ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat.

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

sorry. I left my heart in a place that I can't go back to.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela és de 1.450 persones mortes i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents espanyols afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50

0: 1.000 desapareguts en total. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
1: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
0: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
2: Avui hi ha una vaga a Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
0: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís un altre vehicle a Poblenou de Barcelona.
2: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
3: I he vist que bueno, pues el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
2: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a la xarxa social X que tot apunta que el conductor fugitiu anava drogat.
0: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són el primer equip classificat per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i també l'Alemanya-Paraguai.
2: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
0: Encara motor George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer.
2: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
0: I acabarem dient que avui arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran eslam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
4: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà amb sol i tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Matinada, ho estareu notant segurament tòrrida al Vallès i la costa barcelonina. Mínima aquí entre 24 i 27 graus i a la tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. La temperatura màxima baixarà de 2 a 4 graus, excepte a la costa. Marta Ariana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dilluns. Avui a Torredembarra, al Tarragones, el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 6 minuts. Això són, ai, ja 3 minuts menys que fa una setmana.
0: Ai, d'aquí dos dies a les 6 de la tarda serà fosc.
1: Calla, calla.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 29 de juny, hauria fet 33 anys el cantant, raper i compositor estatunidenc Oliver Tree. Ens va deixar el passat 14 de juny en un tràgic accident d'helicòpter. Sempre ens quedarà la seva música i cites com aquesta. No necessitem un milió d'amics, només necessitem una persona que ens escolti de veritat.
0: Oh, escolta,
1: nena,
0: wow,
1: maca aquesta, quina profunditat. Ai, no, l'Oliver Tree.
0: Sempre t'ho l'has agafat.
1: Ah, però per a les seves.
0: Què passarà a casa de la García? Bé, com si res, en un obrir i tancar d'ull realment hem arribat a l'última setmana de la temporada. A l'equip dels matiners ens queden 4 despertadors, el d'avui evidentment ni el contem, i no us negarem que tot i que ens ho passem molt bé fent el programa també tenim unes ganes irresistibles de desconnectar la maleïda alarma i poder allargar les tardes i alguna nit. Aquests dies ens despertarem amb cançons que precisament donen la benvinguda a un nou dia i la d'avui és tot un himne. Que s'aixequi el taló i que soni la música.

0: És, evidentment, Good Morning Baltimore, del musical Hairspray, que, per cert, arribarà a Barcelona de la mà d'Àngel Llàcer i Nostromo Live. De fet, des d'avui fins l'1 de juliol engeguen els càstings per trobar la companyia que donarà vida a un dels grans musicals de Broadway. Hairspray és un musical ple d'energia, humor i música que transcorre la ciutat de Baltimore als anys 60, una època marcada per la segregació racial i els canvis socials. Però Hairspray és molt més que un musical d'entreteniment. És una obra que parla de la importància d'acceptar les diferències, lluitar contra els prejudicis i creure en un mateix. El seu missatge continua sent actual i fa reflexionar sobre la igualtat, la diversitat i, el més important, el respecte. I el cert és que engegar la setmana amb aquesta cançó només pot vaticinar un bon dia. Us diem, evidentment, bon dia des de la Diagonal de Barcelona. Intentarem afinar-la bé i que aquesta primera hora del matí sigui com un musical. Tenim la companyia preparada per sortir a escena. No desconnecteu els telèfons mòbils i menys encara si ens escolteu des de l'app de Catalunya Ràdio. I només ens queda dir Good Morning, Catalunya.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, estimat, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, tranquil.
0: Tranquil. Tranquil,
2: reposant una miqueta, sí,
0: agafant
2: sí.
0: Agafant energia.
2: Agafant energia per aquesta última setmana de temporada, que s'ha de fer i s'ha de fer bé com totes les que hem fet fins ara. Per tant, hem de seguir endavant.
0: Una última empanteta per preguntar-te què passarà a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: Doncs mira, tornarem a Venezuela, on segueix a l'alça aquesta xifra de vots, aquest recompte oficial, i ja no hi ha esperança, diguem-ne, de trobar supervivents, sí, que ara hi ha molts desapareguts, que per tant hem d'anar seguint. Seguirem i anirem en directe des de les 6. Després de l'agenda política del cap de setmana, ens fixarem en una mena d'apropament del PP a Junts. Cada cop les declaracions del Partit Popular són, diguem-ne, menys hostils cap al partit de Carles Puigdemont. Intentarem interpretar què vol dir això i què ens aporta. I després d'una història que relaciona amb l'Aliança Catalana i el seu candidat a Figueres, perquè ha apartat el candidat a Figueres perquè té 30 anys i s'ha descobert, s'ha conegut que té una parella que en té 16. Per tant, amb aquesta història tancarem l'hora del matí. Després també actualitzarem el recompte de successos. Van detenir una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa. En parlarem amb la Rebeca Carranco i farem una mica d'agora esportiva perquè ja han començat els 700 de final del Mundial, que sé que els està seguint amb molt d'interès.
0: No t'ho pots ni imaginar.
2: I ho farem amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la gran final de l'Enigmàrius, avui des del Mercat de les Flors. Sí, home, dia gran, dia divertit, per tant, important. A les 11, final de l'Enigmàrius.
0: Escolta, encara m'ha enviat un missatge al Freddy, que avui el Ricard, que avui ve l'Ostrell.
2: Avui ve l'Ostrell, sí. Doncs... Ens ha descansat una mica i avui torna.
0: Doncs d'aquí uns moments, d'aquí pràcticament 40 minuts, 45, engegarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I nosaltres, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, el món no s'ha aturat mentre dormíem. Què ha passat al món, precisament, Carola Gil, mentre estàvem fent un petit cop de cap?
3: Bon dia,
0: bon
3: doncs.
0: Dia.
3: Mira, us porto una previsió de que avui França declararà la guerra a la moda ultra-express aprovant una llei que vol acabar amb el model de negoci que ha convertit plataformes com Shein o Temu en gegants mundials a base de catàlegs infinits, preus ridículament baixos i una renovació constant de productes. No sé si us ha passat mai que ho entrat en una aplicació per comprar un vestit i n'heu sortit amb 3 samarretes, una fregidora
0: passa.
3: Doncs per això, França vol evitar aquesta situació. La idea de fons és simple. Si una empresa posa al mercat milers i milers de peces noves a un ritme frenètic i ven roba tan barata que sovint doncs, costa menys comprar-ne una de nova que no pas arreglar-la, doncs hauria de pagar per aquest impacte ambiental normal, no? Perquè sí. Darrere d'aquella samarreta que costa menys que un cafè, segurament doncs hi ha una petjada important per les emissions mundials de gasos amb efecte hivernacle. A més, bona part d'aquesta roba, que té qualitat molt qüestionable, acaba a la brossa. De fet, al cap de poc temps. No sé si n'heu comprat alguna vegada.
0: I, de fet, veure les imatges aquestes de tones de roba a segons quins punts del planeta és realment un desastre.
3: Totalment.
0: Que hem de començar a posar fil a l'agulla perquè la contaminació és absoluta, vaja.
3: Doncs precisament per això la nova llei preveu un sistema de penalitzacions econòmiques que anirà augmentant progressivament. Els diners recollits es destinarien, entre altres coses, al tractament i reciclatge dels residus tèxtils. Però el més cridaner és que França no només vol tocar la butxaca de les empreses, també vol tocar-ne la visibilitat. El text inclou una prohibició de la publicitat d'aquestes plataformes, inclosa la promoció feta per influencers.
0: Molt bé.
3: És a dir, aquell vídeo de 30 segons on algú ensenya una muntanya de paquets acabats d'arribar i assegura que ha comprat 15 peces per 20 euros, podria tenir els dies comptats. La pregunta és si la resta d'Europa seguirà l'exemple francès, perquè darrere d'aquella ganga que arriba a casa en 2 dies, França hi veu una fractura ambiental que tard o d'hora pagarem tots, eh?
0: Doncs veurem si la resta d'Europa segueix aquesta iniciativa de França. Merci beaucoup, Carola, et bonjour.
3: Et respondria en francès, però no en sé, eh?
0: Però bonjour, sí.
3: Merci, bonjour.
0: Bonjour. I mentrestant, perquè avui el món serà en lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor gràcies a iniciatives com les de la Universitat Rovira i Virgili, que ha atès 14 persones dins el programa pilot d'acompanyament a estudiants extutelats que volen accedir a la universitat. La prova va començar fa 3 anys amb la voluntat d'oferir suport econòmic i acompanyament personal als estudiants. L'objectiu del projecte no és només que aquests entrin a la universitat, sinó que acabin amb èxit els estudis.
0: Hem arribat ja a 6:15 del matí i 1 minut. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I mira, estàvem parlant fa uns moments dels influencers i, precisament, de què parlarem poc, Marta?
5: Doncs de la nova proteïna dels influencers. Ja sabem que hi ha una febre boja per consumir proteïna, i més després de fer exercici i tot plegat amb l'objectiu d'augmentar la massa muscular. Doncs recordem, hem vist batuts, barretes de tot tipus, i ara arriba, atenció, a la nova proteïna, que és el formatge parmesà.
0: Va.
5: Els dietistes diuen que té fins a 3 vegades més la porció de proteïnes que té un ou o un iogurt grec, i tant és així que el Daily Mail, per exemple, explica que Taylor Swift en porta un sempre a sobre, un petit trosset de parmesà sempre a sobre, o actrius com Sydney Sweeney té un segon congelador només per tenir rodes de parmesà a casa seva.
0: Val. D'aquesta calorada, tu et fots al bolso un parmesà i mates a tota la gent que passa pel teu costat. Potser ho has de portar amb una mini nevareta, perquè és que fotre una pudor el parmesà amb aquestes altes temperatures.
5: Infàstic. I que estàs tan tranquil·la, jo què sé, pel carrer i li fas una mossada al parmesà.
3: Sí, nena, és el que es porta ara. Quina marranada.
0: Demà tots amb un trosset de parmesà als nostres bolsos.
5: Anar rosegant.
0: Ho pot fer la Taylor Swift, ho podem fer nosaltres.
6: Som ratolins.
0: Som ratolinets.
5: Posarem la cansa de Ratatouille, que sabem que t'agrada molt.
0: M'encanta la banda sonora. Vinga, va, una bona notícia per engegar aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, que Calafell reduirà el rebut de les escombraries als veïns que millor reciclin. El municipi està a punt d'obrir un punt net on els veïns hi podran portar tot tipus de materials i objectes per reciclar. Amb l'objectiu d'incentivar l'ús d'aquest punt de reciclatge, els usuaris aconseguiran rebaixes de fins al 20% de la taxa de residus en funció de les vegades que vagin al punt net, el tipus de material que hi dipositin i els quilos de deixalla que deixin.
0: Està bé, perquè el tema del reciclatge és important, però el cert és que hauríem de reduir una miqueta més els impostos a tot arreu si recicles com Déu mana.
5: Sí.
0: Perquè els impostos de brossa no serien precisament baixos.
5: No.
0: Ni quan m'arriba la factureta dic que hi tornem a ser.
5: Sí, és que no es pot ser bon ciutadà.
0: No es pot ser bon ciutadà. Ara, això sí, tenim motius per saltar del llit. I un d'ells ens el porta, com cada matí, l'Ot Serra. Bon dia, estima tots.
7: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit és fer servir l'esport per cultivar altres aspectes de la nostra vida. Aquest és l'objectiu de 14 Futbol Club, el primer equip de futbol exclusivament femení del Camp de Tarragona i que està naixent a les Borges del Camp. Més enllà de la competició i el futbol, la idea és posar el focus en la confiança en una mateixa, saber gestionar la frustració, fomentar els hàbits saludables o incidir en l'educació emocional. Que el futbol sigui un entorn d'acompanyament per a les noies que els suposi un creixement personal.
0: Bones notícies, us celebrem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, ara sí, com batega el cor aquest matí, despleguem la revista dels matiners, va.
5: Batega amb Manuel Carrasco.
0: Ara com estàs avui?
5: No,
0: setmana del programa.
5: Us diré una cosa, i és que no conec cap cançó de Manuel Carrasco.
0: Per favor.
5: No,
0: moment,
5: i he posat
0: no
5: aquesta.
0: Pots... A veure, Lara, com no pots conèixer, per favor?
5: No m'agrada, Ui, a mi m'havien agradat,
0: Obvi, també, hi ha cançons que estan molt bé.
5: No. I m'agrada la seva veu.
0: I ell és que és tan simpàtic.
3: A mi em cau molt bé, però o sigui, és que m'interessa molt poc.
0: Per què?
3: No sé, no m'ha interessat mai.
6: No t'acaba, eh?
3: No m'acaba, no.
0: Doncs t'interessarà molt el que ha fet Manuel Carrasco perquè ha enviat un missatge contundent aquest cap de setmana.
3: I de fet, t'ho he posat jo.
0: Sí, sí, jo també ho vaig veure per Twitter.
3: Ha estat molt bé les paraules de Manuel Carrasco en el seu últim concert a Madrid aquest cap de setmana, en què ha respost als atacs constants que rep de haters a les xarxes que li diuen que és massa afeminat i que sembla gai.
8: Me llama la atención cuando alguien dice que así vestido vengo demasiado femenino para ser un hombre. O que parezco gay, que yo me pregunto, que parezco femenino. Y todavía vamos por ahí a cantar. ¿Quiénes somos los demás?

0: Una cançó que és pura cafeïna, Crazy in Love, de Beyoncé. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui del 2003, Beyoncé entrava directament al número 1 de les llistes d'àlbums tant del Regne Unit com dels Estats Units amb el seu àlbum de debut, un àlbum en solitari. Després d'estar amb Destiny's Child, i aquell àlbum la va convertir en una superestrella internacional. El disc, de fet, va guanyar diversos premis Grammy i més tard va ser inclòs entre els 200 àlbums que han marcat la història del rock and roll. Per cert, una curiositat, i jo no la sabia sobre Beyoncé, és que porta aquest nom en honor a la família de la seva mare. És el cognom de soltera de Tina Nobles Lawson, que és Beyoncé. I sembla que, doncs, que després de parlar-ho i molt amb la seva família, van decidir posar-li el cognom com a nom a la seva filla perquè pensaven que no hi havia prou descendents per mantenir viu el cognom familiar.
0: Doncs escolta'm, quina bona idea.
2: Curiós.
0: M'encanta. Diu que curiós.
2: És curiós.
0: Molt bé, Lara.
2: Cosetes que es porta.
0: Cosetes que es porta la Viana. Sí.
2: Molt bé, Marta.
0: Ai, que estem a l'última setmana dels matiners.
2: Cristina.
0: A veure, exacte. A veure quin dia ens espera. Astrològicament parlant, la gent d'Astrocat.cat ens ho explica. Cristina Borreguero, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 29 de juny, atenció, perquè Mercuri comença la seva retrogradació en el signe de Cranc. Aquests dies poden augmentar les errades, els malentesos i les confusions, així que val la pena revisar dues vegades el que diem, escrivim o signem. Però també és un bon moment per escoltar millor què sentim i cuidar la relació entre la nostra ment i les nostres emocions. Que passeu molt bona setmana.
0: Oh, xipi-xipi, comencem la setmana, t'ho dic.
2: Que comencem fatal.
0: La comencem
2: fatal.
0: Això
2: ha d'anar canviant,
0: home, per favor, o sigui, que hi hagi remuntada perquè estem a punt d'acabar la temporada.
2: Sisplau.
0: Sí, ara espero que aquests 4 dies que queden, almenys la gent d'Astrocat.cat ens porti bones vibres.
2: I tant, sisplau.
0: A veure, ell també ens explica com estan els astres.
2: Avui hi ha lluna plena?
0: Sí, o avui o demà.
2: Avui
0: jo
2: o demà.
0: Jo noto.
2: Ho notem, eh?
0: Jo ho noto, revolucionadíssim per dins.
2: Sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
2: És un home llop.
0: Ja, miro el cel i dic, raro, ja va lluna rara. Jo estic com una marea. Saps? Què passa? Dic, la lluna, ja la tenim aquí.
2: La lluna, no, avui està molt gobeta.
0: Mentrestant, qui bufarà espelmes avui dilluns 29 de juny, Lara?
1: Avui fa anys 47, de fet, molt ben portats, l'actor Alejo Saura. Segur que prepararà un bon menú per celebrar que arriba als 48 el xef català Jordi Cruz. No sabem si avui ho anirà a celebrar a Luz de Gas, segurament sí, però qui també fa anys és el president del Barça, Joan Laporta, el presi en fa 64. L'exalcalde de Barcelona, Joan Clos, també bufarà espelmes, 77, i acabem felicitant Andreu Mascolell, avui arriba als 82, per molts anys a tots, i celebrar-ho com cal.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se.
5: Aquí estem, al peu del canyó.
4: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Quatre minuts, arribem a 4:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui, per cert, també fa anys, concretament 48, la veu de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Bon moment per despertar-nos amb una cançó carregada de cafeïna. És aquesta que es diu Hash Hash.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem la final de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors. També comentarem el partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai. A la tarda repassarem consells i trucs per cuidar les plantes aquest estiu. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà una última història sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa.
4: Els experts adverteixen que 3 dies després d'una catàstrofe com aquesta, les possibilitats de recuperar persones en vida són escasses. Malgrat tot, ahir, 4 dies després, encara es van viure escenes d'esperança. Això que sentim és el moment en què els equips de rescat aconseguien treure de sota la runa un pare i el seu fill adolescent. El tràgic balanç del doble terratrèmol del dia de Sant Joan s'eleva a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Però hi ha una xifra que fa posar els pèls de punta. L'ONU calcula que hi ha encara 50.000 desapareguts.
2: El corresponsal de Catalunya Ràdio, l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, ha arribat aquesta matinada de Veneçuela i aquest matí ens informarà des d'allà. Mentrestant, l'Iran i els Estats Units donen una altra oportunitat a la pau.
4: Després d'uns dies d'atacs i represàlies amb el control de l'estret d'Hormuz com a taló de fons, Washington i Teheran han pactat aquesta matinada aturar l'escalada d'hostilitats i reprendre les negociacions. La pròxima cita en principi és demà a Qatar. L'objectiu és normalitzar el trànsit de vaixells per l'estret.
2: I un dia més hem de parlar d'aquesta onada de calor que castiga Europa.
4: França és un dels països més afectats. Segons les autoritats franceses, des de dimecres passat han mort al país un miler de persones més del que és habitual. Tot i això, creuen que el balanç final serà inferior al de l'onada de calor del 2003, en què van morir 15.000 persones. L'onada de calor es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus. Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus.
2: En parlarem d'aquí poc menys de mitja hora amb en Tomàs Molina. Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per possible maltractaments a Sabadell.
4: El nadó va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
2: Tot apunta que el conductor fugitiu que va provocar un accident mortal a Barcelona ahir al matí anava drogat.
4: Això és almenys el que ha dit la consellera d'Interior Núria Parlon en una piulada a les xarxes. El conductor fugia dels Mossos per un carrer en contradirecció i va xocar violentament contra un altre vehicle. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
5: I he vist que, bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
4: Els conductors dels dos vehicles van morir a l'acte. També hi ha una persona ferida greu.
2: 11 morts en un accident d'avioneta a França.
4: L'aparell transportava un grup d'estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt en paracaigudes. No va sobreviure ningú. Van morir el pilot, 5 instructors de salt i 5 estudiants. Els investigadors analitzen ara les restes de l'aparell per aclarir si va fallar el...
2: I alerta, avui hi ha vaga a Renfe.
4: No sabem el grau de seguiment que tindrà l'aturada perquè l'ha convocat a tot l'estat un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. Tot i això, s'ha decretat serveis mínims. A Rodalies seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE de llarga distància.
2: Gràcies, Àlex.
4: Adéu-siau.
2: Pràcticament 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Bon dia.
2: Vinga, anem-hi, com d'ull, a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, amb varietat de temes a les portades, i el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú. La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. L'Arei dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta que hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo, que recull una altra pregunta: on és la maquinària de l'Estat? La indignació apunta a Delcy Rodríguez.
3: Altres temes de portada. El periòdico: només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula hi ha causat centenars de morts.
6: L'Ara obre edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
3: I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que a l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
2: 2:45 PM, 5 minuts, com d'ull també els articles dels diaris. Avui, per cert, varietat de temes als editorials.
3: Doncs sí, La Vanguardia el dedica al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
6: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
3: L'Ara subratlla que el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida és molt gran. Es tracta d'un sector que abasta des de la tecnologia fins a les farmacèutiques.
6: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
3: El periódico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes d'accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per aquells que s'han esforçat per formar-se i tenir una feina.
6: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demanda si millorés el transport públic amb les grans ciutats.
3: El País parla d'immigració i titula a l'editorial l'èxit de la regularització, tot destacant que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'apropa a l'1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
6: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
3: Per la seva part, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE pel tema que destaca també en portada, els elogis que va fer en públic Pedro Sánchez a l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, que diu que és amic de Begoña Gómez.
6: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per intentar aconseguir contractes públics de l'empresa Red.es.
2: Pràcticament 6:45 AM, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem també la premsa digital. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
7: Doncs mira, han col·locat plaques solars entre les vies del tren. Ho estan provant a prop del municipi de Butes, això és a l'oest del país. Per ara n'han instal·lat una 50ena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a una mitjana anual de 4 illes de cases. Ho veiem a Suïs Info.
2: Ara només que falta que no ho robin.
7: Sí, però Suïssa.
2: Clar, és el que t'anava a dir. Això passa aquí.
7: No em queda res.
2: Qui ha tancat?
7: Doncs el mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament, aquesta setmana, han estat horribles. Ho compara, de fet, amb el que pots sentir el dia que has deixat la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir portes al 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política, la gastronomia i tothom que et puguis imaginar.
2: Trista notícia, sens dubte, el tancament de Casa Leopoldo. La notícia que agradarà als fans, alerta de Toy Story 5.
7: Sí, perquè un vol domèstic de Pequín a Xangai, de China Eastern Airlines, s'ha convertit de sobte en un avió de Toy Story 5. Els passatgers van embarcar-se en un avió tot decorat amb temàtica de la pel·lícula per fer-ne promoció. El moment no va ser casual, va ser coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al país.
2: Què estan desapareixent?
7: Doncs les maires, el peix, necessitarà.
2: Ah, sí, m'encanten.
7: Doncs mira.
2: Ben fregidetes, ben arrebossadetes, una bona maire, gustoses, fàcils de fer i desapareixent.
7: Sí, aprofita, anava a dir aprofita, perquè des del 2000 fins al 2025 els ports catalans n'han capturat un 80% menys. I si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a 1 euro. Fa uns anys asseguraven que eren les sardines les que disminuïen. Avui hem de parlar de les maires. A més, la majoria les pesquen sobretot a Galícia. Ara, doncs, les maires que van a baixada, segons llegim a l'Ara. I això per què? Doncs sembla ser que per falta de fred i aliment per viure.
2: Veus? Doncs aprofita, si en trobeu, per menjar-vos una bona maira.
7: Això mateix.
2: Gràcies, Sílvia. A veure, fot una calor que es perbera. És a dir, com dirien els lleidatans, mira, Marta, que això et toca de pop, fot un fred que es pedeguen les pedres, se'n van dir un dia.
6: A la contrària.
2: Però un moment que no et sento, com?
8: Que no és que fotin fred.
2: Fot calor.
8: Fot una xitxa.
2: Em van dir amb el fred, però crec que ho pots comparar amb la calor.
6: L'equivalent amb calor?
2: Però les pedres també poden arribar a patar.
6: Ah, bueno, sí.
2: No?
8: M'agrada molt. No l'havia sentit mai,
2: t'he de dir. Calor i fred extrem, no? No l'havia sentit mai?
8: No.
2: Doncs vinga.
8: A veure com fa, com dius.
2: Fot una calor que es peteguen les pedres. Que no se m'empipin els lleidatans amb l'accent, que ho estic fent amb tot el carinyo del món.
8: No, t'ha sentit prou bé.
2: Però vaja, que ho vaig sentir un dia i em va fer molta gràcia. Marc, què? Ens explotarà el cap amb aquesta calor.
6: Matinada horriblement tòrrida, la que hem tingut al Vallès, també a la costa barcelonina. De fet, ara mateix, quan són 6:15 del matí tocats, 27 graus i mig a la ciutat de Barcelona i 26 tant a Mataró com també a Sabadell. Un dia que començarà, vaja, de fet, amb sol i amb tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà, aquestes temperatures que diem altíssimes, a la tarda cauran ruixats al Prepirineu, també al Pirineu Oriental i la Garrotxa, temperatura màxima que baixarà un parell de graus, com a molt 4, excepte la costa.
2: I aquestes hores, que només 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que, com sempre, aneu sintonitzant amb Catalunya Ràdio, fent els matiners amb tots vosaltres. I és també moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Per on comencem, Marta?
8: Doncs avui dia importantíssim per les arts escèniques a Catalunya, perquè comença una nova edició del Festival Grec. La inauguració serà amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, amb un repartiment de luxe, entre els quals hi haurà Nau Albet, Roc Bernadí, Joan Esteve, Eduard Farelo, Míriam Muc, Clara Mingueza o Júlia Trullol. El muntatge es podrà veure avui, que serà la inauguració a partir de les 9 del vespre. També es podrà veure demà i demà passat. També deixem parlar de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Venezuela, perquè han hagut de cancel·lar el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, evidentment pels terratrèmols que hi ha hagut al país. Dudamel ha explicat en un comunicat que sent una profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la gira amb l'orquestra, i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
2: I acabem parlant d'Andrea Motis.
8: Perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava de l'Empordà. Han programat 12 concerts, alguns seran gratuïts i d'altres de pagament, amb noms, com dèiem, Andrea Motis, Ginesta, Masoni i Tomeu Penya.
2: I a aquestes hores del matí també ens encanta moure el dial de la ràdio. Avui marxem fins al 2004. Al matí de Catalunya Ràdio feien la secció Ràdio Bloc, on repassaven coses que passaven a internet. Precisament vam parlar del catalàemprenyat.com. Segur que ho recordeu, un web on els catalans exposaven què els emprenyava, i són coses encara molt vigents.
9: Diuen que tan sols s'ha de respectar una mica aquest país, viure el dia a dia, patir les mancances d'infraestructures, comparar-lo amb altres comunitats de l'Estat, que paguem i que rebem, veure com, de la manera més injusta, se'ns té per radicals, quan el que intentem és que la nostra llengua no es mori, per adonar-nos que no se'ns tracta com mereixem, diuen. Si entreu a la web podreu participar en una enquesta i expressar com d'emprenyats esteu. De moment, els temes que més emprenyen els catalans que han entrat a la web i que han votat són, per aquest ordre, de menor a major, l'estat de la sanitat, la manca de serveis, les infraestructures de transport, l'actitud dels nostres polítics, el desplegament de l'Estatut, l'actitud del govern de l'Estat, com veuen la nostra llengua des de fora, i en el número 1, el que més emprenya els catalans, com manipulen la nostra imatge.
2: Em sembla que les coses des del 2004 no han canviat massa, perquè...
8: Que bo! Sí, no gaire.
2: Repassant aquesta llista, podria estar actualitzada el 2026. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí a Veneçuela, falten 17 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
10: Buenos días, matiners. Encara amb una situació molt dramàtica per aquí a Veneçuela, a les ciutats de Guatire i de Guarena, se celebrarà, com cada 29 de juny, la Parranda de San Pedro, una de les festes més religioses del país.
11: Buena, buena, voy, señores. Buena, buena, vengo a dar.
12: Buena, buena, voy, señores.
10: Tot un seguit de personatges representen la llegenda de l'esclava Maria Ignacia, a qui Sant Pere va curar la seva filla. Hi han els parranderos, que són els protagonistes, que canten i ballen i van acompanyats de tot un seguit que els hi segueixen el ritme.
11: Yo canto y tú cotiseas,
12: en estos 40 años. Yo canto y tú cotiseas.
10: Després dels terratrèmols de la setmana passada, aquesta serà una parranda amb més sentiment que mai i que resarà a Sant Pere per lluitar contra les injustícies i les desigualtats. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Veneçuela pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Un minut, arribem a 6:15 del matí. A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio i amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, quin menú ens heu preparat?
13: Doncs mira, anirem a Veneçuela on continuen aquestes tasques de rescat. Hi ha molt pocs supervivents. Sentíem abans la bona notícia que han recuperat un pare i el seu fill, però diguem-ne que ja estem en aquell moment dels miracles o dels escassos, les escasses opcions de trobar algú en vida i de seguir amb la reconstrucció, o de començar amb la reconstrucció de les zones més destruïdes. Connectarem allà amb el Bernat Lautaro, que és el periodista Caracas amb qui hem anat parlant aquests dies. També parlarem de l'agenda política de la setmana i de l'acostament del Partit Popular a Junts, que mica en mica van fent declaracions als seus dirigents que una mica treuen de, no de l'oblit, o de, del lloc on tenien apartat el partit de Carles Puigdemont, i serà interessant seguir-ho. I també parlarem d'aquesta història d'aliança del candidat a Figueres, que aquí el partit ha fet plegar després que es conegués que té una relació amb una nena de 16 anys. Després, l'agenda de successos la repassarem amb la Rebeca Carranco. Han detingut una infermera acusada de matar el seu marit a Manresa, i també tenim una parella detinguda per matar el seu, presumptament el seu nadó, a Sabadell. I després parlarem de coses més constructives, o almenys més alegres, com el Mundial de Futbol, que, diguem-ne, les alegries i les tristeses són d'un caire diferent. Farem una mica de balanç i de què ens espera ara que arriba la ronda decisiva amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la final, no ara, la final del Mundial, sinó ara, la gran final de l'Enic Màrius, amb moltes sorpreses, amb l'equip d'imitadors i, com sempre, el Màrius donant-ho tot amb els favorits de la Lliga, que...
2: Quina meravella. Escolta, Déu-n'hi-do, els cracs de l'Enic Màrius, Déu-n'hi-do, perquè una agilitat mental...
8: Molt.
2: Que té un seguit
8: admiració
2: de...
8: Total.
2: Admiració total. Perquè tenen una rapidesa a l'hora de contestar l'Enic Màrius, que aquí a vegades ens hi passem hores, t'ho dic.
13: Però aviam si algun dels cracs de l'Enic Màrius seria capaç d'encertar la dada d'avui.
2: Dada, Maiol! Torna l'equip Sara Lías, torna Sara Llobet a primera fila per aconseguir una fita històrica, que és fer-ho bé com ho fem sempre, amb la Lara i, evidentment, la Marta.
8: Segona i tercera
2: posició.
13: Doncs ara que ve l'estiu i que tindrem temps de mirar sèries,
2: si no m'ho dic,
13: una dada real sobre El Encargado. Agua y sed.
8: Ui, aquí.
2: Però...
13: haureu vist l'escena de L'Encargado, del porter, L'Encargado Disney Plus, per qui no l'hagi vist, del porter d'una finca de Buenos Aires regant la vorera amb aigua.
2: No, no tinc ni idea del que em parles, però...
13: No. Has vist la sèrie de L'Encargado? No l'has vist? Doncs te la recomanem. Bueno, doncs la pregunta és, quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Hi ha una dada sobre això?
13: Hi ha una dada sobre
8: quants
13: això?
8: Litres... Però com ho trobes, això?
13: Pues, i ara us
8: I d'escat d'Argentina. Buenos Aires. A veure, pots tornar a repetir la pregunta?
13: Quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Sara i jo diem 2 milions.
8: Cada dia?
2: Sí, clar. És que ja clar, hi ha molts porters, molta ciutadania a Buenos Aires. 2 milions, vinga, anem-hi.
8: 1 milió i mig, et diria més i tot, eh? 3 i mig.
13: Segons un article del periòdico dedicat al tema, es malgasten cada dia 24.581.250 litres d'aigua. És l'equivalent al consum de 500.000 de persones.
2: Què?
13: Cada 6 segons que deixen anar aigua de la manega es perd 1 litre. Per tant, si multipliques els 6 segons per totes les finques que hi ha, és un càlcul del periòdico.
2: És una bestiesa.
13: Us he dit que les autoritats de Buenos Aires han intentat posar fre demanant que es faci amb cubells d'aigua o posant sistemes automàtics de rec
2: que gastin menys,
13: però que de moment no s'ha aconseguit. També us diré que és la vorera, vull dir que també es pot escombrar.
8: Sí,
13: no. No cal fer-ho, no cal fer-ho amb aigua.
2: Feu-vos-ho mirar, nois, perquè és una bestiesa.
8: Nois, pareu.
13: I mira-te L'Encargado, que és una gran sèrie.
2: Val. Gràcies, Maiol. 9-3-2-0-7-4-7-4. Des de la setmana passada us estem demanant que aquells matiners que des d'aquesta temporada que hem començat el programa us desperteu amb nosaltres, home, ens truqueu per saludar-nos, que ens faria molta il·lusió anar-vos coneixent, i més aquesta setmana que ens queden ja pràcticament 4 despertadors per acabar la temporada. Per tant, si us ve de gust, us convidem a participar. Com? A través del 9-3-2-0-7-4-7-4. 9-3-2-0-7-4-7-4. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem ansiosos les trucades dels matiners i matineres.
0: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
2: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
14: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
2: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
0: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
2: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
2: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
0: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
15: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
2: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
0: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
16: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
17: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
0: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
18: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
0: Nous episodis de Pop-up IA. El podcast de Mariola Dinarès a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
21: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
22: Que maco.
23: Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
21: Exacte.
23: No?
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
19: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
0: Els matiners.
24: Veuràs, és que estic de vacances, però ve un marit i no sé què va sopar ahir a la nit, que no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu, bon ençal, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
24: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
24: A veure...
2: Sí, sí.
24: Ho pots sentir?
2: Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
0: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
2: Per cert, és que estic la temporada que jo crec que hauríem de fer un concurs
23: de persones que,
2: o dones, és a dir, que
23: les dones ronquen molt també,
2: concurs de roncs, és a dir, la teva parella ronca, truca'ns en directe i apropar el mòbil en directe i fer un concurs de roncs al programa. Crec que això ens ho hem de plantejar de cara a la temporada que ve. Esperem les vostres trucades a través del 9-3-2-0-7-4-7-4. Per cert, Josep Cuní va visitar Col·lapse de Jordi González d'aquest cap de setmana i va explicar una vegada més el llastre que porta arrossegant durant anys, que és el mític prou de quan presentava els matins. Això és el que deia Cuní a Jordi González.
25: Encara ara vas pel carrer i així una mica dissimulada i hi ha persones que diu prou.
2: Per tu?
25: I dius, ai, no sé, algú que aborda. Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació.
2: Sí.
25: Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
2: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
25: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota, perquè és una anècdota,
2: sí,
25: em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals. I això, en aquests moments en què l'extrema dreta es fa notar des de tots els àmbits, s'ha de tenir molt present. Hi ha un moment en què tant s'ha tibat la corda, tant s'ha descontrolat la situació, que t'acabes traint a tu mateix i acabes fent allò que t'havies compromès amb tu mateix que no podies fer. Perquè entenc que l'espectador mereix un respecte. I el respecte també està en les formes, no només en el fons.
2: Poder recuperar l'entrevista a través del 3Cat. Per cert, també va passar pel programa, per Col·lapse, la Maica Navarro, que va explicar que a partir d'aquest dimarts hi haurà una dotzena de testimonis que declararan en seu judicial pel cas Andic.
1: ja han estat citats i dimarts començaran a, bueno, acostar-se fins a aquests jutjats de Mataró i de Martorell els primers 10 testimonis que la fiscal va demanar i que la jutgessa entén que sí. La gran majoria...
3: Excursionistes que hi havia...
1: Primer, la més important, la psicoterapeuta.
3: Val.
1: Aquesta Maria Júlia, que hem de recordar que té un paper important. Per què? Perquè la magistrada, en el seu escrit, planteja fins i tot la possibilitat de vol veure fins a quin punt va poder o no influir en allò que la magistrada entén que ha estat un homicidi premeditat. Per tant, serà molt important aquesta declaració, tot i que ella declara com a testimoni.
2: Veurem, doncs, què passa aquesta setmana. I acabem, home, hi ha molts catalans que estiuegen a Menorca. Una reflexió a través del compte d'ics de 3CAT.
4: Què passa? Ai, ens veiem a Menorca, no? Conec una cala secreta que flipes. Estàs sol. No, el xiringo ja em coneixen. Tu vens amb mi a Menorca i flipes. O sigui, jo agafo sa moto, vaig cap a sa cala, tu, i brutal. De fet, jo parlo poc de monarquia, que tants anys... Et vas fotent la pomadeta, tu, que sembla que no puja, i al final... Sé que està tot tan gentrificat, i després dutxeta i cap al jazz, eh? Sempre que puc, pam, m'escapo. Juny i setembre, perquè agost és per guiris. Ja tenim grup de WhatsApp, eh? Menorca 26. O sigui, no has anat mai a Menorca? Uau.
2: Ai, si el Jasme, si les parets del Jasme parléssim, mare meva. 5 minuts, arribem ja a les 6 del matí, 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí vull saludar la Cristina. Cristina, bon dia, matinera.
5: Hola, bon dia, matiner.
2: Com estàs, Cristina?
5: Doncs molt bé, mira, conduint cap a la feina.
2: I cap on vas exactament, Cristina?
5: Jo visc a Badalona i tinc un curs d'agustació a Sant Adrià del Besòs.
2: Ah, i arribes bastant ràpid, doncs.
5: Sí, ben ràpid, sí, ho sé.
2: A quina hora ens hi posem, Cristina?
5: Ens posem a la...

0: perquè el mercat obre tot el dia.
1: Sí.
0: I que jo soc una petita autònoma, o sigui que treballo des de les 6 fins a les 8 de la tarda.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta'm, repeteix-nos el mercat. A quin mercat de Sant Adrià de la Besòs et podem trobar, Cristina?
0: Bueno, només n'hi ha un a Sant Adrià.
1: Val.
0: Només n'hi ha un. I escolta'm, vull donar-li records, que segur que està escoltant, l'Adriana, que va parlar fa poc amb vosaltres.
1: Sí.
0: Perquè jo us escolto també cada dia.
1: Molt bé.
0: I ell també va del meu cor.
1: Doncs des d'aquí li enviem una abraçada i una salutació a l'Adriana.
0: Sí, perquè em va fer molta gràcia, perquè jo caminava, bueno, anava cap a la feina i la vaig escoltar, és molt maca, i la vista.
1: Doncs tots...
0: Perquè és clienta, però clar, ara ja fa uns dies no l'he vist, no l'he pogut dir.
1: Doncs des d'aquí, escolta'm, segur que ens estarà escoltant l'Adriana aquestes hores del matí. Li enviem aquesta salutació. Cristina, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé, a vosaltres.
1: Una abraçada. Adéu, adéu. Que tinc el Tomàs, el tinc per aquí? A veure... No, Tomàs,
2: bon dia. Teníem dificultats de connexió.
1: Però escolta'm, si t'estic sentint estupendament bé. Com estàs, Tomàs?
2: Molt bé. A més, aquesta setmana comencem amb temperatures més baixes, amb un ambient... Vaja, no és que farà fred, eh? Però sí que almenys no serà tan calorós com l'agobiament que han tingut aquest cap de setmana.
1: Ahir era horrorós. Tomàs, la calor, i sobretot, a mi m'ha sorprès, suposo que estaràs d'acord amb mi, aquestes altíssimes temperatures a molts països europeus, que crec que han batut tots els rècords.
2: I nosaltres tenim un WhatsApp, un grup de WhatsApp, sí, d'homes i dones del temps del món. I aquest cap de setmana era com s'acaba el món, s'acaba el món. Sí, de veritat, no? Es diu World Wide Weather.
1: Sí.
2: Mira, ara només tinc un missatge. Però, de nou. Però anàvem passant les històries, no, saps? Com dient, aquí la temperatura pujava fins als 40 graus, aquí i tal, i anaven un darrere l'altre, que que feia una mica d'angúnia.
1: Sí, sí, les imatges també d'això, no?, d'aquestes ciutats europees banyant-se amb aquestes altíssimes temperatures, però em sembla que això, o almenys aquesta onada de calor, Tomàs, es va desplaçant, mica en mica, de casa nostra.
2: Aquest dilluns i dimarts seran normals per l'època de l'any, és a dir, que començarem el mes de juliol amb temperatures normalitzades, això no vol dir que no faci calor, fa calor el juliol,
1: sí,
2: però normal. I atenció amb tempestes que aquesta tarda apareixeran en tota l'àrea del Pirineu i Prepirineu, per tant, precaució, perquè les tempestes avui i demà poden ser intenses, podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra, afectaran sobretot el Pirineu, l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però esporàdicament podrien arribar a algun punt del litoral, per tant, matí de sol, matí de temperatures normal i tarda de ruixats i de tempestes que poden ser intensos al nord del país.
1: Doncs escolta, al nord del país ho agrairà una miqueta de cosa fresqueta, una mica d'aigua, que sempre va bé.
2: Que tingueu bon dia, però alerta a la tarda amb les tempestes.
1: Gràcies, Tomàs, una abraçada.
2: Encara.
1: Que vagi bé, bon dilluns. Home, si el tenim per aquí. A veure, què estàs fent, Ricard? Però què fas? Espera't, a veure, que ara ha entrat. Què és això? Però què tens? Què estàs traient d'aquí? Va, vine, ràpid, que queden 30 segons, que no comences.
3: Mira, home.
1: Ui, si vas amb menorquines i tot.
3: Menorquines, què vol dir? Abarques.
1: Les abarques aquestes. Què és això?
3: Jo què sé.
1: Jo què sé, bon dia.
3: Bon dia.
1: Com estàs?
3: Mira, tot bé? El cafè per sobre, ja.
1: Tot el cafè per sobre. És un clàssic, eh? Sempre que portes una samarreta blanca t'acabes tacant. Què, bé tot?
3: Sí.
1: Doncs vinga, que t'ho deixo ja...
4: La xarxa de comunicació local.

L'exili republicà a França va viure un dels moments més foscos amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. El juny de 1940, els nazis envaeixen França després d'un mes i mig de combats. L'entrada de les tropes de Hitler al país serà funesta pels milers de republicans i republicanes a l'exili. Les tropes nazis van perseguir espanyols a l'exili i els van deportar a camps de concentració on els van esclavitzar. Molts d'ells moriran a causa del cansament, les malalties, la desnutrició o els maltractaments als que seran sotmesos. Altres seran eliminats quan els nazis considerin que no són útils per al règim. Homes, dones i criatures viuran l'horror dels camps de concentració.

0: i la deshumanització, però en allò que va ser un infern a la Terra hi va brillar una llum de solidaritat i esperança. El paper dels republicans espanyols i catalans serà clau per jutjar les atrocitats comeses pels nazis als camps d'extermini, però també estarà mancada de reconeixement durant molts anys. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 7. Resistir a la mort. La deportació a camps nazis.

0: La victòria nazi davant l'exèrcit francès va deixar el país dividit en dos. Una part, la França ocupada, estarà sota control directe dels alemanys. L'altra, governada pel mariscal Pétain des de la ciutat de Vichy. Aquest serà un règim aliat al nazisme i amb idees feixistes que, sota el nom de Zona Lliure, actuarà com a govern d'Itella de Hitler. És agost de 1940. Els soldats alemanys arriben a Angulema, una població al sud-oest de França, on hi viuen unes 40.000 persones, a només 20 quilòmetres de la Zona Lliure. A les afores de la ciutat hi ha el camp de Les Alliers, on hi ha internats centenars de republicans espanyols. L'arribada de tropes nazis és un cop brutal per a aquelles persones que han sobreviscut la guerra fugint lluny de casa sense possibilitats de tornar. De sobte, aquells alemanys dels quals n'han sentit coses terribles són davant seu, mirant-los als ulls amb menyspreu. Els nazis els duen a una estació i els obliguen a pujar a un tren de bestiar. Tanquen les portes i la locomotora arrenca. 927 persones s'amunteguen dins d'aquells vagons sense seients. No saben on van ni quan durarà el viatge. Alguns creuen que els desallotgen cap a la Zona Lliure, altres que tornaran a Espanya. Ningú no s'espera el destí real.
1: Nos dijeron que subimos al tren para venir a España. Era de carga y recuerdo que la única ventana que había los vagones era el rectangular. Y cuando el tren pues arrancó, la evacuación se asomaba pues por la ventana. Entonces se dio cuenta de que el tren entraba en un país que no es España, porque todos los rótulos de las estaciones estaban pues en alemán.
0: Acabem d'escoltar José Quesada Herrerías. Al final de la Guerra Civil va fugir del Prat de Llobregat amb la seva família cap a l'exili. El 1940 els nazis el van ficar dins del comboi dels 927. Amb ell hi anaven els pares i els germans. També els acompanyava una altra família que havia fugit del Prat, els Cortés. Durant 4 dies van viatjar en aquell vagó, sense aigua ni menjar. Un viatge que, segons explica Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen, va ser molt dur.
2: Amb els trens de bestiar, amb unes condicions pèssimes de transport, i a més, a vegades, han de passar hores dins d'un túnel perquè estan també rebent bombardejos de l'aviació aliada. Per tant, un transport que es fa difícil.
0: Quan el tren per fi s'atura, les portes dels vagons s'obren. Són a una estació de tren plena de soldats de les SS, tropes nazis molt radicalitzades en les idees de Hitler. Els republicans poden llegir el nom de l'estació, Mauthausen.
2: No saben on són. Quan arriben a Mauthausen és que no coneixen el nom, no saben on són. Un nom raro. Allà separen famílies, homes i nois de més de 14 anys, els fan baixar del tren, els porten a Mauthausen i la resta de la família tornen enrere amb un recorregut infernal i són abandonats a la frontera d'Espanya.
0: En José Quesada tenia llavors 12 anys. El seu pare, Ciriaco, havia estat militant de la CNT durant la Guerra Civil. El seu germà gran, Fèlix, havia complert 14 anys, però era alt per la seva edat i semblava més gran. Les tropes nazis obliguen els homes i els joves a baixar del tren. A les dones, nenes i criatures les mantenien dins dels vagons. En José baixa amb el seu pare. Mentre la família mira de fer entendre que en Fèlix és jove per anar amb els adults, un oficial nazi agafa per les aixelles el José i el torna a pujar al tren amb les criatures. Aquella serà la darrera vegada que la família es torni a veure al complet.
1: Para el tren, abren las puertas, hacen bajar a los hombres. Y yo, pues, se me ocurrió bajar con mi padre. Entonces vino un oficial de la SS, no sé quién era, y llamó a un soldado. El soldado se cuadró y me salió a mí. Cogí los sobacos y me puse al tren. Ese militar alemán iba separando a los hombres, unos a una parte, otros a otra parte.
0: Llavors en José Quesada no ho sabia, però els nazis estaven separant la gent segons la seva capacitat de treballar. Homes sans i joves a una banda, ancians, malalts, ferits i discapacitats de l'altra. Els primers seran duts al camp de Mauthausen, on seran forçats a treballar pel Tercer Reich. Els altres seran assassinats poques hores després.
3: Van ser moltes les persones que van patir de primera mà l'estada a un camp de concentració, tot i que l'horror no començava en arribar al camp, sinó molt abans. Algunes ni tan sols arribaven. La seva ànima les abandonava de camí, alliberant-les del patiment que els esperava. Viatgem a través dels milers de memòria per escoltar el neguit i el patiment que es va viure dins dels vagons de tren cap a Mauthausen.
4: Thank you. creus que ens porten?
5: No tinc ni idea. És el mateix que tu.
4: Pau, mira aquest noi. No fa gens de bona cara.
5: Ei, estàs bé? Què ha sigut això? Mira, sou aquí al nostre costat. Com et dius?
6: Sí, només estic marejant, gràcies. Em dic Joan.
4: Vol Saira?
5: Millor?
6: Sí, tranquil, gràcies.
5: Ho pots dir si no estàs bé, eh? Jo tampoc ho estic.
4: Pau, prou.
5: No, és el quart dia que estem a aquest vagó. Som com 1.000 persones aquí dins. Mares, pares, avis, criatures i ferits. No sabem ni on anem. És agost, fa calor.
4: Pau, va, la gent no vol sentir això.
5: No callaré, no hi ha espai. No tenim menjar ni aigua i faig les meves necessitats en un maleït cubell. De debò que esteu deixant que ens tractin així? No voleu tornar a casa?
4: És clar que volem tornar.
7: Té raó, han passat 3 dies i res.
8: És hora de fer alguna cosa, no?
7: Què dieu? Esteu bojos. Per la vostra culpa ens mataran.
9: No sabem ni on estem.
8: Jo prefereixo morir intentant escapar-me que no fer res.
7: Tractem d'obrir la porta.
4: Ens mataran, pareu!
7: Hem arribat.
5: On estem?
4: Mauthausen.

0: El comboi dels 927 serà abandonat pels alemanys a Irun, a la frontera entre Espanya i França. El govern franquista se'n farà càrrec contra la seva voluntat, recloent les famílies exiliades en un edifici que té la funció de presó provisional. Però el règim no farà res per tornar els espanyols deportats. De fet, el govern franquista no reconeix els exiliats com a espanyols i això donarà el pretext als nazis per considerar-los apàtrides, és a dir, persones sense estat. Els nazis tenien obsessió per catalogar aquells que consideraven els seus enemics. Els jueus, per exemple, els identificaran amb una estrella de David groga cosida a les vestidures. Els espanyols ho faran amb un triangle blau. Sobre això, l'Aitana, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Què significava el triangle blau que duien els republicans espanyols al braç als camps nazis?
2: El triangle blau és el que representa els apàtrides, que corresponen a poblacions que han sortit del seu país i que estan com a refugiats estrangers, en aquest cas, en el cas específic de França. No hi ha un estat que el reconegui com a propis, però porten la S a dins. Per tant, són reconeguts com a espanyols. Clar que és la gran contradicció i és una característica única en el cas de la deportació als camps nazis, en el qual un col·lectiu té una identificació pròpia com a apàtrida i al mateix temps se'l reconeix com a espanyol. A veure, o si és espanyol o si és apàtrida.
0: L'arribada de catalans als camps nazis no va ser només a través dels camps de refugiats francesos. De fet, moltes de les persones deportades ho van fer a través dels anomenats stalags, camps de presoners de guerra alemanys. Molts republicans que s'havien enrolat en companyies de treballadors estrangeres franceses per fugir de la misèria i les males condicions dels camps de refugiats acabaran fets presoners pels nazis i seran deportats a Mauthausen. Altres seran activistes polítics que lluitaran contra el feixisme des de l'exili. Aquestes persones sovint seran perseguides per la policia secreta alemanya amb l'objectiu d'acabar amb tota la resistència política. Un dels personatges més insignes de la deportació és la Neus Català i Pallejà, una dona del Priorat que durant la guerra va enrolar-se al PSUC i va fer tasques sanitàries en una colònia on hi havia criatures refugiades, majoritàriament d'Astúries i Madrid. Amb la caiguda de Catalunya a mans franquistes, Català va creuar la frontera amb França amb 182 nens i nenes orfes, salvant-los de la brutalitat feixista. Ens ho explica l'Elisenda Balanguer Mercader, historiadora i biògrafa de Neus Català.
3: Segurament les autoritats franceses no van gosar a ella i a tants nens portar-los als camps de concentració d'Argelers. Ella aconsegueix que els nens siguin o adoptats per famílies belgues o repatriats amb les seves pròpies famílies, perquè si no el règim franquista ja enviava agents a buscar els nens per educar-los amb educació franquista. I llavors ella és quan s'implica allà a França amb la resistència, lògicament, perquè ella sabia que allò havia sigut només el preludi de la Segona Guerra Mundial.
0: Un cop a França, Català va treballar a la resistència contra els nazis, fins que va ser delatada. Els nazis la van deportar al camp de concentració per dones de Ravensbrück.
3: La Neus arriba a parar a Ravensbrück perquè feia la resistència, estava implicada amb el seu primer marit a la zona de la Dordonya i el Perigord. Ella i el seu marit el que feien era a casa seva, era com un lloc de reunió i des d'allà era on es preparaven consignes, plans militars de sabotatge contra els nazis. I allà era una mica com el lloc de suport on alguna vegada s'allotjaven alguns guerrillers que alguns maquis, hi ha un senyor que els delata per diners, van arribar al poble, la Gestapo, la CSS, i els van detindre a ells dos, a la parella, i també uns guerrillers que en aquell moment, aquell dia, estaven allà amagats a casa seva.
0: Un destí molt semblant al que va viure una altra catalana, Mercedes Núñez Targa. Un delator va assenyalar aquesta dona comunista quan s'exiliava a França després d'haver escapat d'una presó franquista. Des de Carcassonne va ser deportada a Ravensbrück. Ens ho explica l'historiador Víctor Cabral Rodríguez.
4: La detenen per un chivatazo i la monten en un tren, en un vagó de cavalls, con moltes altres dones, en unes circumstàncies molt dures, amb poca llum i en unes condicions higièniques molt, molt deficients, i la porten directament cap a Ravensbrück.
0: L'arribada als camps de concentració va ser un dels moments més durs que van patir aquelles persones. Més de 7.000 espanyols passarien per l'horror dels camps d'extermini. La Neus Català sempre va recordar aquelles primeres hores com unes de les més difícils de la seva vida.
3: La Neus explicava doncs, que a l'entrar allà té molt record dels focus a l'entrar al camp, d'aquelles llums tan agressives que això li van provocar fotofòbia, per això la Neus sempre anava amb aquelles ulleres negres, fosques, amb aquella muntura tan característica, perquè li molestava molt la llum. Recorda molt a l'arribar doncs, veure dones esquelètiques, o sigui, cadàvers, no? Que eren cadàvers, eren ulls de mortes ja quasi, no? Les que hi havia als barracons que estaven dedicats ja a l'aniquilació, els apels, les dones que es tiraven a les filferrades elèctriques, els gossos llop, els cops de fuet...

0: Els camps de concentració i extermini nazis tenien dues funcions bàsiques. D'una banda, obligar les persones tancades a treballar fins a la mort pels esforços de guerra alemanys, i de l'altra, exterminar aquells que consideraven inferiors o no aptes pel treball. La vida als camps de concentració no tenia valor. La mort era present a tots els racons. Ho era, a més, de les formes més cruels i sàdiques. El pare del José Quesada, Ciriaco, va salvar-se dues vegades d'entrar a les cambres de gas, però va presenciar innumerables mostres de crueltat contra els presoners a Mauthausen.
1: Lo que también hacían para eliminar gente era en invierno, cuando hacía mucho frío, los levantaban de las camas, los sacaban afuera desnudos, se los ponían en fila y no podía moverte para nada. Y el padre de los Cortés, ahí murió, no pudo aguantar frío y ahí murió. No, los hijos estaban al lado de él y no podían tocarlo. Y cuando acabó una hora o X tiempo, venga a los barracones, y los que no tenían fuerza, ahí quedaban muertos. Los cogían y a los crematorios.
0: Infligir terror era una de les tècniques que feien servir els nazis per deshumanitzar els presoners. D'aquesta manera buscaven trencar l'esperit de supervivència, frustrar qualsevol esperança de sortir vius dels camps.
2: El tracte inhumà en totes les condicions, per qualsevol cosa i en qualsevol moment podia rebre una pallissa un cop. El desconeixement de les llengües, que era, llavors allò, no t'orientaves. Els crits permanents, el soroll permanent que hi havia en els camps de concentració. La manca d'alimentació, la manca de condicions sanitàries, l'hacinament que hi ha en els barracons. És a dir, tot està pensat per minvar la moral i per portar-te a la desaparició. Alguns no van suportar i es van suïcidar, i molts van caure víctimes de pallisses, assassinats o malalties. Allà els supervivents que et comentaven i que han comentat sempre com la vida no tenia cap mena de valor, que el teu objectiu era continuar viu al vespre i que el dia següent t'aixecaves i a mi ho tenies mort al costat del company de la teva llitera.
0: La deshumanització als camps de concentració es posava en pràctica des del primer minut. Quan les persones entraven als camps, se les rapava, se les vestia amb un uniforme de ratlles i se les tatuava un número, una matrícula. Ja no tenien nom, ara eren només una xifra. La Judit, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre la supervivència als camps nazis.
3: Als camps de concentració s'havia de parlar alemany per entendre els soldats i evitar ser castigats o assassinats. Els refugiats espanyols sabien parlar-lo?
2: Els supervivents dels camps es repetien de memòria el seu número en alemany, perquè era una forma de sobreviure. Si a tu et cridaven pel número i no l'identificaves, podria venir el capo, el presoner, que estava al càrrec dels deportats, i et podia pallissar, perquè no havia estat àgils. Per tant, un sistema de resistència també era ensenyar als nous internats la seva numeració, la seva matrícula, identificar-la i saber-la pronunciar en alemany.
4: Una part de la resistència que van fer als camps va ser fer receptes de cuina, explicar-se coses les unes a les altres, fer poemes, fer cançons, cantar, però també hi havia les blokoves, que eren les jefes del barracó, que també eren presoneres, em sembla que sabien, eren poloneses, sabien, bueno, eren alemanes, algunes explicaven moltes de les coses que passaven.
0: Al camp de Mauthausen, els presoners estaven obligats a treballar extraient granit i transportant els pesats blocs des de la pedrera. Cada dia, els presoners carregaven les pedres i havien de pujar 186 esglaons fins a deixar la pesada càrrega al seu destí. Això ho repetien desenes de vegades al dia. Mal alimentats, sense maquinària ni ajut de cap mena. De fet, els soldats sovint empenyien els presoners per fer-los caure, per pura diversió. Moltes persones van morir d'esgotament. Aquelles escales es coneixen ara com les escales de la mort. Mentre els nazis anaven guanyant la Segona Guerra Mundial, la mortalitat als camps era molt elevada. En aquell moment hi havia molta mà d'obra esclava als camps i el Reich encara podia permetre's pagar els costos de la guerra amb empreses alemanyes. Segons va avançar la guerra i els nazis començaven a retrocedir, van necessitar més i més mà d'obra esclava per fabricar munició, roba per al front o material de construcció, i ja no els interessava tant matar els presoners. En aquest context, un petit grup de joves espanyols, el comando Post-Shahar, va aconseguir permís per sortir del camp a treballar. Primer ho feien sota la vigilància de soldats alemanys, però després anaven i tornaven sols. Francesc Boix, un presoner català que treballava al laboratori fotogràfic de Mauthausen retratant dia a dia al camp, va poder donar els negatius de les fotografies als joves espanyols que el van amagar al jardí d'una veïna del poble, Anna Pointer.
5: La crueltat i el dolor, l'extracció de la identitat i la vida, era el destí que els hi esperava a tots aquells que aconseguien arribar als camps nazis, establiment on la vida deixava de ser vida i on la necessitat de conservar-la va incentivar l'ingeni d'aquells empresonats per tal de denunciar el que patien allà dins.
6: Un altre cop, bé? Què ha passat?
7: Lazi auf der Rutsein!
8: Fes gest!
7: Heu fet la vostra feina, però sou molts. I sobren algunes persones. Ens han comentat que hi ha una persona que no para de queixar-se. Pau Sega, fes un pas endavant, Vite.
6: Pau, no! Un plaer, Jacinto. Pau! No perdis la fe.
7: Digues! Què no et sembla bé? Digues! Què no et sembla bé?
6: He oblidat què vol dir ser humà.
7: Nein. Hem inventat una nova manera de ser-ho. Atega!
6: Cremarem a l'infern!
7: T'he dit atega!
6: Tots pagareu!
7: Stoppen! De peu. La gova, Vite. A la paret. Vols dir alguna última cosa?
6: Fill de puta! Cremaré la línia!
7: Good. Ja veieu què passa si algú parla massa. Com tu, Garveit!
9: Segueix mirant endavant, Jacinto. Que no ens vegin parlar. Estàs bé? Sóc en Boix. I m'has d'ajudar. Aquest sobre és per l'Anna. Vine, segueix-me. Ara. Ei, pare. Ets boig o què? No, i merda, jo... És que... Escolta una cosa. En aquest sobre hi ha fotografies del que està passant aquí. La gent ha de saber el que està passant. No poden quedar impunes aquests cabrons. Qui ets? Un fotògraf que fa la seva feina. Li has de donar avui... Has de portar aquesta peça a un soldat que es diu Arnold. Si et paren, digues que la necessiten urgentment a la caserna i hi haurà l'Anna. Dóna-li i vés en compte. Bona sort, Jacinto.
10: Molt bona sort, Boix.
11: M'envia de la Bert que li porti aquesta peça.
12: T'envia Boix?
11: Ets l'Anna?
12: Sí, l'Anna Punter. Dóna'm el sobre abans que ens vegi algú. Gràcies,
11: Jacinto. Sóc en Jacinto.
12: Gràcies, Jacinto. Moltes gràcies. Per fi la gent sabrà el que estan fent dins d'aquests camps.

0: Amb la derrota dels nazis a la Segona Guerra Mundial vindrà l'alliberament dels camps de concentració i extermini. Les SS s'encarregaran d'executar milers de persones fins a l'últim minut. Però la valentia i solidaritat de les persones resistents va ser clau per poder jutjar molts dels responsables nazis pels seus crims i atrocitats. La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Stein de la Ricarda, té una pregunta sobre el paper de la societat alemanya en tots aquests crims.
1: La societat alemanya sabia el que passava als camps i ho acceptava.
2: Mai podem parlar del 100% de la població alemana, però sí que és cert que una gran part de la població alemana va recolzar les idees nacionalsocialistes. És a dir, no hem d'oblidar que Hitler va començar a governar a començar més del 1933 arrel d'unes eleccions democràtiques. Per tant, en una situació de crisi on Alemanya es pot considerar que va ser humiliada amb els acords del Tractat de Versalles, va crear aquest caldo de cultiu perquè aquests sectors estigmatitzats pels nazis, doncs una bona part de la població, també pogués creure aquesta criminalització, pogués creure aquesta culpabilització. Això va ser un procés que va ser de mica en mica, és a dir, d'avui per demà no van començar ni a tancar els enemics polítics ni a la població jueva, que en el cas de la població jueva o la població gitana o els altres col·lectius, va ser un procés a partir del 1933 fins a la Segona Guerra Mundial i fins a l'any 43-44, quan ja es va veure que estaven perdent la guerra. Per tant, va ser un procés ben bé de 10-11 anys de grans campanyes i de portar a terme polítiques estatals en contra d'aquests col·lectius.

Les fotografies de Francesc Boix mostraran al món l'horror nazi i la capacitat per fer mal d'aquell règim feixista. Però aquest món també farà com qui no veu el que passava a Espanya. La sortida dels camps de concentració no serà la fi de l'exili per als republicans. La majoria tornaran a França i molts d'ells mai no tornaran a trepitjar Catalunya. Els que ho facin seran a les acaballes del règim franquista o amb el dictador ja mort. Espanya silenciarà el que va ocórrer als camps d'extermini i concentració durant molts anys. I, de fet, entitats com l'Amical de Mauthausen, formada per supervivents espanyols, serà il·legal fins al 1978, gairebé 3 anys després de la mort de Franco. El govern espanyol no visitarà el principal camp de reclusió i assassinat d'espanyols, el de Mauthausen, fins al 2005. Al programa d'avui hem parlat amb Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen i altres camps i totes les víctimes del nazisme a Espanya, amb Elisenda Balanguer Mercader, historiadora experta en Neuscatalà, i amb Víctor Cabral Rodríguez, historiador expert en Mercedes Núñez Targa. Amb tots dos hem visitat el refugi antiaeri sota l'església de Santa Maria d'Agramunt. Volem fer un agraïment a l'Ajuntament d'Agramunt per haver-nos convidat a enregistrar-hi aquesta entrevista. En aquest capítol de Miralls de Memòria també hem sentit les paraules de José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents de Mauthausen i testimoni en primera persona de la deportació nazi. Malauradament, el José ens va deixar abans de l'emissió d'aquest programa a l'edat de 95 anys. Volem enviar una càlida abraçada a la família. Els pròxims dos capítols posarem el focus en les dones al llarg de la història. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria. Thank you.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
4: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un condicionament previ i una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres i sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència, no? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: ¿Sabías que...?
1: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, doncs, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, doncs, no s'hagués pensat mai poder treballar d'aquest ofici, que per mi, doncs, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor, perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important, i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges, i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era la figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta, i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny, a buscar aquestes fulles del margalló, i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser supergenerós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material, perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que mos fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, doncs, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, ells m'hi diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs, a les dues setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. i al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament del sol les cremava. O sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, doncs si les deixes a unes esgorfes i li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles, i de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores per a que se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla posem... De tota aquesta fulla grossa li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment. No? El llatar és... No? El meu projecte es diu La Llatadora, perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres. Òbviament, era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis. En aquest cas, abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar, i ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en aquest cas, tot i que estem intentant fer-les doncs, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en aquest cas, aquestes de marreiaia, i el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de poma, que nosaltres anomenem brins, però això ha d'estar mullat, també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la poma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, veurem, sense que es facin mal, però veurem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafàvem aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de poma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la poma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant i totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la poma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només llatava. Doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és,
2: pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa, o en aquest cas la porta, i dins se posava la seva cadira i lletava. I la gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per allà, es passaven per allà, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, pues una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de Rasquera.
2: Ara ens podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, bueno, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
2: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no?, que tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no?, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
2: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que havia en un indret, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven i porto sang de llatadores per ambes parts de la família. Però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas, també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que creaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és i va començar sent una mena de teràpia.
2: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llata, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats. Pues claro, tenia molt de temps. Ma iaia venia a veure'm i jo l'havia vist fent alguns cabassos. No era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Iaia, baixeu material que m'heu d'ensenyar. Ara sí que tinc el moment i el temps, pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, doncs és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 ja fent-ho bé perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, doncs me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs allí concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi, pues va ser molt important. I després va vindre, pues, una etapa molt fosca de la meva vida, on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues això, a viure.
0: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, La Llatadora.
2: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent, i ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Per tant, 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
0: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
2: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa, i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb... I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, que hagués passat? No, me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
0: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
2: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, a Carrasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té aquesta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la lletadora, però ni màrqueting ni plantejament.
0: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
2: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora, i així ha sigut. Ha sigut difícil, sí. Jo he tingut molta sort, també. També, perquè molts artesans i companys... Hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat, o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser, a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé, però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, eh? Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove, que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
0: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
2: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no hi sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara... també des del Covid han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui, és un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc X cadena, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte, la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar, això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
0: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
1: Jo sempre he pensat que l'artesania, doncs, s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tenir una estimació del que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
0: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
1: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar, pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar, pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, els... i al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i tu enduries bastant net. No? Aquí, pues, s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicació dels nostres preus. Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim, que l'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure, que tu la puguis vendre bé, clar.
0: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
1: És cert que jo tinc dos, no sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicàvem amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt, pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria, pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna me deixo més, segurament. Però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, o... no n'hi ha. No? O sigui, jo que he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues, que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
0: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parla de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta. Amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.

0: creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor. Avui va de patates. A mi, els ous ferrats amb patates fregides m'encanten. Quan penso en l'origen de la patata i el senyor Parmentier, no puc estar més que agraïda de la gran feina que va fer. Ell va aconseguir que la patata sigui un dels nostres aliments bàsics. Ell va ser el que va promoure el consum de patates a França i les va donar a conèixer a Europa. Era un home molt espavilat i molt creatiu. El senyor Parmentier era farmacèutic i va dedicar molt temps a investigar les patates i les seves propietats. En aquells moments, a Europa creien que les patates eren tòxiques i es va proposar trencar amb aquest pensament i demostrar que un cop cuita no ho era. El seu propòsit era escampar el consum de patates, ja que era un bon recurs per alimentar les famílies en èpoques de pobresa, fàcil de conrear i amb collites generoses. I va ser aquí on va activar la seva creativitat. Va fer una recepta de pa que substituïa el blat per patata. Va començar a escampar aquest pa i la seva recepta. També va organitzar un munt de festes on convidava gent important i d'aquesta manera podia tenir molt més ressò. Eren festes que l'ingredient principal era la patata. Feien patates bullides, pastís de patates, puré de patata. I sí, el puré de patates, a França, anys més tard, el van batejar amb el seu nom. Un homenatge al senyor Parmentier. I sense saber-ho, aquest senyor va crear una campanya de màrqueting, que va ser un boom en aquell moment. Mira, en unes terres a París va plantar patates i va contractar uns guardes de seguretat perquè vigilessin durant el dia. D'aquesta manera va fer que la gent pensi que la patata era algú de molt valor. Però a la nit no hi havia aquests guardes. I això va fer que hi havia gent que anava a robar per consumir i per vendre'ls. D'aquesta manera es va escampar molt i molt, aconseguint el seu objectiu. Així que no em queda més que donar les gràcies al senyor Parmentier perquè els ous ferrats sense patates fregides no serien el mateix.
1: La xarxa de comunicació local.

0: de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El cotxe ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa, el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. Doncs aquest matí volem sumar la veu d'una periodista que està seguint l'emergència des de dins. Es tracta de Rosalí Hernández. Ella és documentalista veneçolana, és ara mateix a La Guaira, la zona zero d'aquests terratrèmols, és la zona més castigada, doncs, per aquest sisme. Parlem amb ella telefònicament perquè ja sabeu que a La Guaira, com us deia, la zona més castigada, la zona zero, és gairebé impossible la connexió. Rosalí Hernández, gràcies per atendernos a estas hores ja de madrugada. Buenos días, buena madrugada para ti. ¿Qué tal?
3: Muy bien, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por visibilizar lo que está pasando acá en Venezuela.
1: ¿Cuál es la imagen real ahora mismo en La Guaira? Continúan, entiendo, a contrarreloj los trabajos de rescate. ¿Qué es lo que tú estás viendo sobre el terreno que no se percibe o que no percibimos desde fuera con la misma intensidad?
3: Como lo he dicho en todos lados, no hay imagen, no hay foto, no hay video que permita dimensionar la situación que está pasando en La Guaira de manera de infraestructura, humanitariamente hablando también, y cómo algo pudo haber devastado de una manera tan rápida y tan violenta a una ciudad que estaba completamente en pie. Es realmente complicado poder explicar y como te digo, dimensionar lo que estamos viendo nosotros a diario. Vemos cuerpos minando de los sitios, no hay cómo trasladar a los muertos y los fallecidos, están en las calles con sábanas encima, tapados, tratando de los familiares de buscar de alguna manera llevarlos a la muerte para que puedan ser procesados. El olor a putrefacción es muy intenso a medida que van pasando los días. Ya estamos terminando el cuarto día luego del terremoto, y el dolor es cada vez más intenso y es cada vez más grande de la cantidad de cuerpos que hay en este momento bajo los escombros. Se estima, según organizaciones independientes, que la cantidad de desaparecidos asciende a 60.

0: 4.000. Es de esa cifra, un gran número podría estar ya en este momento fallecido. Entonces estamos hablando de unos números muy grandes.
1: Evidentemente, y además posibilidad después de alguna epidemia. Rosalí, ¿cómo valoras la respuesta del gobierno y de las estructuras de seguridad? En estas horas han circulado críticas muy duras sobre la falta de coordinación y la lentitud inicial. Tú que estás viviendo de cerca este drama, ¿compartes esta percepción de falta de vacío de liderazgo?
0: Sin duda, sin duda. Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Por lo menos nosotros en el espacio periodístico nos hicieron acreditar en un espacio, perder toda la mañana para ir a acreditarnos en un lugar, para tomarnos el nombre, hacernos, tomarnos fotografías, darnos una charla y obligarnos a bajar a la zona cero en un autobús, todos metidos juntos a la zona donde ellos elijan llevarnos, y ya por ahí ya puedo dimensionar el control que ellos están teniendo. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, las guardias nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira. Había muchísima gente tratando de llevar ayuda humanitaria y la gente que iba con comida de otros estados de Venezuela simplemente se quedaban a ayudar. No solamente llevaban comida, sino veían la necesidad de la gente pidiendo auxilio y rescatando, y ellos limitaron el acceso a todo eso. Entonces hay muchas zonas que en este momento no están siendo atendidas, familiares solos dentro de los alrededor de los escombros esperando que alguien los escuche, que alguien los ayude. Y entonces es una situación muy lamentable, porque no solamente algo que no se pudo prever, como fue un terremoto, no fue uno, fueron dos al final, y con todo y eso, pues las autoridades lo que han hecho es obstaculizar las labores del ciudadano.
1: Rosalía, ahora que los equipos internacionales ya han asumido buena parte del rescate donde han podido, ¿qué necesita la gente de manera inmediata? ¿Cuál es la urgencia que no puede esperar ni un día más?
0: Mira, como te estoy diciendo, la gente está trabajando encima de los edificios con las manos, ni siquiera con herramientas especializadas, con un martillo, con lo que sea que encuentran en la calle. Es complicado porque se necesita maquinaria pesada para poder remover escombros, para poder localizar. Eran edificios muy grandes, había unos edificios que tenían 20 pisos que cayeron completamente, y debajo de todos esos escombros hay personas. Todavía hasta hoy en la noche han sacado personas vivas, quiere decir que todavía hay un poco de esperanza. Lo que se necesita es maquinaria. Hay muchísima ayuda humanitaria, comida, medicinas, insumos, pero no hay herramientas especializadas para poder empezar a hacer la remoción de los escombros. Se necesita que las constructoras intenten llevar maquinaria pesada para mover las escombros y poder acelerar el proceso de rescate.
1: Pues Rosalí Hernández, te agradecemos muchísimo desde Cataluña que hayas sido nuestro testimonio, nuestros ojos en esta zona cero. Te deseamos mucha suerte, buenos días y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Barcelona.
0: Muchas gracias nuevamente a ustedes, siempre a la orden.
2: Notícies en xarxa, tota la informació al teu abast.
1: El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final de mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i el gasoil, que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%. Un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Ara mateix és 7:45 del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit al programa Ciutadella de la Xarxa.
3: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista de l'Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
1: I també en plana política, Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. I avui s'obre el termini per a sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, al nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i també a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al bell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat, per sort, cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. L'antiga central elèctrica de la canadenca Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
4: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval, el centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no?, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
1: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Minuts, els que falten ara mateix per arribar a 8:15 del matí. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la ciutat comtal també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats com, per exemple, Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. La cocapital del Vallès Occidental ha celebrat el Dia de l'Orgull per segona edició enguany sota el lema «Celebrem qui som, estimem com volem i lluitem pels drets de tothom». Iris Pasqual és la presidenta de l'entitat Urmies Pride Terrassa.
5: Nosaltres creiem que la memòria històrica és important. Nosaltres, per exemple, tenim el Lluís Rambla aquí a Terrassa i creiem que sense persones com ell que varen lluitar pels nostres drets, avui dia no seria possible estar aquí amb aquesta llibertat.
6: Pues superguay, porque al final es nuestra ciudad de toda la vida y pensamos que hay que apoyar los pueblos que apoyan esto también.
7: Me gusta estar aquí y que no siempre recurrir a ir a Barcelona, ¿no?
1: Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes. Les incidències per a LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori, que ha fet una fotografia de l'escenari actual.
8: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals. Els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar anunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: La Franca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels usonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinà, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
9: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
10: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
1: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. El Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary de Carme Portacelli o el thriller No miris de Joan Anarquer. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció del curtmetratge de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: La síndrome d'Estocolm deu el seu nom a un segrest que va tenir lloc l'agost del 1973 a Estocolm, on dos delinqüents comuns van retenir quatre ostatges durant cinc dies. Aquesta síndrome és un estat psicològic en què la víctima d'un segrest o la persona retinguda contra la seva pròpia voluntat desenvolupa una relació de complicitat amb el segrestador. En aquell cas, les víctimes van defensar els seus captors fins i tot després d'acabar el segrest i van mostrar també una conducta reticent davant dels procediments legals que es van emprendre contra els mateixos segrestadors.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són dos quarts de vuit i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 29 de juny. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des de Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
10: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
9: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Carlos Folchi, secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida el Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un accident a la G652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en tots dos sentits de la marxa i deixa 2 quilòmetres de cues. Per altra banda, també hi ha les retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona als seus primers trams en sentit sud. Al Vallès, hi ha retencions intermitents cap a Barcelona a la C58 des de Sabadell i per la C17 a Parets del Vallès. A la P7, congestió en sentit sud a la Roca, a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Al Llobregat tenim congestió a l'A2 i a la B23 a Pallejà i Molins de Rei i tot en direcció Barcelona. I avui també estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins de la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa al temps, la setmana arrenca novament amb molta xafogor i amb molta calor. 22 i 26 graus són els que marquen els termòmetres, sobretot de cara a la nit. Això sí, durant el matí cada vegada en tindrem menys. Al llarg d'aquesta tarda es produirà alguna tempesta al Pirineu i algun ruixat a l'interior de Girona.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Passen 5 minuts ara mateix de 8:15 del matí. Un cop tancat el sumari, entrem de ple en matèria. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només han volgut contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
11: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
9: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat també una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona, de 41 anys, és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAI de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
12: Notícies en xarxa. Informació al detall.
9: Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calcula que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre elles una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, las guardias nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No, sí, que lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
9: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes de la gasolina i el gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%. Un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum, com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i del gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto al foc. Doncs a aquesta hora volem saber com ho valoren els transportistes. De fet, aquesta pròrroga a les ajudes al combustible era una de les mesures que el sector reclamava des de feia setmanes per evitar un nou cop de costos en plena volatilitat del mercat. Per això ho preguntem a Carlos Folqui, president de Fenadismer, patronal del sector i alhora secretari general de les pimes i dels autònoms del transport. Senyor Folqui, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, molt bon dia, un plaer.
9: El govern ha decidit prorrogar o sembla que aprovarà avui fins al 30 de setembre les mesures anticrisi i mantenir aquestes ajudes al combustible per al transport professional. Com valoreu aquesta decisió? És la resposta que el sector necessita en aquest moment?
13: Pues sí, hace escasamente dos semanas tuvimos una reunión con el ministro de Economía, el señor Cuerpo, y justamente desde el sector le trasladamos la necesidad de prorrogar esas medidas que ya se habían aprobado en el mes de marzo de este año, justamente dada la volatilidad que está teniendo el precio del combustible, del gasoil. Evidentemente la situación de crisis con Irán a momentos parece que se soluciona, pero inmediatamente a las pocas horas pues tenemos otra mala noticia donde se incrementan las hostilidades, y eso lo que produce es que ese precio del combustible esté fluctuando de una forma desproporcionada.
9: El govern ha intentat anticipar-se avançant al Consell de Ministres el 29 de juny, o sigui avui, per evitar que les ajudes decaiguin. Però, si no ho tinc mal entès, tot i aquest gest, fins que Brussel·les no autoritzi formalment la pròrroga, els pagaments no es podran executar. Des del sector, aquesta dependència del calendari europeu genera inquietud. Com interpreteu aquest marge de risc?
13: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Hay que tener en cuenta que cuando se aprobaron el primer paquete de ayudas por el Gobierno español, el marco europeo que habilita ese régimen de ayudas no estaba todavía aprobado. Cuando finalmente se ha aprobado, la Comisión está haciendo acciones de supervisión de que las ayudas que aprobó en su momento el Gobierno de España se ajusten a la normativa comunitaria. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas, lo cual nos obliga a financiar nosotros mismos ese sobrecoste del sector del transporte de mercancías por carretera derivado del incremento del precio del diésel.
9: I una pregunta que potser és de sentit comú i potser d'alguna manera ja ens la contestava, però penso que potser alguns oients que no són professionals del sector podrien no interpretar bé. I és que els preus del combustible han baixat després de l'acord Estats Units-Iran, però el govern i la Unió Europea, insistim, mantenen que la crisi energètica continua i vostès també ho han posat en evidència. Per què és necessari mantenir la bonificació? Quins costos o quines tensions persisteixen malgrat aquesta baixada puntual?
13: El precio del combustible sí que es cierto que en las últimas semanas ha bajado, pero sigue estando muy por encima del precio del combustible del diésel en el momento que empezó la crisis del conflicto con Irán. Y hay un segundo factor muy importante en el transporte de mercancías por carretera, tanto de España como de Cataluña, que es que el sector lo componen básicamente autónomos y pequeñas empresas. Y estos autónomos, que son más del 60% del sector y que trabajan para grandes operadores del transporte, tienen serios problemas y grandes dificultades, al igual que los agricultores, para trasladar los costes de producción a sus clientes finales. De ahí que los sectores estratégicos, como el transporte, la ganadería y la pesca, hayan sido los sectores que desde el Gobierno de España se ha intentado proteger, dada esa falta de capacidad de trasladar los costes a sus clientes finales. En tanto, cuanto se mantenga esta inestabilidad por el conflicto de Irán y se vayan a producir estas fluctuaciones en el precio del combustible, es imprescindible, justamente para proteger a un sector esencial como es el transporte de mercancías por carretera, que estas ayudas se prolonguen en el tiempo.
9: Senyor Folchi, doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada i estarem pendents no només de l'aprovació d'avui, sinó del que passi a Europa. Gràcies, bon dia.
13: Molt agraït, un plaer sempre a la vostra disposició.
9: Avui, sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. I més coses, fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vimfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, això és el nivell 4 sobre 5. Es concentren sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al vell mig de Sant Cugat del Vallès, després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 l'antiga central elèctrica de la Canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana 3 dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primera vegada el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
14: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de la gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
9: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ens amplia la Carme de Fez.
15: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
16: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
15: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les tres xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
9: El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels usonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
17: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
18: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
9: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
19: Tant de bo pogués ser amb una selecció oficial, no? Que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
20: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final durant l'any potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
9: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Sabiñánigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els 16ens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als 8ens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran dos combinats més, que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. Punt final a la 26a edició de la Granollers Cup, el trofeu més prestigiós d'handbol base del sud d'Europa. Enguany hi han participat 6.000 esportistes de 24 nacionalitats que han competit en més de 300 equips. El triomf en la categoria masculina júnior ha estat per el Frankstal eslové, que ha superat el Palau Tordera a la final per 5 gols de diferència, 17-12. Després de 5 dies de competició, el Palau Tordera ha aixecat el trofeu en la categoria júnior femenina. S'ha imposat a les franqueses per 13-16 a la final. Les del Baix Montseny van arribar al descans amb un avantatge de 4 gols i van saber administrar l'avantatge a la segona meitat per proclamar-se campiones d'aquesta edició. Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove paletista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries individual, dobles i dobles mixtes. A més, aquesta temporada, Mayorov ha fet història convertint-se en campió de Catalunya en categoria absoluta, corroborant el seu talent i la seva precocitat. I arribarem a les 8 amb la Cultura al Grec 2026 de Barcelona. El Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada de Família, el 17 de juliol, amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols. I una exposició al Castell de Montjuïc analitza les transformacions profundes que va provocar la instal·lació de la SEAT a la Zona Franca en ple franquisme. La SEAT, fàbrica de transformacions, presenta documents i fotografies de l'època que ajuden a explicar com l'empresa va ser un actor central de la modernització de la societat d'aquella època. Ens ho apropa el David Navarro.
21: Un 600, potser el cotxe més emblemàtic de SEAT, rep el visitant a l'exposició. Una mostra que arrenca, com explica la comissària Laia Soldevila, quan el règim decideix instal·lar la fàbrica a la Zona Franca i els habitatges dels treballadors a l'actual barri de la Marina.
22: Era com aquesta colònia industrial, però en un espai que no estava al costat del riu, sinó que estava al costat de dues ciutats, com l'Hospitalet i Barcelona. Doncs eren tot d'habitatges que, a més, tenien tots els seus serveis al costat de la fàbrica de cotxes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
5: L'objectiu de la higiene alimentària o higiene dels aliments és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara, Salut, analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
3: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
1: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de

0: 150 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. Tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ara mateix passen gairebé 4 minuts de les 8, és hora punta i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
1: Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant els accessos del Baix Llobregat. Hi ha retencions a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, en sentit Martorell, per una incidència que talla un carril. També complicacions en aquesta via d'entrada a Barcelona, a la zona de Sant Vicenç dels Horts i més endavant també a l'altura de Cornellà de Llobregat, la B23 també força plena entre el Papiol i Molins de Rei en sentit Barcelona, i més endavant hi ha hagut una incidència just a l'inici de la B23 i hi ha aturades des de l'altura de Esplugues de Llobregat. També destaquem aturades als accessos del Vallès, l'autopista P7 amb retencions a l'altura de Montmeló i més endavant entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, i també trams de retencions entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També aturades dels accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, i la C58 i la C33 també plenes entre Montcada Reixac i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, retencions força compactes a la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i Sant Gervasi en sentit Llobregat, i també en sentit Llobregat aturades a la ronda litoral entre la zona portuària i l'altura de Bon Pastor, també en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: I avui estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez al matí desperta com si Catalunya estiguéssim al Carib. Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. És que la temperatura actual volta als 23 a 28 graus a moltes comarques de Tarragona, de la costa i perilitoral de Barcelona, gran part de Girona, i només en alguna raconada pirinenca o de la Catalunya central baixem dels 20 graus i l'aire s'ha començat a remenar una mica i, per tant, ha baixat la temperatura en aquestes comarques interiors. Però el 90% de la població catalana a hores d'ara està com si estiguéssim, bé d'elles, al Carib, amb una temperatura, a més, molt xafogosa, i al llarg d'aquest matí amb alguns núvols una mica més gruixuts a l'Alt Pirineu, on s'hi està escapant algun ruixadet a hores d'ara, sobretot al voltant d'Andorra i també de la Val d'Aran. Tot això anirà de baixa i el matí acabarà sent ja assolellat, amb una mica de vent de tramuntana a l'Empordà, també de mestral cap al delta de l'Ebre aproximadament. I aquesta tarda la temperatura baixa una mica respecte a les comarques de Ponent, però puja, per exemple, al prelitoral barceloní. El Vallès avui, 37-38 graus, molta calor a l'àrea metropolitana. I aquesta calor acabarà rebentant en forma d'algunes tempestes que tindrem bàsicament al Pirineu, les més fortes a cavall del Lluçanès, del Ripollès, de la Cerdanya i de la Garrotxa. Ruixats que la resta del país no els veurem. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mor per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig, per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació, hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Partaulí el 25 de juny i entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
0: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: És una de les notícies que us estem destacant en titulars. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15ena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Venezuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, las Guardias Nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a la Guaira.
0: I en les darreres hores han aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb 20 de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més, hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Pel que fa al sector del transport, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado de 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
0: Només un minut ens separa d'un quart de nou del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit al programa Ciutadella de la Xarxa.
7: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
0: I també en plana política us expliquem que Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. Avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars o bé d'un contracte d'un pis o bé d'una habitació de lloguer que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes, en funció, això sí, dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Aquest dilluns arrenca el judici contra Glovo impulsat per la CGT per denunciar el que consideren com una falta de justificació de l'expedient de regulació d'ocupació que preveu l'acomiadament de prop de 500 treballadors. El sindicat valora que l'empresa no ha acreditat les causes econòmiques i organitzatives que justificarien la mesura. A més, en la demanda qüestiona l'estratègia d'externalització que planteja la direcció perquè no pensa que s'hagi demostrat que aquest model és més eficient o rendible que la feina que fa la pròpia plantilla. I els bombers han extingit fa poca estona l'incendi de vegetació agrícola que cremava des d'ahir a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui, a Catalunya, hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: L'antiga central elèctrica de La Canadenca, a Sant Adrià de Besòs, i futura seu del Catalunya Media City, és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que avui s'ha escollit com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
8: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no? Diuen que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
0: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ara ens amplia la Carme de Fez.
9: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
10: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera canviant.
9: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les tres xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana, justament, ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes, com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí, per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la capital catalana també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa n'hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori que ha fet, a més, una fotografia de l'escenari actual.
11: és el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
0: Esports, el club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens de Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinach, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: I Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ja ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló Sant Jordi de Torredembarra. La de Cunit, bronze en el darrer Mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francés, d'Altona, i d'Ivet Aixurx, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montalt. I ja estan en marxa, els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran 2 combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. I Vladimir Mayorov, una de les promeses del tenis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove palista del club tenis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries, o sigui, l'individual, el dobles i el dobles mixtes. I arribarem a 8:45 amb la cultura, i és que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i de les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui, celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. I el Museu Provisional del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona, amb seu al Tingladu 4 del Port, ha tancat les portes definitivament després de 8 anys albergant l'exposició Tarraco MNAT. Caldrà esperar fins a finals d'any per visitar el nou museu arqueològic que reobrirà a la plaça del Rei i comptarà amb més de 1.000 peces, moltes d'elles mai vistes. Així doncs, per acomiadar-se com cal de la zona portuària, el museu ha organitzat una setmana de portes obertes i activitats que han finalitzat aquest diumenge amb gran afluència. Des de dimarts, més de 500 persones han visitat l'exposició romana per última vegada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià, nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important. Era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han resposta a algunes preguntes dels seus advocats a l'inici de la instrucció. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
4: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des de Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos lo vamos a encontrar en la misma situación.
4: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Tot seguit hi connectarem en directe per buscar les previsions de la jornada en conversa amb Marta Vall-Llucera, presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. I dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I en cultura, tret de sortir del Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ho ampliarem en breus minuts en conversa amb Letícia Martín, que és la directora del Grec.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: És la nostra notícia destacada del dia. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig, per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
7: Disposem de poca informació, hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny i entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
4: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poble Nou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que, precisament, ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una gran persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15a de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a la Guardia.
4: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil, que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. El secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
4: I parlant encara de bonificacions, avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Barcelona acull fins dijous el Congrés Mundial d'Arquitectes. Uns 10.000 professionals, experts i acadèmics debaten aquests dies el paper de l'arquitectura davant dels grans reptes del segle XXI. Amb el lema Arquitectura Planetària, el certamen vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. A les portes del Congrés, al recinte del Fòrum de Barcelona, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, doncs, quina és ara mateix la situació aquí, on estàs tu, a punt, entenc, de començar aquest congrés.
8: Sí, hola, Helena, bon dia. És el primer cop que Barcelona, que aquesta ciutat, acull dos cops el Congrés Mundial d'Arquitectes. Ho va fer ara fa 30 anys i ho torna a fer ara. Enmig de dues crisis encadenades consecutives que se solapen en el temps són la crisi climàtica, també la crisi de l'habitatge, i amb Marta Ballucera. Ella és presidenta del Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes. Bon dia, Marta.
9: Hola, bon dia.
8: Aquestes dues crisis condicionen i marquen l'inici avui del Congrés de Barcelona?
9: totalment, perquè seran alguns dels temes centrals que es debatran i amb els quals es compartirà coneixement de cara a poder des de l'arquitectura aportar solucions, tant en un cas com en l'altre. La part d'edificació té molt pes en quant a efectes de, emissions d'efecte hivernacle, en quant a consum energètic i, per tant, fer edificis més eficients i també ciutats més eficients pot ajudar a pal·liar, en certa manera, aquest canvi climàtic.
8: Com construir de manera més accelerada i també amb garanties mediambientals aquest parc pendent d'habitatge social?
9: Efectivament, ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels habitants.
8: Marta, ajuda'ns a entendre's com es configura aquest congrés que aplegarà prop de 10.000 assistents. Hi ha tres espais a la ciutat de Barcelona.
9: És un congrés diferent, multiseu. Es produiran una sèrie d'activitats en el The Hub. Allà hi haurà exposicions de tots els països, arquitectura de tots els països que formen part de la Unió Internacional d'Arquitectes. El Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes també tindrà un espai amb conferències. Aquí al CCIB hi haurà el gruix de continguts i després a les tardes, a les tres xemeneies, cap a les 7 de la tarda, cada dia hi haurà uns conversatoris, uns open forums, en què es parlarà d'alguns dels temes que s'han parlat al dematí, però en un ambient més distès i, per tant, al costat del mar, un altre format.
8: Marta, ja per acabar, el que ens ha de quedar clar és que aquest Congrés Mundial d'Arquitectes no té una mirada local. Des de lo local, des de Barcelona, té una mirada universal.
9: Efectivament, es plantejaran temes des de lo global perquè després es puguin aportar solucions dintre els àmbits locals, particularitzant i en funció de les necessitats de cada lloc.
8: Marta Vall-Llucera, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a pocs minuts precisament per l'inici d'aquesta nova edició a Barcelona del Congrés Mundial d'Arquitectes. S'esperen prop de 10.000 assistents. Si recordem, Helena, insistim, és el primer cop que una ciutat acull dos cops aquest congrés.
4: Ha trigat 30 anys en tornar a venir aquest congrés, Anna, però sens dubte que ha arribat en el moment clau, perquè el tema de l'habitatge, ja ho hem dit moltes vegades, és tremendament preocupant. Gràcies, bon dia. I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca dissabte. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. De fet, aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. I és una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Segons les primeres informacions, els fets haurien passat dissabte a la matinada, quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. I canviem de tema i us expliquem que aquest cap de setmana milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. Però, a més de la ciutat comtal, també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, hi ha altres localitats, com per exemple Terrassa, que se sumen a aquesta jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Unes reivindicacions que estan més que justificades perquè el 2025 ha tornat a encendre les alarmes. I és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco, que és jurista de l'Observatori, que ha fet justament una fotografia de l'escenari actual.
10: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres, perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
4: I avui obrim la crònica esportiva parlant de l'hoquei patins, perquè el Club Patí Vilafranca torna a ser de l'hoquei Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
11: Bon dia. Doncs sí, els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a l'hoquei Lliga Plata. Ha estat gràcies a la victòria sobre el Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de l'eliminatòria. Ja a l'anada havien guanyat per 2-3. Entre aquests tots dos duels han passat 3 setmanes pel recurs que havien presentat els usonencs perquè s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinyac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat d'aquesta eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
4: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra la Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
14: Tant de bo pogués ser una selecció oficial, no?, que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
15: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final durant l'any potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
4: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que rodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català, després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I Cira Vella i Héctor Díaz han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló de Sant Jordi de Torredembarra. La patinadora del Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francesc d'Altona i d'Ivette Ashford del Parets. Héctor Díaz, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per a la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montal. Doncs felicitem a tots dos patinadors del Cunit, que han donat un gran espectacle aquest cap de setmana a Torredembarra.
11: Molt bé, doncs felicitats queden. Gràcies, Cristina.
4: Fins demà.
11: Fins demà. I seguim amb cultura per explicar-vos ara que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary de Carme Portacelli o el thriller No miris, de Joan Arquer.
4: Doncs en volem parlar amb la seva directora, Letícia Martín. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Letícia.
16: Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
4: El Grec i el Lliure celebren 50 anys amb una inauguració compartida i propostes gratuïtes. En aquest aniversari, quina idea de fons has volgut fixar? Com s'explica aquest present que serveix per llegir el passat i imaginar el futur, com has anat declarant?
16: La veritat és que sobretot el que hem volgut ha estat conèixer i saber tot el que havia passat al festival durant aquests 50 anys per poder oferir i agafar una mica de l'espirit del començament. Crec que l'espirit dels primers anys, l'espirit d'aquesta Barcelona que s'esclatava al 76, al 77, és el que realment deuríem tots intentar recuperar a l'assaig i a tota la societat.
4: A la programació hi conviuen grans noms internacionals, peces de risc, llenguatges radicals i coproduccions locals, també. Quin criteri t'ha guiat per dibuixar aquesta estructura de programació tan diversa? Què t'interessa d'aquest equilibri entre els referents clàssics i l'experimentació?
16: Efectivament, aquesta és la qüestió, trobar l'equilibri, perquè el Grec és un festival que el que pretén és apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat, crec.
4: Letícia, el festival s'estén a 58 espais, incorpora complicitats amb equipaments molt diversos, fins i tot la Sagrada Família. Quina idea de ciutat cultural dibuixa aquest mapa? Què vols activar amb un grec deia que s'obre potser més als públics i fins i tot als espais de Barcelona?
16: Des del primer moment, per mi, és molt important pensar que com festival municipal som el festival de tothom. Fins i tot la gent que encara no ens coneix. Així que és una obligació per a mi intentar arribar a que tothom tingui aquesta oportunitat. Sí que és cert que els preus són molt, molt populars. No hi ha un problema d'accessibilitat per preu, però sí pot ser hi ha problemes d'accessibilitat per informació. Per això també arribar a llocs diferents, arribar a llocs a fer algun esdeveniment gratuït, té aquesta singularitat, l'intentar arribar a més gent. I sense dubte, el tenir la possibilitat de fer un concert amb la Sagrada Família, dins de la Sagrada Família, és un moment molt especial perquè no s'havia fet mai. I també per això, perquè farem un sorteig entre tots els ciutadans perquè puguin accedir a aquest concert.
4: Doncs Letícia Martín, directora del Festival Grec de Barcelona, com diuen o com dieu els del món de la faràndula, molta merda, que vagi molt bé la inauguració aquest vespre del festival i llarga vida a un festival potentíssim de la ciutat de Barcelona, però que també és referent a Catalunya i arreu. Gràcies, que vagi molt bé.
16: Moltes gràcies, us esperem a tots.
4: I a vostès, doncs, també, gràcies per l'atenció que ens han dispensat i demà els tornem a esperar aquí mateix, a les 7 del matí. Que vagi molt bé, bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
3: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
2: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ganès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles,

0: fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasia aparentment inofensiva que es convertirà en un malson pertorbador.
1: ¿Qué hechizo le has echado?
2: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
0: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
3: Te diría, solo uno de los dos va a salir con vida.
2: No nos han presentado formalmente.
4: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i qui us parla, Emma Balea. Rebeu, com dèiem, salutacions dels serveis informatius i tècnics. De fet, també tindrem el nostre company, en Joel Gascón, que ens acompanyarà en el dia d'avui, com sempre, en aquest tastet informatiu amb el qual arrenquem el nostre magazín diari de dilluns a divendres i que doncs, tot just començarà ara. Avui també tindrem l'espai de l'entrevista després d'aquest petit apunt informatiu que ens oferirà el Joel, doncs tindrem la síndica personera de Mollet del Vallès, la Rosa Matas, i és que justament ara estàvem parlant amb ella aquesta setmana, dimecres, si no anem errats, s'acompliran els 100 dies de la seva pressa de possessió del càrrec, amb la qual cosa volíem saber què és el que ha passat en aquests 100 dies, de, què és el que s'ha trobat, què és el que troba que cal millorar, bé, les primeres impressions. Després tindrem allò de la petita a la gran pantalla, amb propostes de sèrie o de pel·lícula, veurem qui ens sorprèn, si el nostre company en Sergio Bardeño o el nostre company en Josep Casasnovas. Després tindrem el segon espai del racó dels joves literaris. És un espai que ens acompanyarà aquest estiu en el Posa't les Piles i que volem promocionar i donar a conèixer la literatura juvenil i que millor que siguin joves. En aquest cas serà la Idàlia i l'Andrea les que ens venen a fer propostes de dues novel·les adreçades a això, a un públic juvenil de 14 a 16 anys. Després, per acabar, tindrem l'Enfoca't i avui ens dedicarem a parlar de l'oficina tècnica laboral. És una oficina que és un servei de molt de trajecte a l'empresa municipal Enfo i que s'adreça sobretot a persones que estan buscant feina i que tenen algun trastorn de salut mental. Bé, tot això en el dia d'avui, el Posa't les Piles, comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem per a començar aquesta setmana?
1: Doncs destaquem que l'Ajuntament ha posat en marxa una nova edició del Pla de Seguretat d'Estiu que estarà en funcionament fins al 6 de setembre amb l'objectiu de garantir la convivència ciutadana, fomentar el civisme i reforçar la seguretat i la mobilitat del municipi en aquesta època de l'any, un dispositiu que compta amb la coordinació de Policia Municipal, agents cívics i Mossos d'Esquadra. I és que durant aquests mesos d'estiu s'incrementa la presència policial i dels agents cívics als carrers, parcs i places de tot el barri, amb actuacions com, per exemple, evitar el consum d'alcohol i substàncies prohibides en la via pública, mesures per garantir una mobilitat segura i, sobretot, també dispositius especials amb motiu de les festes del barri, les revetlles, festa major d'estiu i la resta d'activitats. Un pla que també intensificarà la vigilància a les zones d'oci i nocturn i es reforçaran els controls sobre els horaris de les terrasses i l'ocupació de l'espai públic, que potser és una de les coses que més preocupen també doncs, a la gent que vol descansar perquè estem en unes èpoques de l'any que se surt més, però en aquest cas sempre amb aquesta limitació horària.
0: Sí, i després l'altre dia jo comentava que amb el tema de la calor és veritat que tothom està com més irritable i també es provoquen allò situacions de vegades al carrer que dius, escolta'm, però si no era per tant, no? És a dir, que sí, es gira feina. Més coses, Joel.
1: Doncs que la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès ha celebrat una nova edició del seu acte anual de reconeixement a entitats i persones que destaquen pel seu compromís a la defensa dels serveis públics i especialment de la sanitat pública, un acte que servia per posar en valor la tasca que desenvolupen col·lectius i persones que treballen dia a dia per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. I en aquesta ocasió els reconeixements han estat pel Club Social La Llum, Afimoic, Mollet contra el Càncer i l'artista Dolores Corrales. Antonio López s'ha mostrat satisfet per poder celebrar una nova edició d'aquests premis.
2: Por lo tanto, estamos muy contentos de dar estos premios, que ya hemos quedado de que el año que viene haremos también otros premios a otras entidades, sobre todo de la salud. Y por lo tanto, hemos creído conveniente este año hacer esto reconocimiento, porque como todo el mundo sabe, las entidades que trabajamos para la salud, nadie cobra, etcétera, nadie, o sea, lo hacemos por activistas y porque queremos que una sanidad pública sea mejor.
1: Una de les entitats distingides ha estat el Club Social La Llum pel seu 25è aniversari, però també doncs, en aquest cas doncs, hi han hagut altres distincions, com l'entitat Mollet contra el Càncer, també per aquests 10 anys, on la seva presidenta, Mercedes Corral, ha expressat el seu agraïment per un premi que assegura posa en valor la tasca altruista que desenvolupen els seus voluntaris i voluntàries.
3: Pues la verdad que nos ha hecho ilusión, porque cuando nos llegó el mensaje que estábamos invitados no sabíamos nada y bien, nos ha gustado mucho porque que te reconozcan tu labor también es agradable y gusta, ¿no? De estar haciendo algo y que te lo vayan reconociendo pues también, ya que lo hacemos altruistamente, por lo menos que tengamos una pequeña recompensa.
1: Per la seva banda, Fimoi, que ha estat la darrera de les entitats premiades també doncs, per als 25 anys, no? si no m'erro, de feina a la ciutat. Però durant l'acte també s'ha homenatjat l'artista Dolores Corrales, que és autora de l'escultura Resistiré. Va fer aquesta entrega doncs, a la Plataforma, que és una obra elaborada amb ferro i materials reciclats que ret homenatge a les víctimes de la Covid-19 i a totes les persones que van lluitar contra la pandèmia aquí a Mollet. I, de fet, doncs, des de la Plataforma han explicat que aquesta escultura representa també una reivindicació històrica del col·lectiu, i és que per molt que era a petita escala, ells reclamen que l'Ajuntament de Mollet instal·lin un memorial permanent en record de les víctimes de la Covid-19, tal com ja s'han fet en altres municipis. De moment, aquesta la guardaran ells.
0: Molt bé, doncs això tenia lloc a divendres a la tarda aquí a la nostra ciutat. Aquestes són informacions que recollirem, entre d'altres, perquè n'hi haurà moltes més, en l'informatiu Mollet al dia a partir de la 1 en punt del migdia. Moltíssimes gràcies, Joel.
1: Que vagi bé.
0: Igualment. Anem a saber ara de la previsió meteorològica. Ens n'informa Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Una jornada molt tranquil·la en general, sobretot quan més cap al sud, però amb l'arribada d'algunes tempestes aquesta tarda que es tornaran a formar cap al Pirineu, sobretot el de Girona. Per tant, bàsicament cap al Ripollès és on esperem que descarregui una mica més al llarg d'aquesta tarda. També algun ruixat a la resta de l'àrea pirinenca, però a la resta del país simplement alguns núvols no gaire importants. Per exemple, el prelitoral barceloní. A l'interior de Barcelona justament és on més calor farà avui, també l'interior gironí, i en canvi baixa una mica la temperatura a les comarques de Ponent, però encara amb molta calor. També un palet de vent, que sobretot a l'Empordà anirà xiulant de tramuntana, una tramuntana avui molt calenta. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Com fem habitualment, ja estàvem conversant amb la nostra convidada i ja ens estàvem fent senyes dient, escolta'm, que aquesta conversa ha de sortir, no? Ha de sortir també i compartir-la amb els oients. La nostra convidada és la Rosa Mata, que és la síndica personera de Mollet del Vallès, flamanella, des de fa gairebé 100 dies, queden 2 dies, per no?
1: Sí, per 100 dies del nomenament, sí.
0: Clar, i la varen convidar perquè van dir, escolta'm, allò dels 100 dies de gràcia, no?, que es dona també als carrers públics, i pensàvem, doncs anem a comentar jo amb la Rosa en aquests 100 dies, que és veritat que hi ha hagut dies festius pel mig, perquè està la Setmana Santa, perquè mentre un agafa jo, no?, de dir, escolta'm, doncs estaré aquí, doncs hi ha un temps, no? Però no sé quines... Segur que en aquests dies, no?, aquests mesos, era el 23 de març, no?,
1: de març, sí.
0: Que prenia possessió del càrrec.
1: A les 6 de la tarda.
0: Han passat coses. Sí, te n'has adonat de coses.
1: Sí. Mira, la primera cosa bona que ha passat és que ja tinc una persona... jo vaig estar reclamant un suport administratiu que fos de dedicació exclusiva, que fos de jornada completa i que fos permanent, no? Perquè el Salvador havia tingut 5 persones diferents i llavors això sempre és un entrebanc. I jo tinc la sort de que sí, que aquesta gràcia sí que se m'ha concedit i ja fa 2 mesos que tinc una persona eficient, eficaç, o sigui, estic encantada de la vida, que es diu Lídia Carrión, i que penso que farem molt bona feina perquè és un suport molt, molt, molt valuós per mi.
0: Està bé, perquè faran un bon equip, totes dues són dones, la qual cosa fa que segurament també en la sindicatura, per primera vegada a Mollet, doncs tindrem aquesta visió més femenina, no?
1: Exacte, sí.
0: Que fins ara doncs s'havia fet molta feina, però potser hi ha coses que les dones ens adonem.
1: Bueno, hi ha mirades diferents. A vegades amb coses que poden ser molt superficials i a vegades amb coses que són molt profundes, no? Però sí que mirem de forma diferent.
0: A més, amb la Lídia, crec que totes dues us estreneu en el que és el funcionament d'una sindicatura.
1: Exacte. Sí. Bueno, jo, per suposat, i ella s'estrena hasta amb el que és un treballador de l'administració. Perquè fins ara ella havia estat doncs, amb la indústria privada, per dir-ho d'alguna manera. No?
0: Molt bé.
1: Per tant,
0: llavors,
1: hem d'aprendre.
0: En aquests 2 mesos que ja porteu allò frec a frec, us heu fet plantejaments de dir cap a on hem d'avançar, què és el que veiem allò que... Doncs...
1: Bé, els plantejaments te'ls fas en la mesura que vas tenint casos, perquè primer nosaltres hem hagut d'anar esbrinant a qui hem de dirigir-se quan tenim un problema, no? I el problema ve de fora, no ve de dins. O sigui, nosaltres ens podem plantejar si volem ser molt eficaços, casos, quants dies podem trigar a una resposta, de quina manera podem apretar més o menys de coses que et poden venir que poden ser legals, perquè jo sempre dic que la llei i la justícia i el sentit comú no sempre van de la mà. Hi ha vegades que el sentit comú i la justícia va per un cantó, però la llei ha anat per un altre i llavors aquí no hi ha res a fer, no? Per tant, hem d'anar aprenent totes aquestes coses de quina manera enfocar els problemes que et porten els ciutadans, perquè depèn del problema que et porten, has de fer una actuació o n'has de fer una altra, o hi ha una urgència o no hi ha una urgència.
0: Clarament. No sé si en aquest període hi han hagut visites de ciutadans i ciutadanes.
1: Home, vam començar el període, vam heredar 14 casos i estem al 40. O sigui, sí, molts.
0: Sí.
1: Sorpreses des del principi, molt sorpreses, perquè cada setmana hem tingut visites i hem tingut queixes o consultes.
0: I què és més difícil? Perquè jo també pensava, no? Clar, hi ha casos que quedaven pendents. Llavors, jo no sé si és més difícil posar-t'hi en un tema que ja s'està tramitant o entomar un de nou... Que tu l'agafes...
1: És igual. El mateix, perquè sí. Tampoc n'hem tingut molts d'oberts. Dels 14 que hi havia potser 2 o 3 que estaven oberts, però que es van tancar de seguida. Vull dir que no hem anat arrossegant i n'hi ha un parell que encara estan, perquè n'hi ha que... La llei ha de fer el seu curs, no? I potser hi ha un requeriment municipal, però llavors hi ha unes al·legacions, i llavors tot això fa que allò s'entretingui i no sigui ni per culpa culpa nostra ni per culpa de l'administració.
0: Uh-huh. I en aquests, bé, de 14 heretats fins a 40, doncs, d'unidó, no?
1: Sí, molts.
0: I aquests casos han estat sobretot allò consultes, han estat allò...
1: Queixes
0: d'incivisme?
1: No necessàriament, o sigui, nosaltres, les queixes que nosaltres podem rebre o nosaltres podem actuar quan hi ha un desencontre entre el ciutadà i l'Ajuntament.
0: Sí, l'administració local.
1: Exacte. Per tant, si és una cosa que abasta més que és la part local, que Mollet, això ho passem a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, no? Perquè nosaltres no hi podem fer res. I si és alguna cosa entre veïns, ho passem a mediació, perquè nosaltres tampoc hi podem intervenir d'una forma directa. Nosaltres podem dir, doncs mira, vés cap aquí o aneu cap allà, aneu a l'equip de mediació que té la Policia Municipal, que és un equip de mediació molt bo. També podem enviar-los, si és una cosa entre un ciutadà i una empresa...
0: Sí, de subministrament,
1: exacte,
0: per exemple.
1: De subministrament o d'una compra, de qualsevol cosa, doncs se'n van a la Defensa del Consumidor. Uh-huh. Els enviem cap allà. Vull dir, hi ha varietat. O sigui, en un principi vam tenir molta varietat. Ara potser no hi ha tanta varietat, no? Però sí que hi ha coses molt diferents i molt variades.
0: Queixes de quin estil heu rebut, allò, Rosa? Doncs
1: pues des del solar, que està ple de runa i ple de vegetació i està al costat d'una casa i s'acosta a la verbena i la gent té por que allò s'incendiï i que com és que allò no es tira endavant, fins a les persones que els hi aparquen sempre davant del gual i mai poden sortir quan és l'hora d'anar al metge, per exemple... Aquella persona que té un problema de vivenda o que tenen problema amb el padró o que tenen problema amb el rebut de l'aigua...
0: La resposta de l'administració en aquests casos ha estat allò prou àgil?
1: Hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no. També depèn de nosaltres si hem anat directament... Potser hem patat amb un cantó que no era el seu cas en aquell, no? I ens l'han traslladat cap a un altre cantó. L'administració sempre és més lenta que no pas el que nosaltres voldríem, no? Nosaltres voldríem pom-pom, no? Per exemple, amb les coses de l'aigua és amb les que més de pressa hem tingut solució. Oi, Lídia? Sí. Amb el que més ràpides hem pogut tancar més coses, no?
0: Suport per part dels tècnics de l'Ajuntament, sí? Allò,
1: sí. De moment van responent al seu ritme, però van responent.
0: No sé si també ja Rosa Matas ha participat en alguna trobada del fòrum de síndics en aquest període.
1: Sí, vam anar a Palafrugell, hi va haver l'Assemblea General de Sindicatures de Catalunya, i molt bé, va estar molt interessant, va ser un veure, conèixer molta gent que està fent el mateix que estàs fent tu, veure diferents mirades també, veure com coses que es fan, coses com es pot arribar a la transparència o no, o sigui, vas agafant experiència, no? Perquè jo això realment era algo que estava molt lluny del que era el meu habitual, no? I la meva zona de confort. Però molt bé.
0: Li han fet alguna proposta deshonesta, Rosa Matas, dintre del fòrum, no?
1: No, no. I si me l'haguessin fet, no l'hagués acceptat, perquè no seria honest posar-te amb allò que diuen camisa de once vares, quan encara no estàs acabat de
0: un rodatge,
1: en el teu, no? Primer fem la feina de casa i després escombrem bé casa i després ja anirem a escombrar al carrer.
0: No sé si dèiem això, no? Doncs que hi ha hagut allò molta gent, no? En aquest curt període ha estat una sorpresa. No sé, ara en període d'estiu m'imagino que hi haurà un període al mes d'agost, que l'oficina del síndic...
1: Sí, no? El mes d'agost tanca Catlladó i per tant ens quedem sense seu i seran les vacances. I clar, llavors aquell durant el mes d'agost no podrà venir ningú a fer res. Jo penso que també el mes de juliol potser també es calmarà una mica, o no, perquè jo penso, bé, no, la gent ja comença a pensar en les vacances, però per un altre cantó la gent té més temps també per pensar què li passa i que pot anar a queixar-se perquè així no perd un dia de feina.
0: Ha calgut allò trobada, allò amb aquest consell assessor? Que té la sindicatura, bueno, ho dic perquè la Rosa venia d'aquest Consell i no sé si justament ara...
1: Que jo ja reivindico que sóc republicana, perquè quan vaig dir que em sentia com la reina de França amb els mosqueteros, hi va haver qui no estava d'acord, no?, amb aquesta afirmació, però jo sí que hi estic d'acord. Vam fer una reunió al principi, vam fer... Clar, ells venen a tot. Per tant, ens vam anar a la reunió del fòrum de síndics a Palafrugell i vam anar a tots. O sigui, ells també venen, no? Per tant, per això dic que em sento molt ben respaldada, no?, amb ells. I ara, el dimecres, tenim la propera abans de les vacances per començar a posar fil a l'agulla, perquè farem el desembre sobre la jornada de drets humans, sobre com enfocarem tota la col·laboració que fem amb les escoles.
0: Clar,
1: sobre
0: perquè,
1: els drets dels infants.
0: Això ja, vosaltres, ara en acabar el curs, ja feu la proposta a les escoles.
1: Ja l'hem fet, ja hem rebut moltes respostes ja, i per tant ja estem fent el calendari.
0: Comptaràs amb suport d'aquest Consell Assessor?
1: Bueno,
0: per fer
1: jo
0: aquest...
1: penso que el Vicenç i jo seguirem sent els dos que anem a les escoles a fer
0: la
1: ens acompanyarà la Lídia també per, com a suport, però penso que farem els mateixos que ho havíem fet fins ara.
0: I és una experiència que valores molt positivament? Sí,
1: sí,
0: t'agrada?
1: Sí, jo penso que sí, que és important. És una edat còmoda, perquè quart, cinquè de primària. És una edat que encara són molt esponges encara, no? I que es plantegen coses i que tinguin coneixement de quins són els seus drets i els seus deures, perquè no hi ha drets si no hi ha deures dels demés. Jo no puc tenir un dret si els demés no me'ls reconeixen. Per tant, els demés han de fer els seus deures perquè jo pugui tenir el meu dret, i això ho han d'entendre. I que moltes vegades la igualtat no és equitativa, i han d'entendre que hi ha d'haver equitat a part d'igualtat, perquè a vegades la igualtat provoca també desigualtats, no? I això crec que és important, que ho vegin. I llavors fem un exercici pràctic, aquest exercici pràctic es queda a l'aula, per tant el professor, el tutor pot treballar què creuen que és un deure i què no, perquè hi ha tantes coses que creuen que és un deure tenir-ho, que és un dret, i no ho tenen. Vull dir que poden pensar que tenir un mòbil és un dret, o que tenir unes sabatilles esportives de marca és un dret. Llavors, tot això ho deixem a l'aula perquè a l'aula es pugui seguir treballant.
0: I Rosa, una de les coses que per les quals també es va iniciar aquest programa era per apropar i donar a conèixer la figura de la sindicatura.
1: Exacte, sí, sí.
0: És curiós perquè amb més de 25 anys que té l'oficina del síndic, una de les coses que sempre acaba sortint és que encara no és prou coneguda la figura de l'oficina del síndic personer, en aquest cas de la síndica personera.
1: Sí, sí,
0: no sé
1: sí.
0: si és un dels objectius també
1: del
0: teu mandat.
1: Un dels objectius que no és que no s'hagi fet fins ara, no? Perquè jo sé que altres ho han fet, antecessors meus, no? Que és, per exemple, doncs, jo què sé, anar a fer trobades a les associacions de veïns. Llavors, aquesta trobada que fas per explicar què és la sindicatura, per què funciona, per què els hi pot ser útil, tot això no sempre llavors té quòrum. O sigui, millor venen doncs, la gent de la Junta i poca gent més, no? En tenim una pel setembre, que encara no tenim data, però amb l'Associació de Veïns de Plana Lladó, com que amb la Rosa Pèric vam fer coses juntes amb lo del... quan vam, hi va haver lo del sí, festival, del Brain Festival Film, sí. Doncs ja vam prendre contacte i vam quedar que ara estan fent obres o no sé què feien a la seu, i que llavors faríem una trobada.
0: Una trobada.
1: I suposo que podrem fer alguna altra amb els dels col·legis nous, perquè tenen la seu a Cal Lladó, vull dir que aquesta serà una mica fàcil, no?, poder-la fer. No sé, amb la Lídia parlàvem, no?, dic que hauríem de fer alguna cosa cridanera, no?, com berenar amb la síndica. I aquell dia fer un berenar i que vingui més gent, no?, perquè això dels berenars tira,
0: no? De fet,
1: tira,
0: a Cal Lladó
1: no?
0: teniu allò més entitats que són presents en allà.
1: Sí, exacte.
0: No?
1: Per tant, que... el que passa que, clar, nosaltres fem un horari i no tothom fa el mateix horari, no? I que moltes entitats hi tenen seu, però no hi, i potser utilitzen una hora a la setmana que fan una reunió. No estan permanentment anant allà, no? Nosaltres sí que anem cada dia. Al matí, excepte el dimarts, que fem tarda perquè hi pugui haver rebre gent a la tarda, que potser al matí no pot perquè treballa.
0: Parlant de les mirades que abans hem comentat, el tema de la mirada femenina, ella m'ha dit, igual sona com molt frívol, però a mi m'ha cridat l'atenció perquè, a més, hi ha persones, la Rosa també va ser-hi present en l'acte de les distincions cíviques per Mollet,
1: sí.
0: I jo crec que ella mateixa també ho va viure en la seva pròpia pell quan la van nomenar síndica, i és el tema de quan et col·loquen allò un pin, està pensat pels homes.
1: Sí.
0: aquests, no? Aquests reconeixements, bueno, pins, aquests guardons.
1: Els pins estan pensats per posar en una solapa, perquè el 90% dels homes fins ara anaven a americana, ara ja hi ha canvis, no? Les camises de fil i aquestes coses tan guais, doncs ara sembla que estiguin més de moda, però els homes anaven sempre a americana i quasi bé totes les americanes tenen una solapa amb un trau en el que s'hi posa un clavell el dia del casament o s'hi posa un pin el dia que t'investeixen d'alguna cosa, no? I clar, no, això no porta cap problema, però quan aquest objecte es traspassa a una camisa, si l'home no porta americana, o es traspassa una brusa, si la que ho rep és una dona i no porta americana, es forada la roba, però a més la incomoditat de posar-lo, o sigui, t'han de posar una mà per davant i l'altra per darrere del teixit, per tant vol dir que t'han de posar una mà per dintre de l'escot, no? I clar, això és incòmode. I com acaba, què acaba passant? Posa-te'l tu. Perquè, clar, si no és incòmode. Si la roba és fina, allò pesa i queda penjat. O sigui, no està pensat per ser una insígnia que es posa de forma general i universal. Aleshores, si es vol pensar que sigui universal, s'hauria de pensar una altra manera de col·locar-lo. I si no, es poden fer dos models, un per les solapes i un altre amb una cadeneta o amb alguna cosa perquè sigui, i si no, doncs donar-ho amb una caixeta com van fer el dia de les insígnies cíviques,
0: distincions cíviques,
1: les distincions cíviques, que molts doncs, els hi van donar amb una caixeta i la caixeta la van tenir, però llavors no te la posaràs mai, no? Si no et poses una americana, no és algo per portar de forma continuada.
0: Doncs volíem posar-ho de relleu, perquè aquestes són les coses, potser, allò que només com a dona...
1: Sí, el que passa que és com molt frívol, no?, pensar que la primera aportació de la síndica és sobre les insígnies, si han de ser amb ping o han de ser amb un altre format, no? Però, bueno... Pues la primera. I és que, a més, ho vaig tenir clar el dia que l'alcaldessa me'l anava a posar i em va dir, posa-te'l tu, perquè vaig pensar, clar, és que ara veia incomoditat, no?, començar a posar la mà per dintre dels escots de les persones.
0: De fet, abans ens estaves comentant que també una de les coses que voleu treballar, no?, és el tema de famílies monoparentals.
1: Sí, que hi ha algunes coses que ens han vingut a través d'una necessitat de abaratir, per exemple, doncs, no sé, el tema de l'aigua, el tema d'alguna cosa d'aquestes, que moltes coses d'aquestes funcionen si està tothom empatronat en una casa, no? O sigui, jo puc tenir 5 persones diferents que no tenen cap mena de relació entre elles, que comparteixen un pis, i poden tenir una rebaixa, perquè això ha sigut una millora, una rebaixa en un rebut, perquè hi han 5 persones empatronades allà. Però jo puc tenir una família... Que és una família monoparental o que s'ha tornat a reconstruir com a família i que hi ha uns fills que passen 2 setmanes a casa d'un pare i 2 setmanes a casa d'una mare. Només poden estar empadronats a un lloc. Per tant, aquell que té els fills empadronats, igual són 3 només i, per tant, no tenen el dret a res, però potser l'altre podrien arribar a ser 5 i no tenen dret perquè no es poden empadronar 2 cops. Llavors, de quina manera això es podria arreglar? Jo no en tinc ni idea, perquè no sé quines lleis s'haurien de tocar ni quines coses s'haurien de fer, però sí que és una proposta que o bé a través de la gent que s'encarrega de les aigües o a través de la Sindicatura de Catalunya és algo a mirar, una proposta de millora, perquè cada vegada hi hauran més famílies amb aquesta tessitura, no?
0: Bé, doncs no està gens malament l'aportació aquesta. Rosa, ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ja saps que tens les portes obertes de Ràdio Mollet. Esperem allò que el dia a dia es vagi allò situant, perquè d'unidor, en poc temps, la feina feta, i ja ens retrobarem allò a la tardor, per parlar d'aquestes jornades i de tot allò que es faci des de la sindicatura.
1: Molt bé, moltes gràcies. Ràdio Mollet sempre... La tinc molt present, perquè ja des de l'escola teníem... El programa de l'edat del pavo, no? És una mica sentir-se com a casa, no?, quan vens aquí.
0: Doncs nosaltres encantats
1: que sigui així. I amb tu especialment. Molt bé,
0: fins
1: bon dia.
0: La propera, que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Merci.

0: I tot seguit donem pas a l'espai de la petita i la gran pantalla. Avui és el nostre company, en Sergio Guardeño, que ens fa proposta de pel·lícula. Anem a parar atenció. Bon dia.
1: Hola, doncs avui parlarem d'una pel·lícula que, tot i haver-se estrenat fa més d'una dècada, a dia d'avui encara continua fascinant espectadors d'arreu del món i sembla fins i tot que guanya més rellevància amb el pas del temps. Es tracta de la pel·lícula Interstellar, dirigida per Christopher Nolan i estrenada l'any 2014. Interstellar és una obra que combina ciència-ficció, drama i aventura espacial, però sobretot és una reflexió sobre el temps, l'amor, la supervivència i la relació entre la humanitat i l'univers.

La història ens trasllada a un futur on el planeta Terra està al límit del col·lapse. Les collites desapareixen, les tempestes de pols són constants i la fam amenaça a tota la població mundial. En aquest context, coneixem el personatge principal anomenat Cooper i interpretat per en Matthew McConaughey, un antic pilot de la NASA que ara viu com a agricultor amb els seus fills. Però la seva vida canvia quan descobreix un projecte secret per trobar un nou planeta habitable per a la humanitat. A partir d'aquí, Interstellar es converteix en un viatge gairebé espectacular a través de l'espai i del temps. En Cooper i el seu equip travessen un forat de cuc situat a prop de Saturn per explorar diferents planetes. I aquí és on entra un dels conceptes científics més importants de la pel·lícula i que és la relativitat del temps, on en alguns planetes una sola hora equival a diversos anys a la Terra. Aquesta idea no només crea tensió científica, sinó també una enorme càrrega emocional, perquè el nostre protagonista veu com els seus fills creixen mentre ell gairebé no envelleix.

Una de les grans curiositats del film és que gran part de la seva passa científica és real. El director Christopher Nolan va treballar colze a colze amb el físic teòric en Kip Thorne, especialista en relativitat i forats negres. De fet, la representació del forat negre Gargantua és considerada una de les més precises mai fetes al cinema. El director també va apostar per una manera de rodar molt artesanal. En lloc de dependre completament dels efectes digitals, va construir decorats físics enormes. Els interiors de les naus espacials eren reals i fins i tot els camps de blat que apareixien a la pel·lícula es van plantar expressament per al rodatge. Curiosament, després de filmar, aquell blat es va vendre i va generar beneficis addicionals per a la producció.

El repartiment dels papers en aquest film també és un altre dels punts forts. A més de trobar-nos amb Matthew McConaughey, també hi trobem a Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine i fins i tot amb Matt Damon en un paper sorpresa que durant mesos es va mantenir en secret. També fem apunt de que hi apareix un jove Timothy Chalamet abans de convertir-se en una estrella mundial. I si hi ha un element absolutament inolvidable d'Interestel·lar és la seva banda sonora. El compositor, el famós Hans Zimmer, va crear una música única basada, sobretot, en sons d'orgue i melodies minimalistes que transmeten immensitat i emoció alhora. En Nolan, el director, li va donar molt poca informació sobre l'argument i només li va explicar que la història parlava de la relació entre un pare i els seus fills. En Zimmer va compondre la música a partir d'aquesta idea emocional i el resultat és una de les bandes sonores més famoses del cinema modern. Temes com Cornfield Chase o No Time for Caution encara avui acumulen milions d'escoltes i són utilitzats constantment en vídeos, tràilers i xarxes socials. De fet, molts espectadors consideren que la música és tan important com les imatges per entendre l'impacte emocional de la pel·lícula. Pel que fa a la taquilla, Interstellar va ser un gran èxit mundial amb un pressupost d'uns 165 milions de dòlars i que va recaptar més de 700 milions als cinemes. Actualment és considerada una de les millors pel·lícules de ciència-ficció del segle XXI i és que molts científics, professors i divulgadors utilitzen escenes del film per explicar conceptes com els forats negres o la teoria de la relativitat.

Una altra curiositat molt comentada és l'escena final del Tesseract, aquella mena de biblioteca infinita en diverses dimensions. Encara avui en dia hi ha fans que intenten interpretar exactament què representa, i alguns ho veuen com una metàfora de la mort transcendint el temps i l'espai, i d'altres com una explicació científica basada en dimensions superiors. Més d'una dècada després de la seva estrena, Interstellar continua emocionant i sorprenent noves generacions d'espectadors. És una pel·lícula que combina espectacle visual, rigor científic i emoció humana d'una manera molt poc habitual.

0: amb aquesta música que no sé a vosaltres, però a mi em convida una miqueta doncs, com a escriure. Iniciem aquest espai del racó dels joves literaris. És una proposta de quatre alumnes de l'Escola Sant Gervasi. La setmana passada ens estrenàvem amb la Patri i la Irene i avui serà la Idàlia i l'Andrea, les joves que ens acompanyen davant d'aquests micròfons per fer-nos propostes de lectures juvenils, i què millor que siguin pròpiament els joves qui ens facin aquestes propostes. Idàlia, benvinguda, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Bé.
0: Sí? Estàs llegint algun llibre en aquests moments?
1: Sí, mira, doncs la setmana passada em vaig llegir un llibre que em va agradar molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ah.
1: Es diu Hasta que nos quedemos sin estrellas, de Lima Rubiales.
0: Ah, i aquest és el que ens vens a proposar, te l'has acabat ara, que fantàstic.
1: Està molt xulo, la veritat.
0: Està molt xulo, ara en parlarem d'aquest llibre, Hasta que nos quedemos sin estrellas.
1: Sí.
0: Que bonito, el títol, no? És xulo. I també tenim a l'Andrea, benvinguda, Andrea.
2: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia. Tu també el llibre que ens proposes, te l'acabes de llegir? O...
2: No, no, jo me'l vaig llegir com... O sigui, va sortir i una setmana després els meus pares me'l van comprar i doncs me'l vaig llegir, perquè hi havia una firma a Barcelona, que és el de Si fuéramos eternos, i doncs vaig anar, estava per la meitat del llibre, però que me'l vaig acabar i està molt bonic, o sigui, és molt bonic.
0: Que és de la Emma Gil.
2: Sí.
0: Que jo he vist fotos, molt jove, no?
2: Sí, té 17 anys.
0: Ah.
2: Sí, és el seu primer llibre.
0: Ahà, i t'ha enganxat?
2: Sí, a veure, sí que és veritat que és el seu primer llibre, hi ha coses que es nota que es poden millorar, però està molt bé, la veritat. A mi la història m'ha agradat molt i, bueno, està bé.
0: És curiós, no?, que autores així joves, perquè el de la Idàlia és de la Inma Rubiales,
2: sí.
0: I ella també el seu primer llibre, he vist que el va treure jo amb 17 anys.
1: Sí, bastant jove, la veritat.
0: Sí, sí, sí. És a dir, que jo no sé si ara tenim aquí dues lectores que potser en un futur també esdevenen escriptores. No sé si us agrada escriure.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: I Dali, anem a parlar Hasta que nos quedemos sin estrellas.
1: Doncs és un llibre que em va enganxar molt, la veritat, perquè és molt xulo. I des de la primera pàgina doncs, no vaig poder parar de llegir-ho. I em va agradar molt perquè es nota molt l'evolució dels personatges i m'agrada com l'autora tracta els temes tan delicats com la salut mental i el dol, els traumes, des del respecte i la delicadesa, doncs m'agrada molt. Uh-huh. Està molt xulo.
0: Explica'ns una miqueta els personatges, la història.
1: Doncs tracta de dos protagonistes, que és el Liam i la Maya. I és una novel·la romàntica juvenil que es diu Fake Dating, que és com que tenen una relació falsa. I narra la història d'amor entre el Liam, que és un youtuber que, bueno, està passant per un mal moment, per les xarxes socials i tot, que veu que és com que no li acaba d'agradar. I després la Maya, que és una noia que viu com submergida en la culpa perquè li va passar un... Bueno, va tindre un accident i des de llavors pateix molt. I doncs un dia es troben, el Liam i la Maya, i allà sorgeix una història molt xula, la veritat, que no explicaré res perquè si no faré una mica d'espoiler.
0: Has dit allò el fake dating, no? Aquesta relació falsa també, ens sí. Has posat allò el gran pixanxany, no?
1: Ah,
0: que
1: sí.
0: Això és com un personatge positiu i un altre, no?
1: Sí, o sigui que hi ha un que és com que condueix més a l'altre perquè no s'enfonsi.
0: Uh-huh.
1: Està bé.
0: I en aquest cas, aquests dos personatges, qui seria jo?
1: Jo crec que el Liam és més el Sunshine,
0: sí.
1: I després és la Maya la que s'enfonsa una mica i el Liam l'ajuda, però...
0: Bueno, està bé també en el dia a dia, no? Sempre hi ha persones que són, no? Que tenen com més força, sí. Que arrosseguen els altres per treure allò del pou.
1: A part que sempre, el que em va agradar és que sempre, més o menys, els llibres de romans és una mica al revés, perquè és sempre la noia la que treu el noi, i en aquest cas és al revés, i a vegades m'agrada.
0: Molt bé. Escolta'm, crec que us han proposat que ens feu allò, no?, lectura d'un petit fragment.
1: Sí.
0: Així que anem a veure quin és el que ens ha escollit la Idàlia sobre aquest llibre. Recordem, Hasta que nos quedemos sin estrellas, l'autora és la Inma Rubiales, crec que està editat per Planeta, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Sí? I en la pròpia editorial posa allò doncs, que és gènere juvenil, romàntic, i que doncs, és per joves de 16 anys en endavant, tot i que les que tenim aquí davant doncs, encara tenen un anyet o dos menys, però que Bé, de vegades allò una cosa és la recomanació i una altra també és l'expertesa de cadascú, no? I això segurament que les vostres famílies... Aquest te'l van regalar o te'l van els teus pares?
1: El vaig escollir jo.
0: El vas escollir tu?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Però me'l van comprar els meus pares.
0: Molt bé, doncs a veure, Idàlia.
1: Bueno, ara us llegiré un petit fragment, encara que està en castellà, però...
0: Sí.
1: Les estrelles transformen el hidrógeno en hielo para brillar. Cuando ese hidrógeno se acaba y el núcleo solo es de hielo, las estrellas se vuelven más frías y más brillantes. Hay una explosión. Se muere y sus restos originan una estrella de neutrones. A esa se la conoce como supernova. Es una de las posibilidades. La otra es que aparezca un agujero negro. Ni siquiera pestañeo. A eso se refería mi padre. Nuestros malos momentos están representados por estrellas. Podemos elegir entre aprender algo de ellos, convertirnos en supernovas o volvernos mejores. O sea, y volvernos mejores. O simplemente dejar que nos arrastren.
0: Molt bé. No? Molt significatiu. Has sí. escollit allò un fragment molt significatiu que no sé si doncs, la Idàlia s'ho porta com a aprenentatge d'aquesta novel·la.
1: Sí, de fet, la paraula supernova és molt important per la Imma Rubiales i per als seus fans. De fet, hi ha alguns que se la tatuen i tot, pel seu significat i per com li va afectar el llibre.
0: Bé, de la Imma Rubiales crec que la Idàlia ens ha escollit allò per la darrera sessió que tindrem amb vosaltres, així que en tornarem a parlar. Anem amb l'Andrea, amb aquest Si fuéramos eternos.
2: Doncs el llibre tracta de...
0: El tens signat.
2: Sí, vaig anar a la firma i sí, sí. Doncs el llibre tracta de l'Aaron i la Maddie i és un llibre que l'autora, la Emma Gil, el va escriure perquè és com, o sigui, com a sent ella, perquè va passar per un moment trist, doncs va escriure aquest llibre i del que tracta és de que l'Aaron i la Maddie eren veïns i l'Aaron va entrar a l'escola de la Maddie i es van fer millors amics fins que de cap i volta l'Aaron va marxar, o sigui, la va abandonar. I la Maddie va començar a rebre bullying i, clar, no tenia l'Aaron qui li ajudés. I de cop i volta torna i, doncs, el llibre va explicant com és per la Maddie, no?, de que ha tornat a veure l'Aaron i tal.
0: I bueno, també t'explicaran el per què va marxar, no?
2: Sí, sí.
0: Això ho explicarem nosaltres, però també t'ho expliquen.
2: Això ho descobreixes.
0: Sí.
2: I el problema és que la Maddie no només rep bullying, sinó que bueno, no té a la seva mare. I el seu pare és una mica, doncs, bueno, és una mica dolent,
0: ja,
2: per explicar-ho. I doncs, o sigui, m'agrada molt com és una noia de 17 anys, li costa escriure perquè és el seu primer llibre, però que m'agrada molt com ha anat introduint la història. I sí que és veritat que hi ha moments del llibre que jo canviaria de que no acabes d'entendre del tot, però perquè, o sigui, és el seu primer llibre.
0: I a la Maddie per què li fan bullying?
2: Doncs perquè, o sigui, és una noia que com que no sap...
0: acceptar-se? O...
2: No, que no sap com defensar-se, saps?
0: Ah.
2: I, o sigui, quan li diuen alguna cosa o així, ella, clar, estava acostumada a que l'Aaron li ajudés. Però ara, com està sola, doncs, quan es sent així, es va... Bueno, no ho vull dir molt, però es va amb una persona de l'escola que es queda allà com per 2 hores o així.
0: Uh-huh.
2: I... que, clar, no puc dir res.
0: No, per explicar, perquè si no desvetlla allò...
2: Clar, és que no sé com dir.
0: Per no fer spoiler.
2: Exacte.
0: En tot cas, tu quan vas escollir tu aquest llibre? Te'l van recomanar?
2: Bueno, és que jo, la Emma Gil, també és una tiktoker, i em sortia, doncs, que estava escrivint un llibre, i quan va sortir, que va passar la setmana aquesta, els meus pares me'l van comprar i, bueno, que jo també el volia, clar, però que me'l van comprar ells. De sorpresa.
0: De fet, totes dues abans em comentàveu que era un mes de llibres en paper.
2: Sí.
0: Que us agrada posar pòsits, marcar, no?
2: Sí, sí.
0: I els pòsits, per què són allò? Perquè dius, ai, aquesta frase o aquests...
2: Doncs, bueno, em sembla que la idea era igual, però que els colors també afecten, per exemple, un color és per la protagonista, un altre per al noi, així. I si hi ha un moment que m'invento que el noi i la noia s'han donat un petó, doncs poses el color rosa, que és de l'amor. I...
0: Uh-huh.
1: Sí, sí, o frases que t'agraden,
2: sí, moments...
0: També. I també ho fas allò per colors, allò sí, en funció de... Sí? I després, això, torneu un dia a agafar aquests llibres? És a dir, sí?
1: Sí, a vegades sí, i em llegeixo els pòsits que em recordo que més m'agradaven i els torno a rellegir un altre cop.
0: Molt bé. Andrea, tu també has escollit un fragment, no?
2: Sí.
0: Sí? Doncs som-hi. A veure.
2: També està en castellà.
0: També està en castellà. No, no. M'imagino que ja va bastant més la literatura, no? Juvenil en castellà que en català, que també deu haver-hi, no?
2: Però... Sí. Bueno. Bueno, també és veritat que la noia no sap català, llavors és una mica...
0: La Emma Gil, et refereixes, l'autora.
2: Sí.
0: Bueno, de fet, la de la Idàlia crec que és extremenya, l'autora.
1: Sí, diria que sí.
0: I la Emma Gil no sé d'on és, però...
1: També és que es tradueix en menys, en català. Sí.
0: Molt bé, som-hi.
2: Deseo que mi padre algún día sea lo suficientemente feliz como para no destrozar los sueños al resto. Deseo que mi hermana Liz encuentre algo que realmente la llene. Deseo que Aaron tenga la oportunidad de triunfar. Deseo que el padre de Kat le pueda acompañar durante muchos más años. Deseo que Ty no tenga nunca más tanto miedo. Vamos, Wilson, pídelo ya, me apremió Tyler. Pero tiene que ser un deseo para ti, recuérdalo, dijo Aaron asomando la cabeza tras la cámara. Sonreí, me conocía bien. Pues en ese caso, deseo que las personas que están hoy aquí conmigo no se vayan jamás, porque no son porque son importantes para mí. Aunque no era eterno, éramos como pequeñas motas de polvo. Estábamos en un momento dado y en un pestañeo desaparecíamos. Ojalá fuéramos eternos.
0: Veig que la Madi té moltes mancances perquè té molts desitjos, no, pobra?
2: Sí.
0: Sí. Està bé, està bé. En aquest cas, posa que la recomanació també és un llibre de Planeta, he vist, no?, i que també sí, està recomanat allò a partir dels 14 anys i que parla, doncs, això del bullying, però també de la superació.
2: Sí.
0: No?
2: De que, bueno, que també que la Madi ha d'aprendre com acceptar-se ella mateixa i estar sola. Perquè, clar, si depèn sempre de l'Aaron, el seu millor amic, perquè tampoc ha tingut l'amor del seu pare. Llavors, ha de saber estar sola.
0: Uh-huh. Penseu allò que aquests llibres, més enllà de... Perquè tant la Patri com la Irene també ens van parlar de novel·la romàntica, veig que vosaltres també, no? És un gènere que suposo que a la vostra edat agrada molt. També als nois, també sabeu si els vostres companys també escollen novel·la romàntica o no?
2: No, no? Els nostres companys no. Sí que és veritat que alguns nois que ens han sortit per el TikTok o el que sigui, sí que o sigui, li agraden els mateixos llibres als nostres companys.
0: No és el cas.
1: No,
0: no és el cas. A través del TikTok us assabenteu precisament d'aquestes lectures? És una font allò de... Sí?
1: Sí, és una font que hi ha molts joves que comparteixen

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En l'espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. Un pilot de motos ha mort aquest diumenge en un accident al circuit d'Alcarràs, al Segrià, durant una cursa amateur de superbikes. La víctima, de 44 anys, va patir ferides molt greus i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida després d'un xoc entre diversos pilots. Els Mossos han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. El Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb una rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les Tres Xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns convocada pel sindicat minoritari SF a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall.

0: sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.

0: Us donem la benvinguda si just ara us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet, i aquest és l'espai de l'Enfoca't, espai que compartim cada setmana amb l'empresa municipal Enfo. En el dia d'avui volem parlar d'uns dels serveis que ja té força trajectòria des de l'empresa municipal, és la OTL, l'Oficina Tècnica Laboral, i ara, doncs, per explicar-vos què és aquesta oficina, la trajectòria que porta, ens acompanya la tècnica de l'equip d'Enfo, la Núria Sampera. Benvinguda, Núria.
1: Hola, bon dia.
0: Que ha vingut, molt bon dia, Núria. Que ha vingut acompanyada d'usuaris i usuàries d'aquesta oficina. Concretament tenim el José María, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia. A la Mari Cruz.
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. I també al Jordi, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb tots tres en parlarem, però primerament ja els hem explicat i sempre ho fem per situar-nos. Ens adrecem a la persona de l'equip d'Enfo perquè ens digui, escolta'm, la OTL, aquesta oficina tècnica laboral, què és, no?
1: Doncs bé, l'oficina tècnica és un projecte, un programa que es va iniciar el 2002 amb quatre ajuntaments més, amb la idea de començar a treballar el tema de la salut mental i el tema de la inserció de la feina. Aquest projecte programa està subvencionat per la Diputació de Barcelona i amb aquest inici d'aquests quatre ajuntaments, bé, al cap, bueno, el 2017, si no recordo malament, ja es van anar incorporant altres ajuntaments. Per tant, ara ja fem una xarxa de més de 18 ajuntaments que treballem el tema de l'acompanyament, del seguiment, del suport a persones amb temes de salut mental que estan en un bon moment, doncs, per començar a buscar feina, a trobar feina.
0: És a dir, que l'experiència va ser prou positiva, no? Sí. El 2002, allò, sí, en aquests quatre municipis, es va posar la llavor. Exacte. I ha estat tan satisfactori que jo comentava, és un dels serveis que té més trajectòria, no?
1: Sí, dels més consolidats. En aquest sentit sí que és veritat. Sí, sí. I bé, aquí...
0: No, digues.
1: Sempre anem coordinats amb el Centre de Salut Mental, que seria Centre de Salut Mental, el CAS, Servei Social, qui ens deriva o ens diu, doncs mira, tinc aquesta persona que ha mostrat, té ganes, està en bon moment per venir a començar el vostre itinerari, i a partir d'aquí, doncs, bueno, fem tot el treball.
0: Anem a explicar en què consisteix aquest itinerari.
1: La idea és que el primer dia que arribeu a Enfo, el que fem és fer un coneixement mutu de tot el que us podem oferir. En definitiva, és marcar un itinerari, veure cap a on vol anar la persona, quin és l'objectiu, quin és l'interès i cap a on vol tirar, i a partir d'aquí, doncs, començar a fer aquest trajecte a través de tutories. Intenta ser un servei molt individualitzat i que, bueno, sobretot es treballa el tema de les competències transversals, perquè, bueno, considerem i creiem que és algo que ja tenim i que, per tant, les hem d'aprofitar per oferir a les empreses. I el que també crec que és important és que no donem per tancat un itinerari quan la persona ha trobat feina, sinó que hi ha la possibilitat de continuar fent el que anomenem seguiment post-inserció, doncs, per ajudar a l'adaptació a la feina, si hi ha qualsevol cosa que nosaltres, doncs, també puguem donar suport, i que, bueno, que la persona en cap moment, ja saben que s'acaba la feina, tornen a Enfo. Tenim un bon cas aquí que després us explicarà.
0: Escolta'm una cosa, Núria, quan has dit allò, treballem sobretot les competències transversals per a aquelles persones que ens estiguin escoltant, què vols dir amb això? Va. Quines són aquestes competències transversals?
1: Les competències transversals són les habilitats que ja té la persona que ha desenvolupat al llarg de la seva vida, tant pot ser a nivell familiar, social, laboral, com per exemple, per posar-li noms, doncs el saber treballar en aquí. l'equip, la iniciativa, la responsabilitat, en situacions doncs, d'estrès, saber com afrontar-les. I és allò que ho hem anat aprenent i que moltes vegades el que hem de fer és identificar, ei, que jo això sí que ho tinc, perquè jo ho he posat
2: en mans.
1: No? Exacte. Sí. Mm-hmm. Doncs anem a potenciar-ho, perquè avui en dia les empreses el que acaben mirant és la part competencial de la persona. Davant dues persones que tinguin una experiència, una formació similar, el que els farà decantar són aquestes competències transversals.
0: José María, explica'ns com és que arribes aquí a la OTL.
3: Doncs, bàsicament, vaig arribar... ja ens coneixem, Núria i jo, des de fa uns anyets, ¿vale? I principalment, doncs, vaig arribar per orientació, per trobar feina. ¿Vale? Al principi va ser això, perquè volia iniciar-me en el món laboral i professional d'una forma activa.
0: Uh-huh. I en aquests moments, estàs treballant, estàs a l'atur, estàs en recerca?
3: No, estic compaginant les meves pràctiques laborals, perquè justament ara m'he tret el tècnic en cures auxiliars d'infermeria, llavors estic combinant tota la part formativa i la postinserció també en un grau superior. Llavors, estem treballant, Núria i jo, per trobar també alguna feina que possibilitzi compatibilitzar les dues coses.
0: Molt bé. I aquesta formació la vas triar tu? És una... No sé si és un interès...
3: Jo tenia les competències, ¿vale? Perquè en aquest sentit, doncs, sempre que jo anava a l'oficina, a la OTL, sempre em deia Núria que tenia competències claus per treballar en aquest sector, ¿vale? Igualment també treballa al sector públic i em van ajudar des d'Enfo, per exemple, a treballar a Bacus durant una temporada, però vaig veure, arrel d'enfocar-me una mica més en mi i també mirar les meves competències clau, de professionalitzar-me en aquest sector que té moltes sortides.
0: Molt bé, molt bé. És a dir, estàs content allò del suport que n'has
3: sí,
0: rebut?
3: Sí, sí. En aquest sentit, sí.
0: Sí. Uh-huh. És a dir, que ara estàs a l'espera de poder fer aquestes pràctiques.
3: Ja estàs fent les pràctiques. Estic en el centre de dia al camí.
0: Ah, molt bé.
3: Al costat allà del Decathlon.
0: I bé?
3: Molt bé. Ja porto un mes, sí, 3 horetes, 4, per la tarda i estic molt content.
0: És a dir, que jo una vegada finalitzis les pràctiques, o no sé si la Núria ens pot dir, una vegada finalitzi les pràctiques, llavors és recerca activa de...
1: Sí, intentant compaginar el que deia ell, no? Doncs de buscar, de començar el superior...
3: Sí, imatge i diagnòstic faré.
0: Ah, molt bé.
3: Llavors és això, intentem una mica parlant, no? Per això del COAS també amb la Selene. Llavors, que és una tècnica d'allà d'Enfo.
0: D'Enfo, la Selene, sí. Sí.
3: Llavors intentem això, buscar alternatives, buscar cursos també de professionals.
0: Que vagin complementant,
3: exactament,
0: no?
3: Exactament, tota la formació també que vagi sortint i això, la inserció després en una empresa que ja en el speed dating va sortir bastants. Estan interessades, però no puc partir-me per la meitat.
0: Molt bé, és a dir, que vas assistir fins i tot allò a l'speed dating. I què tal l'experiència?
3: Doncs molt bé.
0: Sí?
3: Moltes empreses.
0: Sí.
3: Va ser una mica...
0: Estressant
3: al principi. Però és això. Sempre hem parlat de preparar-nos molt bé les coses, les entrevistes, i vaig anar amb les meves carpetetes, tot ben posadet, i fixant-me en cada empresa, donar-li el meu currículum a la seva direcció a cada empresa.
0: Molt bé, és a dir que... Molt bé, no? Jo trobo que ha de ser una situació, allò d'explicar-te allò en 5 minuts, no? Sempre deu generar una mica de tensió.
3: Va ser molt curiós.
0: Era la primera vegada que participava?
3: La primera vegada en un speed dating, sí.
0: En un speed dating, molt bé. Jordi, tu també vas anar a l'speed dating?
4: No, estava treballant en aquell moment.
0: Ah, molt bé. Explica'ns allò, quin és el teu vincle amb l'OTL d'Enfo.
4: No, jo vaig començar aquest any i m'ha anat molt bé. Ells et posen les eines per trobar feina, t'acompanyen, i sí que durant el procés que he estat treballant amb la Núria hem mantingut el contacte, que setmana em trucava, i molt bé, et fan el seguiment i no... Quan la deixes, tornes a trobar on t'anar.
0: Explica'ns allò, quina és la teva professió.
4: Jo sempre he treballat administratiu, principalment al Departament de Recursos Humans i Comptabilitat. però ara també estem fent una mica com de, com a, una mica de formació.
0: Ampliant allò, coneixements.
4: Sí, perquè feia uns anys que no treballava i t'has de reciclar una mica.
0: I llavors aquesta formació va encarada també a l'àmbit administratiu fer un altre sector?
4: No, el mateix. Segueixo amb... M'agrada.
0: T'agrada?
4: Sí.
0: Estupendo. Sí. I escolta'm una cosa, i ara estàs fent aquesta formació...
4: Hem començat. Juntament amb la Núria i també amb la Selena, amb els CIOs, hem començat a mirar diferents coses. Jo ja anteriorment ja m'estava també traient el grau superior d'administració i finances, però ara estem mirant una mica a veure si ho enfoquem... Sí.
0: Anem a parlar dels CIOAs per aclarir, perquè clar, la gent deu estar escoltant la Selene. Els CIOAs és un altre servei, no?
1: El CIOA és, exacte, el CIOA és diguéssim que ve subvencionat per la Generalitat i pel Fons Social Europeu, és un altre fons de finançament. El que treballa també és en persones que tinguin el certificat de discapacitat, això sí, o en persones amb temes de salut mental que també tinguin un informe socioderivació del centre de salut mental. Mm-hmm. Vale. Potser en aquí el CIOAS el que dona cabuda és a qualsevol també tipus de discapacitat, no només ha de ser tema de salut mental, sinó que pot ser física, pot ser auditiva, pot ser de qualsevol...
0: I llavors amb aquesta aportació...
1: Exacte. Doncs la veritat és que això ens permet donar un ampli ventall de possibilitats a la persona que ens arriba a Enfo.
0: Jordi, tu coneixies abans l'empresa municipal Enfo?
4: És que jo porto aquí a Mollet només porto 2 anys. He començat una mica tard, però va ser començar ja a plantejar-me feina i em va acompanyar des del primer moment.
0: I tu vas recomanar algú en concret? Va ser una derivació de...
4: M'ho va recomanar a FESMA, diguéssim.
0: Sí.
4: I després ja vaig començar amb ella.
0: Molt bé. I content?
4: Molt, molt, molt.
0: Sí?
4: Sí.
0: No n'havies jo tingut suport d'un servei similar?
4: No. Fa molts anys, a Guinars, ho vaig intentar, però tampoc no era el meu moment, però ara...
0: Ara sí.
4: Ara ho hem agafat bé, sí.
0: Ara és el teu moment. Estupendo. Escolta, Mari Cruz, explica'ns també, tu també.
2: Buenos días.
0: Molt bon dia. Aquí ens han deixat una ressenya dient des del mes de maig que està a l'atur, però
2: sí,
0: vaja...
2: Sí, sí.
0: És a dir, fa 4 dies, com aquell que diu.
2: Yo llevo 6 años que empecé con Enfo y con Núria y encontré el trabajo que hacía muchos años que no trabajaba porque tengo una discapacidad. Y empecé con Nuria y encontré trabajo de gestora. Bueno, hacía nóminas, de alta, baja, variaciones, bueno, todo de...
0: Tema también administrativo, gestión, sí, similar a sí, yo al Jordi. Sí,
2: sí, sí. Lo que pasa es que donde estaba es muy... Te tienen que enseñar durante un año, y aún estaba allí y me tenían que enseñar más porque el sector este que... que estábamos es muy amplio. Uh-huh. Y nos ayudó la Núria y muy contenta.
0: Uh-huh. I explica'ns una miqueta jo com ha anat aquest itinerari que ens explicava la Núria amb el teu
2: sí,
0: cas.
2: Sí, porque claro, como yo estuve muy contenta hace 6 años con la Núria, pedí que me mandaran otra vez con Núria para empezar a buscar trabajo.
0: Uh-huh. I en aquests moments, dèiem, ara estàs a l'atur, fa 4 dies, però estàs buscant feina, precisament...
2: Sí, perquè, te explico un poquito,
0: sí.
2: Al ser discapacitada, me dijeron, bueno, mi compañera, tengo que esperar 3 meses para que cuando me cojan una empresa tenga un beneficio. Por ser discapacitada, si me espero 3 meses tendrán una ayuda, digamos, por coger un discapacitado. Uh-huh. Por eso me estoy esperando. Y en septiembre empezaremos ya...
0: I Maricruz, quina és la... És a dir, en aquestes empreses on has desenvolupat la teva feina, com t'has sentit? Bé? T'has sentit valorada? La
2: sí,
0: gent, sí,
2: sí, sí. M'han ajudado y... Bien.
0: Sí, t'has sentit contenta. Allò
2: sí,
0: bé.
2: Sí, sí.
0: Sí. No sé si recomanaries allò...
2: Sí.
0: El tema d'Enfo, sí, aquest suport.
2: Total. Enfo és genial. Uh-huh. Totes les companyes i tot... Molt... Ahí. muy atentos todos.
0: Escolta'm una cosa, Núria, la Mari Cruz, ara que parlava allò, clar, m'he d'esperar 3 mesos, perquè clar, les empreses per aquestes contractacions també tenen uns beneficis, no?
1: Exacte. Per contractar una persona amb discapacitat hi ha una bonificació a diferents, a la Seguretat Social i tal, amb la qual els hi queda... L'aportació que se'ls hi fa, doncs, és molt interessant,
0: no?
1: Per les empreses, sí, sí, sí.
0: No sé si teniu allò... Vosaltres també en consta, que des d'Enfo treballeu amb les empreses perquè prenguin consciència, no?
1: Sí.
0: I obrin aquesta oportunitat, no?
1: Jo moltes vegades, i el que darrerament estem parlant, per exemple, amb companys, amb tècnics, amb inclús bueno, la Diputació, que ens fa moltes trobades, xerrades, i que ens ha parlat, de vull dir expressament, una entitat que ens va venir a explicar una mica com treballaven ells el tema de la inserció, i ens deia que es parla molt de sensibilitzar l'empresa, i que no és tant sensibilitzar l'empresa, sinó demanar-li que actuï, que sigui activistes, com es podria dir, com estan sent ara ells tres, que venen aquí i que expliquen la seva pròpia experiència. Això és el que ens ajudarà a que bueno, es tingui tot aquest estigma que hi ha al voltant, que jo crec que bueno, anem fent bones passes endavant, vull dir, des de ja fa temps que bueno, es pot parlar tranquil·lament del tema, però bueno, encara ens queda llarg camí per endavant.
0: De fet, hi ha molts sectors, en molts àmbits de la societat, no?, que s'està demanant això, doncs, que sigui la pròpia persona o la pròpia entitat o la pròpia institució o empresa la que faci una passa endavant, no? Que no siguem merament allò espectadors, sinó que diguem, escolta'm, estic aquí, tinc allò la meva vàlua, i que també l'empresa et valori precisament per això. Jo no sé si, José María, tot sents allò valorat?
3: Ara mateix molt. Però també he tingut la... Bueno,
0: també has tingut experiències negatives, no?
3: Clar. O sigui, molta gent pensa que està en un centre especial de treball com un set, no? És fàcil i que et posen les coses supersenzilles. Això tampoc és del tot cert. O sigui, és un treball com qualsevol altre que t'exigeixen igual. Llavors, hem de pensar que moltes persones que no estan familiaritzades amb la salut mental pensen que si treballes en un centre especial de treball no faràs res i que t'adapten al lloc de treball a tu. No, tu has de fer també la teva.
0: I què és el més difícil, José María? No sé, el tema de complir horaris, no sé si és una complicació
3: No. O sigui, moltes vegades és la mateixa càrrega de treball, perquè, òbviament, en un treball t'han d'exigir i t'han de posar unes certes condicions que potser en uns moments estàs més... O sigui, tens una condició més bona per complir-les i en uns altres moments no. O sigui, això et parlo de, per exemple, de personalment. O sigui, en moments en què estic amb una predisposició més bona, que és el meu cas ara, des de fa uns anys, però abans potser no era tant la mateixa.
0: Bueno, de fet, jo crec que a tots ens passa una miqueta, no? Allò, hi ha dies i dies, no?
3: Sí, sí, però...
0: Hi ha moments allò que la càrrega de feina també s'hauria de... No sé fins a quin punt també es pot, o s'hauria de poder adaptar, no? A la persona.
3: Jo crec que són coses
0: dir,
3: que...
0: Sí que t'has d'exigir, però...
3: Jo crec que són coses que d'un temps cap aquí, no sé si estàs d'acord amb mi, Núria, s'estan treballant. Però abans era una cosa que... es desconeixia totalment, que una persona podia tenir els seus drets com a treballador, ja sigui amb discapacitat o sense.
0: Ah, sí, sí.
1: Exacte.
0: Tu com ho veus, Jordi, amb aquest debat que estem generant?
4: No, exigències que n'hi ha, però clar, això t'ho trobes sempre.
0: No, clar, el que passa és que no sé si et trobes allò que ja deia la Núria, no s'ha de ser tan sensible, no sé si el tema de sensibilització, no sé si veieu que les empreses també estan sent més proactives.
4: Oh, però també en una part és bona, perquè no et condiciona que tinguis una discapacitat o no. no? També et donen les mateixes oportunitats, però clar, has d'estar allà. Però sí que és veritat que de vegades la càrrega és grossa, però bueno, sempre ha passat.
0: A tu hi ha alguna cosa que per les experiències viscudes hagis dit, bé, és que on m'ha estat més dificultós ha estat això altre i... o no?
4: No. La veritat és que el porto bastant bé i les últimes feines que he fet m'ha agradat molt treballar. L'únic que he notat que sí que estava una mica com desactualitzat. Però per la càrrega de treball, això m'ha agradat, ja m'agrada ja fotre-li
0: canya. I tu, Mari Cruz, trobes allò que sí, que cada vegada jo les empreses també tenen bueno, més en consideració?
2: Sí, jo penso que sí, que tenen més consideració. I segons les... Ai, ara me sale. Les empreses multinacionales ja exigen també que tinguin discapacitats i que se... i cogen a més gent, penso jo.
0: Sí.
2: Per adaptar-los.
0: Bueno, està bé que, no, que si estiguem en una societat cada cop
2: sí,
0: més inclusiva
2: sí, sí.
0: I
2: sí,
0: integradora.
2: Sí.
0: Núria, per acabar, aquelles persones que s'estiguin escoltant, m'has dit a l'OTL, no és que arribi un dient ei, he sentit a parlar, sinó que ens derivaran directament, eh?
1: En principi sí, a l'OTL sí que seria sota derivació del centre de salut mental, cas o serveis socials, però que igualment poden venir a Info, que els informarem. I en el cas de que hi hagi un certificat de discapacitat, doncs endavant també, perquè tenim l'altre programa.
0: Clar, de vegades allò, potser hi ha persones que ens estiguin escoltant i dient escolta'm, però és que a mi no m'han derivat, doncs adreceu-vos igualment,
1: exacte,
0: que us explicaran allò, no?
1: Exacte.
0: Que és el que s'han de fer i tal. Teniu bones dades, no?, d'inserció.
1: Sí, bueno, us he portat les de l'any passat, que en principi es van atendre 71 persones i es van fer 37 insercions, vull dir, la veritat és que molt bé. Contents.
0: Molt bé, doncs fem aquesta crida a les empreses de que prenguin aquesta actitud
1: Exacte.
0: Més activa. El pas de la sensibilització i conscienciació ja s'ha de superar
1: sí. I
0: han de fer una passa més endavant. Donem les gràcies també al José María,
4: gràcies a tu també,
0: a la Mari Cruz i al Jordi per haver-nos acompanyat i compartit el vostre testimoni, que de ben segur que també hi haurà oients que ho hauran agraït perquè s'hauran pogut identificar. Doncs a mi m'ha passat igual que el Jordi i a mi també m'agrada que em fotin que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: Acabem allò amb un àudio que ens fan arribar des de l'empresa municipal, recordant que aquest és un servei subvencionat.
5: El programa Oficina Tècnica Laboral, OTL, està subvencionat per la Diputació de Barcelona.

d'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascon. L'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa una nova edició del Pla de Seguretat d'Estiu que estarà en funcionament fins al 6 de setembre amb l'objectiu de garantir la convivència ciutadana, fomentar el civisme i reforçar la seguretat i la mobilitat al municipi. El dispositiu compta un any més amb la coordinació de Policia Municipal, Agents Cívics, l'Associació de Protecció Civil i els Mossos d'Esquadra. Durant els mesos d'estiu s'incrementarà la presència policial i dels agents cívics al carrer, parcs i places de tots els barris i es reforçarà les actuacions preventives. Entre les actuacions previstes hi ha controls per evitar el consum d'alcohol i de substàncies prohibides a la via pública, mesures per garantir una mobilitat segura i dispositius especials amb motiu de les festes de barri, revetlles, festa major d'estiu i la resta d'activitats esportives, culturals i festives. Un pla que s'intensificarà a la vigilància en les zones d'oci nocturn. En aquest sentit es mantindran contactes amb els establiments per recordar-los la necessitat de respectar el descans del veïnat. I ara canviem de tema i parlem de Càritas, i és que 430 persones agrupades en 238 famílies van ser beneficiàries l'any 2025 de Càritas Mollet. Teresa Sacurún és treballadora social de Càritas i Pilar Crespo també. Les escoltem.
1: Es podria, no?
2: Sí, és una radiografia.
1: Perquè realment, doncs, dèiem, homes i dones, doncs, bueno, el 54% són dones, els altres són homes, doncs aquí pràcticament igual. Les edats més d'això són les franges, que podríem dir dels 30 o 20 i pico, 30, fins als, no?
2: Sí.
1: Tenim un tant percent important, o sigui, des de, bueno, de 0 a
2: 35 anys, aquí en Mollet estaríem en un 57%. O sea, la franja de edad, digamos, más
1: importante.
2: Más importante. Con uno de los titulares de Cáritas, que es que casi una de cada dos personas son niños o niñas y jóvenes menores de 30 años.
0: I és que la majoria han estat dones i, com escoltàvem, l'edat de la major part de les persones beneficiàries no superava els 30 anys. Des de Càritas Mollet s'ha fet una crida perquè persones, especialment joves, que disposin d'una mica de temps, donin suport a l'entitat, tenint en compte que ara a l'estiu hi ha voluntaris que marxen de vacances. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà. Quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrinar amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Psst, què esteu barrinant? Va, digueu-ho. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre. Els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra contrasta amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. En plana econòmica, la inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus d'alça mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2026, fins un 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debaten sobre els principals reptes de futur. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 708. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal i com us vaig dir la setmana passada, avui us parlaré de la figura de l'Edward Whymper. En Whymper va ser un escalador el qual, a diferència dels seus col·legues, no vivia de rendes. Des de l'edat de 14 anys havia hagut de guanyar-se la vida fent de gravador en fusta.

0: Feia il·lustracions per llibres i revistes. Era un magnífic dibuixant, però la seva vida a Londres l'avorria sobiranament. Desitjava viatjar, córrer aventures, i allò que més desitjava era anar a explorar l'Àrtic. El 1860 va tenir la seva primera oportunitat. La seva casa editorial el va enviar als Alps suïssos per tal de que fes dibuixos i quadres. Val a dir que al contemplar aquells grandiosos pics nevats i experimentar el silenci d'aquests paratges va quedar profundament impressionat. No tenia experiència en muntanyisme, però era un jove atlètic i un excel·lent caminador. I mentre anava per aquells boscos i prats o s'enfilava en alguna penya per tal de prendre punts, experimentava una sensació de llibertat com mai l'havia sentit. Com que els seus editors varen quedar encantats amb els seus dibuixos, a l'estiu següent el tornaren a enviar un altre cop als Alps. Aquest cop als Alps del Delfinat, que en aquells temps estaven gairebé inexplorats. Allà, tot i que era un principiant i sense guies qualificats, va realitzar la primera de les seves grans escalades. Però en el seu pensament només veia la figura del Matterhorn, que ja havia vist l'any anterior des de Zermatt. Així doncs, un cop acabada la feina del Delfinat, va contractar un guia per tal d'anar cap a Val Tournanche, la vall situada al peu del Matterhorn en territori italià. Pel camí se'n va assabentar que un famós escalador, professor John Tyndall, i el seu guia Benen, acabaven de sortir en direcció a la vall amb l'objectiu d'escalar el Matterhorn. Però quan en Whymper i el seu guia varen arribar a Breuil, l'últim poble de la vall, es varen assabentar que els seus competidors hi havien marxat, ja que només en Benen havia anat a reconèixer la vessant sud de la muntanya per tal d'explorar les possibilitats. Allò que Whymper no va arribar a saber és que, en tornar, Benen va recomanar a Tyndall que de totes passades s'allunyés d'aquella terrible muntanya, cosa que potser hauria influït en la seva decisió d'escalar-la. La vessant sud del Matterhorn és totalment diferent a la nord. En lloc de la fina agulla que es veu des de Zermatt, des de Val Tournanche, la muntanya té l'aspecte d'una sèrie d'immensos blocs esglaonats. L'aresta sud-oest baixa des del cim en una mena de graons formats per aquests blocs. I encara que presentava certa dificultat, aquesta aresta en conjunt semblava molt més accessible que els dos flancs de la cara nord. Aquesta era la ruta que es considerava la més accessible per assolir el cim. Després de l'intent d'en Benen, va ser impossible convèncer a cap dels homes de Breuil que acompanyessin en Whymper i el seu guia, ja que la majoria d'ells tenien por d'acostar-se a la muntanya, doncs creien que aquesta estava posseïda per esperits malignes. Malgrat tot, ells dos es varen aventurar sols i varen escalar fins al Col de Lyon, una bretxa situada a 3.505 metres d'altitud al peu de l'aresta sud-oest. Varen passar la nit en una petita terrassa nevada i després d'un bivac on gairebé no varen poder dormir, varen escalar fins al primer contrafort de l'aresta. Al cap d'una hora varen arribar a la xemeneia, que Whymper va superar amb certa dificultat. Però a partir d'aquest punt el seu guia es va desanimar i no va haver manera de persuadir-lo perquè continués. I varen haver d'abandonar. I aquí es va acabar l'intent d'aquell any. La setmana vinent parlarem dels nous intents d'en Whymper i de la seva relació amb un personatge cabdal en aquesta història, Jean-Antoine Carrel. Entre tots dos naixerà una amistat, una rivalitat i una cursa cap al cim que marcarà per sempre la història de l'alpinisme.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: A veure, per la primera setmana de juliol només vull recordar-vos que hi ha activitat el dia 2 pel grup extrem, que és una sortida a l'ermita de Sant Sadurní, i pel diumenge 5 el grup extrem farà una sortida a les ermites de la Damunt i Sant Jordi de Tavèrnoles. Teniu el programa a la pàgina web del grup. I tots aquells que vulgueu participar, només teniu que posar-vos en contacte amb els vocals de sortida. Recordo a tots aquells que, encara que no siguin socis del club, vulguin participar en alguna activitat, saben que poden participar gratuïtament a dues activitats del club. I si després us convé, us podeu fer socis o no. Vinga, fins aquí el Pals i Botes d'aquesta setmana.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. La plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès ha celebrat una nova edició del seu acte anual de reconeixement a entitats i persones que destaquen pel seu compromís a la defensa dels serveis públics i especialment de la sanitat pública, un acte que ha servit per posar en valor la tasca que desenvolupen aquests col·lectius i persones. En aquesta edició, els reconeixements han estat per al Club Social de Llum, Afimoic, Mollet contra el Càncer i l'artista Dolores Corrales. El portaveu de la plataforma en defensa de la sanitat pública i membre de la Marea Blanca, Antonio López, es mostrava satisfet per poder celebrar una nova edició d'aquests premis. I entre els premiats, com dèiem, el Club Social La Llum, la seva coordinadora, Montse López, ha agraït el reconeixement rebut i ha assegurat que és també un premi per totes les persones que han treballat durant anys per donar visibilitat a la salut mental.
1: Doncs és un reconeixement, no?, a la tasca que estem donant a terme tots aquests 25 anys, no?, de lluita, de posar la salut mental al centre, a les persones, no?, de l'atenció, aconseguir una bona atenció de salut mental, no?, de qualitat. Home, al llarg d'aquests 25 anys s'ha vist, no?, una evolució en quant a donar credibilitat, no?, a la salut mental, a que es posi la salut mental al centre, de que es tingui en compte cada cop. No? Sí que és veritat que arrel del Covid, no?, es va fer com més visible les problemàtiques de salut mental.
0: Durant l'acte també s'ha homenatjat l'artista Dolores Corrales, autora de l'escultura Resistiré, una obra elaborada amb ferro i materials reciclats que ret homenatge a les víctimes de la Covid-19 a Mollet. Des de la plataforma han explicat que aquesta escultura representa també una reivindicació històrica del col·lectiu, reclamant que l'Ajuntament de Mollet instal·li un memorial permanent en record de les víctimes de la Covid-19, tal com ja han fet altres municipis, perquè diuen la ciutat també ha de disposar d'un espai de memòria i homenatge a totes aquestes persones. I en esports, la futbolista molletana Alexia Putellas obrirà una nova etapa en la seva carrera esportiva després de convertir-se en nova jugadora del London City Lionesses, equip que competirà la pròxima temporada a la màxima categoria del futbol anglès. La doble guanyadora de la pilota d'or posa punt final a una trajectòria de 14 temporades al Barça. Putellas acabava contracte el 30 de juny, ja havia anunciat el 26 de maig que no continuaria al Barça i tot i tenir ofertes de clubs dels Estats Units i també d'Anglaterra, la futbolista de Mollet ha optat finalment pel projecte del London City. Entre els motius que han passat a la seva decisió hi ha la proximitat amb Catalunya, el nivell competitiu de la Lliga Anglesa i la voluntat de preparar les millors condicions al Mundial del 2027. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any. Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.

0: en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindria l'ajut dels 25 cèntims per litre. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. I els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i també el personal del centre i els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures, coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I la Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de distribució i ús de productes estètics il·legals en clíniques de diversos punts de l'Estat, entre elles Barcelona. Hi ha 3 persones detingudes i 7 més investigades per presumptes delictes contra la salut pública i estafa. La investigació va començar arran de la detecció de 40 quilos d'àcid hialurònic amb anestèsic local procedent d'Àsia i sense autorització comercial a la Unió Europea. En total s'han intervengut 278 productes i fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
4: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
5: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
6: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
7: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'Ajuntament de Mollet contracta 5 molletans en atur. Les persones duran a terme treballs de neteja i d'agents cívics durant 6 mesos. I l'Ajuntament posa en marxa una nova edició del Pla de Seguretat d'Estiu que estarà en funcionament des d'ara fins al 6 de setembre amb la coordinació de policia local, Mossos d'Esquadra i agents cívics. I 430 persones agrupades en 238 famílies van ser beneficiàries l'any 2025 de Càritas Mollet. La majoria han estat dones i no superaven els 30 anys. I la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès i Marea Blanca han reconegut entitats i persones compromeses amb la salut pública. El Club Social La Llum, Afimoic i Mollet contra el càncer entre els premiats. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts un dilluns més al programa Veus de Ciutat, un espai en el qual donem doncs, veu precisament a aquelles persones que han format part i que també formen part actualment de la història de la nostra ciutat. Avui compartim aquest espai amb en Valentí Careta, a qui saludem. Molt bona tarda, Valentí.
2: Bona tarda, bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres, per deixar-te conèixer una miqueta més, doncs, més enllà de tota la feina que has fet per la nostra ciutat. Per començar, per aquelles persones que no et coneguin, qui és en Valentí Careta? Com et definiries?
2: Bueno, en Valentí Careta és una persona que es dona a les entitats, a la ciutat, i treballo amb les coses que m'agraden, les entitats que m'han agradat, com és el muntanyenc, com és el muntanyenc, bàsicament, perquè tot ha sortit bàsicament del muntanyenc. He fet moltes activitats amb el muntanyenc. També estic en política, també, amb un grup d'aquí Mollet, i bueno, i moltes coses més, en fi, activitats de tot tipus, és igual. Quan s'ha d'arrimar a l'ombro, doncs s'hi va i es fa. Sí, sí, em defineixo com un treballador pel Mollet i una persona disponible.
1: D'on surt aquesta vocació, precisament?
2: De com sóc. Jo crec que... De com sóc. Jo sóc una persona que sempre... No diré que no he tingut un no, però quasi sempre he tingut un sí per tothom. Vull dir, tothom que m'ha vingut a buscar, he estudiat el tema, i si m'ha agradat m'he ficat, però m'he ficat a fondo. Jo sempre tinc aquesta forma de fer les coses, que o m'hi fico o no m'hi fico, i si m'hi fico, m'hi fico. És a dir, m'hi fico a tope, a fondo. Em costa decidir-me entrar, perquè tot arreu no puc estar. Per tant, tinc que a vegades com quan alguna entitat m'ha vingut a buscar, doncs he tingut que dir que no podia ser perquè anava massa saturat. Si no, la família al final em fotrà fora de casa. Vull dir, però bàsicament és això. Sí, sí.
1: Però pel que comentes, crec que aquestes negatives, aquests no que has hagut de dir, han estat menys que el sí, perquè estàs involucrat en molts aspectes de la ciutat.
2: Sí, sí, la veritat és que sí. Jo, hi ha moltes entitats que hagués pogut ajudar, perquè em van dir si volia pertànyer, però no podia ser. No, tot no pot ser, has de repartir el temps, perquè si no és impossible. I ara estic jubilat, però abans, quan treballava, treia hores d'on no podia. I és aquesta mania meva d'implicar-me. I és veritat, és així.
1: Comentem la teva activitat amb el Club Muntanyenc Mollet, perquè és potser la més extensa, no la més arrelada també aquí a la ciutat. Com Correcte. Comença el teu vincle amb el club?
2: Mira, el meu vincle amb el club va ser... Tenia 20 i pico d'anys, perquè jo havia sigut... Bueno, anava de colles, anàvem amb colles per Mollet. Però bàsicament va ser que un company que feia espeleologia em va enredar, com se sol dir, per anar a fer coves i anar a fer avencs. I vaig començar en aquest món, i aquest món, doncs, bueno, tenia el seu misteri, em va agradar, però vam pertànyer a un grup que era potent a la seva època, ara ja no existeix, que era el grup Espeleològic Mollet. Hi havia un tal Jordi Mur que, doncs, em va dir si volia pertànyer i tal. I em vaig ficar, però al cap d'un temps vaig canviar l'espeleologia, que ja anava més la baixa, i vaig començar a fer muntanya. I llavors és gràcies al Cisco Ferrer, que això és una de les coses que no li agrairé mai. Segur que no li podré agrair mai. I vam anar a fer, doncs, sortir a Manúria, cada 2x3, amunt i avall, i sempre cims i cims, i em va agafar el coquet de la muntanya. I el coquet, i, bueno, m'ha portat a llocs molt alts. Per això et dic que, sí, la veritat és que l'idec amb ell, i a la colla que formàvem, que era una colla maca, com el club també era un club maco, hi havia el Pi de president, hi havia una sèrie de gent, doncs, molt maca al club. I aquí em vaig arrelar i vaig fer, doncs, bueno, he fet moltes coses en aquest club.
1: Comentem aquestes fites que has aconseguit amb el club.
2: Sí, bueno, aviam, a mi se m'ha donat la distinció aquesta de Mollet perquè, per diversos motius. Primer, perquè he sigut president del Muntanyenc 10 anys. 10 anys president del Muntanyenc, després vaig estar per les expedicions que he muntat, perquè les he muntat jo i un company, i el Cisco, i algun altre a la segona expedició, que vam fer una expedició en el Pic Lenin, al Kirguistan, i aquesta va ser la que va sonar més a Mollet, perquè era el primer 7.000 i pico que s'intentava assolir, no? Uh-huh. I llavors Mollet es va volcar. Per tant, vam anar a l'Ajuntament, es va volcar, les Mollet es va volcar, les botigues, els botiguers van ajudar, i vam fer una cosa molt ben feta. L'expedició, vam formar una expedició de 12 persones, al final només va pujar un, perquè va ser un, bueno, l'expedició és molt llarga, moltes explicacions, el temps ens ho va impedir, però la primera cordada que estava dalt va aconseguir el cim, i allò va salvar l'expedició. La segona va ser una que al cap de 3 anys, això va ser el Lenin va ser el 2003, 2005, i la Aconcagua el 2008. La Aconcagua va ser una cosa també que vam muntar arrel de que la cosa havia sortit bé en la primera, i vam ajuntar-nos a llavors 6 persones d'aquí, del Muntanyenc també, i va passar algo semblant, vull dir, de les 6 persones va pujar una, uh-huh. Algo semblant. I d'allò, i va ser, però també va ser un èxit, vull dir que, escolta, al final vam baixar, i tot això, aquest foment de Mollet aquí i Mollet allà, doncs és el que ha donat una miqueta. Després, més coses que s'han fet, doncs he estat organitzant la nocturna, molts anys, uh-huh. La nocturna, el Sant Joan, que anem, nosaltres muntàvem amb altres companys, muntàvem el foc de Sant Joan, preparàvem les taules de la festa, en fi, bueno, tota aquesta història, sempre hi ha gent a darrere que no es veu, eh? Pues, sí. Bueno, el de turno, que era jo.
1: Un servidor.
2: Bueno, pues, clar, no tot és la festa al Muntanyenc, està molt bé, perquè té la festa de la Flama al Canigó, que ve, baixa la Flama del Cim, jo també la vaig baixar un any, la Flama del Cim, te la porta a la plaça Catalunya, però darrere hi ha una feina, i és preparar el foc de Sant Joan, preparar les taules, etc. Doncs pues, tot això, aquesta és una altra feina. De la nocturna, jo m'encarregava de fer tots els recorreguts, cada any, amb el Soler, el Josep Soler també, que era el responsable logístic, i jo el de recorregut. I tota la gentada de les 100 i pico persones que hi havia del Muntanyenc, pues, cada any preparant-ho, no? I després d'això, bueno, a la Marina hem col·laborat quan hem col·laborat. No era una feina meva, m'he anat del Cisco i d'altra gent del club. I era per lo que bàsicament teníem el... Pues entre això, les activitats de muntanya, tot el que tu vulguis, molt ample, molt llarg, uh-huh. La Mollet Montserrat, també vaig col·laborar, que segurament la tornarem a fer l'any que ve, uh-huh. I segurament m'enganxaré, com és lògic, ja ho veurem. I, bueno, etc. Vull dir, és molt llarg, el muntanya és molt llarg i molt uh-huh. ample.
1: Valentí, comentaves tot el que has aportat tu al Club Muntanyenc, però què t'ha aportat el Club Muntanyenc a tu?
2: Bueno, el que m'agradava. Realment he descobert, perquè jo amb 20 anys, jo l'únic record que tenia de la muntanya, que va ser el que realment em va fer decidir anar a fer muntanya, és que el meu pare em va portar a Sant Maurici, de petit, jo anava amb pantalons curts, era petitó, i me'n recordo d'aquell viatge que em va impactar, perquè vaig a l'Estany, veig les dues muntanyes que hi havia d'allò, i allò em va impactar de petit, era molt petit. També anàvem amb el Muntanyenc, excursions, així, amb pares, no?, que anàvem a la Missa del Gall, per totes aquestes coses, que eren molt d'abans, i, ostres, allò em va enganxar, de petit em va enganxar, però allò ja no va tenir continuïtat. Fins que aquest xicot em va venir a buscar, vaig entrar en contacte amb el Muntanyenc, i tot això. El Muntanyenc m'ha portat allò que realment tenia amagat i que m'agradava, que és la natura, sí, la natura, l'alta muntanya, sobretot, l'alta muntanya, la natura, i, bueno, tot, bàsicament, tot. Uh-huh. Tot el que he tingut, bàsicament, a la vida, diria que el 70% ha sigut del Muntanyenc. Bueno, altres coses, que hi ha, uh-huh. la feina, la família, sí. Tot això. Però un 50% ben bé ha sigut el que m'ha distret sempre, que és el Muntanyenc, sí.
1: Uh-huh. Ara, Valentí, feies referència al teu jo de petit. Com recordes la teva infància?
2: Oh, bueno, diferent del que és ara. Molt diferent del que és ara. Ara, aviam, ara és... Bueno, ara és tot molt modern, la canalla ja comença a anar amb mòbils, i bueno, no sé, el contacte no és el mateix. Jo anava, me'n recordo, a l'Acadèmia Vinyes, havia estat a, bueno, als col·legis nous també. Els col·legis nous va ser dur, era un col·legi nacional i en aquella època era el que era. Bueno, vaig ser dels últims a cantar Cara al Sol, també s'ha de dir, eh? Vull dir, allà sortíem al pati, tots amb centúria, no? I havíem d'aixecar el braç, allà la gent per allà, pots contar què pensarien els que estarien mirant, per la reixa, no?
1: Sí.
2: I pots contar, bueno, jo en aquella època no sabia res. Va ser dur perquè els mestres eren durs, eren de hòstia fàcil, de bufetada fàcil, i era molt allò. Després vaig anar a l'Acadèmia Vinyes i en allà també, però no era tan dur, però sí que hi havia gent que se li anava la mà. Sí, sí, la gent, bé, aquella època és que no té res a veure. Avui en dia passa el que passava allà i, vamos, els empapelen. Però això no vol dir que algú s'ho mereixés. Bé, clar, però pagar una persona sempre ha sigut, entens, una cosa que no està bé. I això és el que passava, però hi havia un altre tipus. La gent era més... La meva infància era molt més lliure. Jo jugava pel carrer amb els amics, vull dir, ens pelàvem els genolls, anàvem en el barri de dalt i ens barallàvem els de dalt, i ja t'explicaria mil, no? Molt bona cosa, i records, molts records de la família. Abans, ara la gent no es coneix, vull dir, la gent viu en un bloc i si coneixes tots els veïns ja és una sort que tens, vull dir.
1: Doncs sí.
2: Però jo recordo de que la gent abans sortia al carrer, traia les cadires al carrer, i això ho recordo perfectament. Quan era Sant Joan tiràvem els petardos al carrer, fèiem la fogata, que abans hi havia una fogata a cada barri, pràcticament. Però allò era un contacte, tenies amics, parlaves cada dia, sorties, era l'hora d'anar a jugar a futbol al carrer, el meu pare a la bronca, bueno, tota la història, en fi, trencaven vidres perquè no érem sants, tampoc. Però bueno, semblava que allò era una altra història, vull dir, no sé, te respectaves, coneixies el teu amic. Ara jo veig el que veig amb el meu nebot, amb el meu net, i el meu net, ostres, els veig cohibits, els veig... Sí, són feliços, però els veig d'una altra manera. Jo me'n recordo que he estat ara he estat diverses vegades al Marroc, i jo sempre comparo, i sé que és una mala comparació, eh? Però tu arribes a un poble de l'Atlas, del Marroc, i tu veus la canalla, que és feliç. I què és feliç? Feliç que tenen un descampat molt gran, després seran més cultes, menys cultes, els educarà millor o pitjor, però són feliços. Em recordava quan jo era petit, anaven, corrien, saltaven, anaven amb els genolls pelats, ja t'ho dic, perdó l'expressió, li caia el moc més d'un, vull dir, escolta, era algo brutal, no? I aquí tots els veus eren feliços, vull dir, saltaven, reien, ostres, els veies plens de vida. Ara els veus
1: potser veies com que eren més
2: massa
1: nens,
2: controlats,
1: no?
2: Massa controlats, massa apagats, els veig apagats. Sí, sí, són molt llestos, perquè tindran aviat, vaja, el mòbil, el que se'ls ensenya amb l'ordinador, tot genial, això és fantàstic, però no tenen vida, no tenen espai. És a dir, surten del col·legi i no tenen un pati, un camp de futbol per anar allà mateix, per sortir, córrer, per seguir-se una a l'altra. Has d'anar sempre a controlar que no vingui el cotxe o la moto. Vigila, no li faci, no, cuidado, no li facis mal a aquest, vigila. Home, aviam, no es tracta de fer mal a ningú. Però estan supercontrolats, i és aquest el problema, bueno, és la pega que jo veig, i les diferències que jo veig, pues, hi ha moltes diferències, moltes diferències.
1: Del Valentí de petit, que ara doncs recordaves, creus que en queda alguna cosa del Valentí actual?
2: No ho sé, el Valentí actual està ja contaminat, està contaminat de tot aquest món i d'allò, però sempre queda alguna cosa, queda el... Aviam, ha dit la tonteria, el Benjant, no? El Benjant, que ha sigut sempre... Bueno, crec que ha sigut un bonàs, poques paraules, la vida, perquè si no hauria dit no a moltes coses, i no m'he atrevit mai a dir que no, sempre he estat disponible. I el bonàs de tota la vida, que abans, bueno, en fi, el bonàs d'ara, doncs, és diferent, però no té res a veure. Això és el que queda, bàsicament, la persona que eres, que això no canvia. Si no tens alguna cosa traumàtic, les persones no canvien. És aquesta la història.
1: Hem conegut fins ara el teu pas pel Club Muntanyenc Mollet, també sí. La teva infància, però també volem conèixer quins són els teus gustos, Valentí. Parlem més d'un aspecte més cultural. No sé si tens alguna pel·lícula que diguis, ai, mira, quan no sé què fer, sempre veig aquesta pel·lícula.
2: Hòstia, en tinc moltes. El que passa és que ha de fer una... Aviam, jo soc de... Aviam, hi ha pel·lícules de tot tipus, perquè m'agrada el cinema de tot tipus. Mm-hmm. No sé, el que em distreu molt són les superproduccions, perquè em distreuen, no? Jo sóc un fan, no sigui mal dir-ho, perquè a vegades és així, de la Segona Guerra Mundial. Mm-hmm. Sóc un fan, però no del bel·licisme en si, sinó de tot. El que va ser la gran borrada aquesta, que un dia o altre tornar a repetir, però tot això. Llavors, les pel·lícules de la història real són les que a mi em tiren. Sóc un fan perquè em podria saber dades, aquell país, la invasió d'aquí, tot això, de la primera i de la segona. Després també de la Guerra Civil l'he seguit molt. Sóc d'aquesta, la història real. Jo sóc fan de la història real i totes les pel·lícules que van cap aquí a mi m'interessen. Mm-hmm. Però també m'agraden les policiaques, m'agrada no tant les d'humor, que també, però sóc més de peus a terra, de coses més reals, sí. Mm-hmm.
1: L'Unió Soviètica, l'Alemanya nazi estan a l'ordre del dia, veig.
2: I no sóc nazi, eh? No sóc ni m'agrada, però aquesta gent tenia una capacitat brutal per fer coses, mm-hmm. L'hòstia. I no sé, a l'altre cantó no va haver-hi manera, vull dir, no ho van fer, no ho van saber fer. Ara parlo també de la Guerra Civil, eh? Mm-hmm. Que allà van tenir tot i aquesta banda no van tenir res. En fi. Mm-hmm.
1: Una vessant més històrica, no?
2: Sí, de la
1: història del segle passat.
2: Correcte.
1: Parlàvem de pel·lícules. No sé si també tens alguna sèrie que ara estiguis mirant o que t'agradi.
2: Hòsties, sèrie. Jo tinc Netflix, però sèries fa temps que no en veig una. Potser sèries petites de sis episodis, policiaques, bàsicament. Mm-hmm. No tinc res en concret. Vull dir, els veig el que m'agrada, el que veig. No tinc res en concret. Mm-hmm.
1: I gustos musicals, també? Algun artista, grup que t'acompanyi sovint?
2: La música és molt ampla, la música. A mi, jo soc de la música d'abans. Em vaig enganxar a l'època de muntanya amb els Creedence Clearwater Revival, que són, el grup anava amb excursió i sonava el Bob Marley i els Creedence Clearwater Revival sonaven. Uh-huh. I suposo que dius per la música i tot aquest tema, pues, a mi em va marcar molt la cançó de Otis Redding, em va marcar molt perquè és una cançó que vaig descobrir quan tenia no sé si 25, ho vaig descobrir tard, però em va enganxar i és una cançó que m'hi trobo sempre bé.
1: Mm-hmm. Comença a sonar, Valentí, si et sembla, sí? L'escoltem una mica, sí, sí. I després comentem per què l'has escollit.
2: Clàssica, sí.

0: Doncs ho dèiem abans, una cançó que t'acompanya, que t'agrada, Otis Redding. Comentem una mica què és el que t'agrada d'aquesta cançó, Valentí.
1: La pau, el que m'agrada d'aquesta cançó. Mm-hmm. Aquesta cançó m'agrada el que representa, no? És a dir, és un home que se'n va a un moll, a un port, i s'assenta, i en allà, pues, no té pressa. I el que fa és repassar la vida, repassar... En fi, tota aquesta cosa que fa que t'enganxis a la cançó. Bueno, perquè a tots ens agrada sentar-nos un dia, almenys als que som una mica grans, no sé si tenim temps els joves, però sentar-nos i reflexionar i veure lo viscut, lo que estàs vivint, tot, la família, tot com va. Abans ho feia d'una altra manera, abans quan tenia música a casa, agafava la motxilla, anava i reflexionava a la muntanya. Anava sol i a vegades necessites espai per pensar. És bo ordenar idees, està molt bé. Pues és això, ni més ni menys. Sí.
0: Doncs, Valentí, estem arribant ja cap a la darrera part de l'entrevista i és el torn de les preguntes ràpides. Si creus que t'has de justificar en alguna pregunta, pots fer-ho, i si no, doncs anirem fent, d'acord? Primera pregunta. Comencem amb preguntes bastant relacionades amb la gastronomia. La truita de patates, amb ceba o sense ceba? Que això sempre genera controvèrsia.
1: Amb ceba, sempre.
0: Un plat preferit?
1: Ostres, un plat preferit... Vaig a una tonteria tan fàcil com perquè m'encanta. Els dos ferrets amb patates, tu. Mm-hmm. Sí.
0: Els clàssics són els que sempre triomfen.
1: Sí. I li agrada molta gent.
0: A moltíssima gent.
1: Home, o truita de patates o ferrat amb patates.
0: Totalment. No ens movem d'aquí.
1: Perfecte, disfruto.
0: Ara que estem a l'estiu, un gust de gelat preferit? Potser ets més d'orxata, que també hi ha gent que ho prefereix.
1: No. Gelat, jo sóc de nata. Mm-hmm. Nata i vainilla, però vaja, nata.
0: Els clàssics, també.
1: Clàssics.
0: Ens movem per aquí.
1: No, història rara. No?
0: que ets més una persona de matins o de nits?
1: Bona pregunta. Crec que de matins. Crec que de matins, perquè les grans coses les he fet sempre de diurn, però de nit tampoc em fa res, però soc més de matins, sí.
0: Mm-hmm. Potser si parlem de la caminada nocturna, no? Llavors sí que prefereixes...
1: Clar. Però llavors també m'hi trobo bé, a la foscor. Mm-hmm. Sí, també. Però vaja, bàsicament és de dia, sí, de matins.
0: Si t'has de comunicar amb alguna persona, què prefereixes, enviar un WhatsApp ràpid o trucar?
1: No. Si m'haig de comunicar, depèn de què sigui. Si només és per recordar alguna cosa, el WhatsApp, que es fa servir molt avui en dia, el WhatsApp, jo ho faig servir molt. Però si tinc que parlar d'alguna cosa important, vull sentir la veu. Mm-hmm. Sí.
0: Parlem de Mollet. Quin seria un lloc de la ciutat que t'agradi?
1: Mira, un lloc que m'agrada la ciutat, el parc municipal. Sí, perquè el tinc al costat de casa. I és un lloc on estic tranquil, també em dona per pensar, etcètera, però hi ha molts llocs, eh? Vull dir, hi ha llocs, estan molt bé, Mollet. M'agrada la plaça, l'antic ajuntament, la plaça Prat de la Riba. Mm-hmm. M'agrada molt, la plaça Prat de la Riba m'agrada molt. Jo sempre tinc la santa mania d'anar a sentar-me a Marfà, amb la meva dona, i allà esmorzem o prenem alguna cosa, i perquè m'agrada la situació. La situació del lloc on està. Uh-huh. I domino tota la plaça. I m'agrada, sobretot al matí, amb la fresca, esmorzant.
0: És un lloc molt emblemàtic, també, de la ciutat,
1: Correcte. Correcte, a mi m'agrada. I hi ha altres llocs, evidentment, hi ha altres llocs, però vaja, bàsicament són aquests dos els que més... Sí.
0: I Valentí, ja per acabar aquesta conversa, comenta'ns una mica breument com t'imagines el Mollet del futur, com creus que serà la nostra ciutat?
1: Com hauria de ser la nostra ciutat? Com hauria de ser? Hauria de ser verda, és important. Ja és verda, bastant verda, perquè he vist ara, hi ha moltíssims arbres, s'ha replantat molt, veig molta sombra a Mollet, això m'agrada. Molta sombra. Hi ha coses que no m'agraden. Jo estic en un partit polític, per tant, i soc oposició. No soc...
0: També això no ho hem comentat, no. però també hi ets molt present en la política municipal.
1: Sí, no és que sigui molt present, perquè no soc regidor ni d'allò. Però jo estic a Junts, també ho vaig a dir. Uh-huh. Estic a Junts i ja veiem les coses de moltes maneres. Però no crec que l'Ajuntament ho faci malament, però té grans mancances amb el meu mode de veure, eh? I és, tot és opinable, i perquè sigui de Junts no té per què ser així. Però crec que els carrers estan fets un fàstic. Els carrers, les rajoles aixecades, ara s'està començant a arreglar, però tard, i potser cal un... Ja dic, pobres socialistes, en diran de tot. No, que toca potser fer un canvi de partit perquè un altre partit faci coses diferents, perquè, bueno, aviam, clar, socialistes ho fan i ho fan bé, amb mancances, però potser falta un altre estil de portar Mollet. Un altre, acostar Mollet al Mollet d'abans una mica, que és el que nosaltres reivindiquem molt. S'ha oblidat el Mollet d'abans, i ens interessa recuperar una miqueta el Mollet d'abans. I aquí està el que és, i perquè estem una miqueta enfront dels altres partits, no sé què opinen, eh? Mm-hmm. Ja t'ho dic. Jo, modestament, com Valentí Careta, eh? No com Junts per Catalunya. Mm-hmm. Et dic el que opino, i tot així s'ha de dir que ho porten bé. Porten bé, sí, sí.
0: Doncs, Valentí, aquest missatge final, així que tanquem aquesta conversa de Veus de Ciutat. Alegre que ens hagis acompanyat, que ens hagis obert les portes, doncs, per poder-te conèixer millor. Ens trobarem pels carrers de Mollet, com sempre. Que vagi molt bé, Valentí, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Començar repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet contracta 5 molletans en atur. Les persones duran a terme treballs de neteja i d'agents cívics durant 6 mesos. I l'Ajuntament posa en marxa una nova edició del Pla de Seguretat d'Estiu que estarà en funcionament fins al 6 de setembre amb la coordinació de policia local, Mossos d'Esquadra i agents cívics. I 430 persones agrupades en 238 famílies van ser beneficiàries l'any 2025 de Càritas Mollet. La majoria han estat dones i no superaven els 30 anys. I la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès i Marea Blanca han reconegut entitats i persones compromeses amb la salut pública. El Club Social La Llum, Afimoic i Mollet contra el càncer entre els premiats. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, Josep Casasnovas, al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa una nova edició del Pla de Seguretat d'Estiu que estarà en funcionament fins al 6 de setembre amb l'objectiu de garantir la convivència ciutadana, fomentar el civisme i reforçar la seguretat i la mobilitat al municipi. El dispositiu compta un any més amb la coordinació de la Policia Municipal, els agents cívics, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i els Mossos d'Esquadra. Durant els mesos d'estiu s'incrementarà la presència policial i dels agents cívics als carrers, parcs i places de tots els barris i es reforçaran les actuacions preventives i les campanyes de sensibilització per promoure un ús responsable de l'espai públic. Entre les actuacions previstes hi ha controls per evitar el consum d'alcohol i de substàncies prohibides a la via pública, mesures per garantir una mobilitat segura i dispositius especials amb motiu de les festes de barri, revetlles, festa major i la resta d'activitats esportives, culturals i festives que se celebrin a la ciutat. El pla també intensificarà la vigilància a les zones d'oci nocturn i en aquest sentit es mantindran contactes amb els establiments per recordar-los la necessitat de respectar el descans del veïnat i complir els horaris de tancament. A més, es reforçaran els controls sobre els horaris de les terrasses i l'ocupació de l'espai públic per garantir el compliment de la normativa vigent.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet, a través de l'Empresa Municipal per la Formació i l'Ocupació, ha contractat a 5 persones en el marc dels plans d'ocupació municipals de la Diputació de Barcelona. Les noves incorporacions contribuiran a reforçar els serveis municipals durant els pròxims 6 mesos. Els 5 plans ocupacionals inclouen 3 persones amb perfil de neteja i 2 amb perfil d'agent cívic. Els contractes van iniciar-se el passat 22 de juny i es prolongaran fins al 22 de desembre d'aquest 2026. Els treballadors i treballadores amb perfil de neteja reforçaran les tasques de manteniment i conservació de l'espai públic, mentre que els agents cívics desenvoluparan accions d'informació, sensibilització i suport a la convivència ciutadana. Una de les persones contractades, la Patricia Expósito, s'ha mostrat contenta de poder tornar a la roda del món laboral després d'anys sense a trobar feina.
2: Pues estoy en el sector de la limpieza y bueno, pues gracias a Enfo que me han dado el programa este de, y la formación que me da mucha oportunidad para luego más en un futuro tener más experiencia sobre este tema. Estaba así en el paro, sí, y no es que no me salía nada. Pues desde 2019 o así, sí, buscando y bueno, y Enfo pues me dio esta oportunidad. No, ni me lo creía. Digo, bueno, pues mira, una alegría total. Digo, bueno.
0: En aquesta cinquena de contractació, en aquests 5 perfils, volíem dir, també hi ha un perfil de persona que és la seva primera feina, un altre que porta només 3 anys vivint aquí a Espanya i un altre que feia 20 anys que no treballava. Aquest és el cas de la Nieves Álvarez, qui des que va tenir els fills no havia trobat el moment per tornar a treballar.
3: Doncs és que portava molts anys perquè l'havia deixat amb el tema dels nens, d'estar parells, de cuidar-los, i de, o lo vas deixant i te vas acomodant i, lo vas, i ja està. Ara els nens ja són

0: grans, tenen la seva carrera, ja estan treballant i dic, hòstia, ara què faig? Estic a casa sola, però ara és el moment de començar i ja no tinc que rumiar per ningú ni preocupar-me de dir per aquest, per l'altre, ja és una cosa més personal meva.
1: De fet, Nieves Álvarez ha reconegut la bona feina i assessorament que ha rebut des d'EMFO.
0: Jo vaig a buscar alguna cosa i m'he anat a EMFO, ha sigut molt ràpid, m'han entès superbé. Bueno, en principi la Marina m'ha aconsellat quatre coses, hem fet un currículum, hem vist l'oferta aquesta del plan d'ocupació d'agent cívic, no s'apuntem, i diu, bueno, doncs fem cap endavant. I no, ja m'han trucat i ha sigut molt ràpid tot. És que no he tingut temps d'assolir tot. Home, és molt important, a més, jo sempre he treballat de cara al públic i, bueno, és una cosa que crec que la podré controlar bé.
1: Les persones contractades han estat rebudes aquest dilluns al matí per l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, que els ha donat la benvinguda i els han desitjat una etapa profitosa tant des del punt de vista laboral com el personal.
2: Sempre és un treball temporal i, per tant, mai s'acaba consolidant la plaça perquè justament té aquesta visió, no? D'agafar gent que porta molt de temps fora del mercat laboral o que s'incorpora per primera vegada i que aquesta feina, aquesta contacte de nou amb el món laboral els hi serveixi doncs, per trobar al final la seva feina, que al final sempre ho diem, que no hi ha millor política social doncs, que la gent tingui feina, que tingui una feina estable i que tingui un sou digne per poder viure i per poder fer el seu projecte de vida, que al final és el que volem tots.
1: Els plans d'ocupació municipals de la Diputació de Barcelona tenen com a objectiu afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur mitjançant contractacions temporals vinculades a serveis d'interès públic i social. ...430 persones agrupades en 238 famílies... van ser beneficiàries l'any 2025 de Càritas Mollet. La majoria han estat dones i l'edat de la major part de persones beneficiàries no superava els 30 anys. Ho han explicat la portaveu de Càritas Mollet, Teresa Sacurún, i la treballadora social de Càritas, Pilar Crespo.
3: I per nosaltres es podria, no?
4: Sí, similars, és una radiografia.
3: Perquè realment, doncs, dèiem, homes i dones, doncs, bueno, el 54% són dones, els altres són homes, doncs aquí pràcticament igual. Les edats més d'això són les franges, que podríem dir dels 30 o 20 i pico, 30, fins als, no?
4: Sí.
3: Tenim un tant percent important, o sigui, de 0 a
4: 35 anys,
3: a 35
4: aquí
3: anys.
4: En Mollet estaríem en un 57%. O sea, la franja de edad, digamos, más
3: importante.
4: Más importante. Con uno de los titulares de Cáritas, que es que casi una de cada dos personas son niños o niñas y jóvenes menores de 30 años.
1: Teresa Sacurún ha dit que l'increment de famílies de l'any 2025 respecte a l'anterior ha estat d'un 12%, mentre que l'augment de persones beneficiàries ha superat el 70%. Això, ha dit Sacurún, és perquè la majoria de persones nouvingudes són famílies amb infants. La manca d'habitatge és la gran preocupació de Càritas. Bona part de les persones ateses per Càritas s'allotgen en habitacions i algunes fins i tot viuen al carrer. Teresa Sacurún ha posat d'exemple d'aquesta situació cada vegada més greu les persones que reben suport al menjador social.
3: I veus que molta gent prefereixen viure al carrer o agafar a no pagar aquests diners, perquè et diuen, home, és que almenys podré tomar-me un cafè o podré... Es troben en una situació que a mi em preocupa moltíssim. I ho veig molt a nivell del menjador. El menjador social, pensa que tenim la majoria de persones que viuen, la majoria, viuen o en habitacions o al carrer, amb un problema de salut mental importantíssim, amb consums actius o amb tractament, i són una gent molt i molt vulnerable. Llavors, clar, ens trobem en una situació que és molt difícil treballar amb ells i cada vegada ho veiem que això s'està empitjorant.
1: Des de Càritas Mollet s'ha fet una crida perquè persones, especialment joves, que disposin d'una mica de temps, donin suport a l'entitat, tenint en compte que ara a l'estiu hi ha voluntaris que marxen de vacances. Càritas Mollet es troba al carrer La Pau, número 8.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Luismi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36, 37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Amador de la plaça Prat de la Riba, número 17, al barri del centre.

0: L'Ajuntament de Mollet celebra avui dilluns 29 de juny una sessió plenària, un ple que començarà a les 6 de la tarda a la sala de plens a la Casa de la Vila i que serà obert a tota la ciutadania i retransmès també per Ràdio Mollet. Entre els punts destacats de l'ordre del dia hi ha l'aprovació de les festes locals de l'any 2027, la declaració de l'Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitat com a mitjà propi personificat de l'Ajuntament i l'aprovació del Pacte Local per la Llengua de Mollet, un ple que també debatrà la ratificació d'una modificació de les bases de subvencions de menjador escolar i per l'adquisició de llibres de text per la propera temporada escolar. Pel que fa a les mocions, es donarà lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència contra l'abús i el maltractament a les persones grans, així com el manifest del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIT+, que se celebra i es va celebrar el passat 28 de juny, és a dir, ahir. La sessió, com dèiem, es podrà seguir en directe a través del web municipal i també a radiomollet.com. I la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès ha celebrat una nova edició del seu acte anual de reconeixement a entitats i persones que destaquen pel seu compromís a la defensa dels serveis públics i especialment de la sanitat pública. L'acte ha servit per posar en valor la tasca que desenvolupen col·lectius i persones que treballen dia a dia per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. En aquesta edició, els reconeixements han estat per al Club Social La Llum, Afimoic, Mollet contra el Càncer i l'artista Dolores Corrales. El portaveu de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública i membre de la Marea Blanca, Antonio López, s'ha mostrat satisfet per poder celebrar una nova edició d'aquests premis.
1: Por lo tanto, estamos muy contentos de dar estos premios, que ya hemos quedado de que el año que viene haremos también otro premio a otras entidades, sobre todo de la salud. Y por lo tanto, hemos creído conveniente este año hacer este reconocimiento, porque como todo el mundo sabe, las entidades que trabajamos para la salud, nadie cobra, excepto nadie, o sea, lo hacemos por activistas y porque creemos que una sanidad pública sea mejor.
0: López ha destacat que aquests guardons són una manera de reconèixer el compromís de persones i entitats que treballen de manera desinteressada en favor dels serveis públics i ha remarcat especialment la importància de continuar defensant una sanitat pública universal i de qualitat. Una de les entitats distingides ha estat el Club Social La Llum. La seva coordinadora, Montse López, ha agraït el reconeixement rebut i ha assegurat que és també un premi per totes les persones que han treballat durant aquests 25 anys per donar visibilitat a la salut mental.
2: Doncs és un reconeixement, no?, a la tasca que estem donant a terme tots aquests 25 anys, no?, de lluita, de posar la salut mental al centre, a les persones, no?, de l'atenció, aconseguir una bona atenció de salut mental, no?, de qualitat. Home, al llarg d'aquests 25 anys s'ha vist, no?, una evolució en quant a donar credibilitat, no?, a la salut mental, a que es posi la salut mental al centre, de que es tingui en compte cada cop, no? Sí que és veritat que arrel del Covid, no?, es va fer com més visible les problemàtiques de salut mental.
0: López ha afirmat que gràcies a la feina feta durant tot aquest temps, cada vegada més la salut mental ocupa el lloc que li correspon dins del debat social. També ha rebut el reconeixement l'entitat molletana Mollet contra el Càncer, amb la seva presidenta Mercedes Corral, que ha expressat el seu agraïment per un premi que assegura posa en valor la tasca altruista que desenvolupen els seus voluntaris i voluntàries.
3: Pues la verdad que nos ha hecho ilusión, porque cuando nos llegó el mensaje que estábamos invitados no sabíamos nada y bien, nos ha gustado mucho porque que te reconozcan tu labor también es agradable y gusta, ¿no? De estar haciendo algo y que te lo vayan reconociendo, pues también, ya que lo hacemos altruistamente, por lo menos que tengamos una pequeña recompensa.
0: Per la seva banda, Afimoic també ha estat una de les entitats premiades. La presidenta Remei López i la secretària Sofia Sánchez han celebrat aquest reconeixement i han destacat que amb el pas dels anys l'entitat ha aconseguit ser molt més visible i arribar a un nombre més gran de persones.
4: Molta il·lusió i molta alegria, perquè hem de dir que la plataforma sempre està darrere de qualsevol problema que nosaltres li plantegem i sempre tenem el seu recolzament, i que ens donin aquest preu ha sigut una cosa molt bonica.
5: Sí, encara és desconegut una mica la nostra malaltia i el que estem fent durant aquesta trajectòria, que aquest any hem fet 25 anys, és intentar informar la gent i que la nostra malaltia sigui visible davant de tothom.
0: Durant l'acte també s'ha homenatjat l'artista Dolores Corrales, autora de l'escultura Resistiré, una obra elaborada amb ferro i materials reciclats que ret homenatge a les víctimes de la Covid-19 i a totes les persones que van lluitar contra la pandèmia a Mollet. Corrales ha fet entrega de l'escultura a la plataforma.
6: Se llama Resistiré, en homenaje al COVID-19, entonces son unos juncos que están luchando con el viento, a pesar de eso continúan en pie, y luego hay unos corazones que la gente que sufrió, la gente que padeció, la gente que ayudó, y gracias a ello, bueno, pues pudimos resistir.
0: Des de la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès han explicat que aquesta escultura representa també una reivindicació històrica del col·lectiu. Reclamen que l'Ajuntament de Mollet instal·li un memorial permanent en record de les víctimes de la Covid-19, tal com ja han fet altres municipis, perquè la ciutat també disposi d'un espai de memòria i homenatge.

0: Amb només 16 anys, el mulletà Àlex Andújar Muñoz ja pot presumir d'haver publicat dos llibres. Després de l'estrena de Marginados, ara fa dos anys, el jove autor ha presentat ara la seva segona obra, titulada Lo que fue de nosotros, Marginados, que dona continuïtat a la història dels seus protagonistes. La primera novel·la gira al voltant de la vida d'en Fran, un adolescent que pateix situacions de bullying a l'institut. La seva realitat canvia quan coneix la Laia, una noia que decideix ajudar-lo i donar-li suport en els moments més difícils. Sense desvetllar massa, l'Àlex ha comentat que a mesura que avança la trama, els dos protagonistes aconsegueixen crear nous vincles d'amistat amb altres joves que també han viscut experiències complicades.
1: És la història d'un noi i una noia que expliquen la seva història des del present fins a, des del seu passat fins al seu moment. I doncs, el primer que tot, comença la història quan comencen la universitat i s'explica que el noi passa bastant bullying per la seva forma de ser, per pensar el que li agrada, el que no. I, per altra banda, està com la seva guardiana, que és la seva amiga.
0: Àlex Andújar ha reprès la història de la primera novel·la i en aquesta segona entrega, segons apunta l'autor, se centra en el retrobament dels protagonistes després del pas del temps i explora com han evolucionat les seves vides i les seves relacions.
1: Una continuació, perquè no puc dir exactament què passa, però el Fran i la Laia acaben malament per una cosa, i el que passa és que passen 4 anys i la seva vida ha canviat una mica. I ara es retroben per un motiu i allà doncs han de veure's cada dia i també es retroba amb tots els amics i comença una nova història.
0: Marginados és una saga que compta amb un fort component personal. Moltes de les situacions, emocions i reflexions que apareixen als llibres estan inspirades en experiències viscudes per ell mateix, fet que aporta autenticitat i sensibilitat al relat. L'Àlex ha explicat que ell mateix ha patit bullying i amb aquests llibres pretén ajudar les persones que estiguin passant per situacions similars.
1: Jo vaig passar això i vaig pensar que escriure sobre això seria la meva manera de transmetre a aquelles persones que estiguin passant el bullying que també els llibres, com tant per posar a la pell de com si fos una història real, perquè el que vull és que, sigui el més natural, i crec que això pot ajudar a algunes persones que estiguin passant-lo.
0: Amb aquesta segona publicació, Àlex Andújar consolida la seva trajectòria com a jove escriptor mulletà i continua compartint històries que neixen de vivències reals i que busquen transmetre un missatge d'esperança i empatia.
2: Mollet al dia, els esports.
0: I la futbolista mulletana Alexia Putellas obrirà una nova etapa a la seva carrera esportiva després de convertir-se en nova jugadora del London City, equip que competirà la pròxima temporada a la Women's Super League, la màxima categoria del futbol anglès. La doble guanyadora de la pilota d'or posa punt final a una trajectòria de 14 temporades al Futbol Club Barcelona, on s'ha convertit en una de les jugadores més importants de la història del club. Amb la samarreta blaugrana ha conquerit 38 títols, entre els quals 4 Champions, l'últim aquest mateix any. Putellas, que acabava contracte el 30 de juny, ja havia anunciat el passat 26 de maig que no continuaria al Barça. Tot i tenir ofertes de clubs dels Estats Units i d'Anglaterra, la futbolista de Mollet ha optat finalment pel projecte de London City. Entre els motius que han pesat a la seva decisió hi ha la proximitat amb Catalunya, el nivell competitiu de la Lliga Anglesa i la voluntat de preparar-se a les millors condicions al Mundial del 2027. A més, el conjunt londinenc no disputa competicions europees, fet que evitarà que Alexia s'hagi d'enfrontar al Barça.

I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet contracta 5 molletans en atur. Les persones duran a terme treballs de neteja i d'agents cívics durant 6 mesos. I l'Ajuntament de Mollet posa en marxa una nova edició del Pla de Seguretat d'Estiu que estarà en funcionament fins al 6 de setembre amb la coordinació de policia local, Mossos d'Esquadra i agents cívics. I 430 persones agrupades en 238 famílies van ser beneficiàries l'any 2025 de Càritas Mollet. I la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès han reconegut entitats i persones compromeses amb la salut pública. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem com sempre demà dimarts. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2 quarts d'11 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
8: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
9: Hola a tots i a totes, nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda.
10: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
11: Poesia i cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa ventana al sur.
10: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és el torn del Partit Socialista d'aquí a Mollet i ens acompanya a l'estudi en Ferran Segarra, qui saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Ferran, tenim diversos temes per comentar en el dia d'avui. Entre d'altres, el primer de tots i potser més proper és aquest ple que té lloc en el dia d'avui. Hi ha pocs punts a l'ordre del dia i, per tant, no sé si potser serà un dels més curts d'aquesta legislatura, però no menys important.
2: No, al final tots els plens són importants. No? És el, com dius, el ple ordinari d'aquest mes. Tots són importants, pocs punts, però al final mai se sap. No? Després també entrem amb els torns de paraula de cada grup, també. Llavors saps quan comencem, però no quan sortirem.
1: Això sol passar, que molts cops nosaltres així mirant l'ordre del dia, diem, mira, en aquest punt creiem això, i després amb l'altre, això, comencen a haver-hi rèpliques i per tant s'allarga, però si més no, és que al ser un punt també igual que passarà amb el de juliol, que si és proper de vacances, potser els temes més grossos, no, com a ajuntament es tracten, doncs, amb d'altres mesos, però, com dèiem, si més no, doncs, igual d'important. Després, d'altres temes que tenim aquí anotats per comentar, aquest dissabte, Festa de l'Orgull a Mollet, una festa que recordo que l'hauràs vist néixer, no?, gairebé des del principi, que aquesta aposta, no?, d'aquest anterior mandat, no?, bueno, al començament de mandat s'ha anat fent i cada cop veiem que no para de créixer i que el parc de Can Molà sempre s'omple.
2: Sí, al final la primera edició, no, va estar encarregada la Noa de fer-la, que era en aquell moment la regidora de LGTBI d'aquí de Mollet, va ser qui va impulsar aquesta primera edició, i a partir d'aquí que vaig agafar jo el seu relleu, doncs ja vam fer la segona i ara ja, doncs, a pocs dies de fer la nostra tercera edició.
1: Què n'esperes d'aquesta festa, que és el que dèiem, no?, que potser comença a ser un referent, que depèn de qui hi ha també, sobretot de vegades, aquest cartell, doncs ve gent, no?, a propòsit aquí a Mollet per celebrar-ho, i que enguany a part es fa un dissabte, que potser encara serà millor per temes de mobilitat de la gent i de no treballar, que se solia fer els divendres.
2: Sí, al final el fet de buscar un forat, no?, al parc és complicat sempre, perquè ja sabeu que Mollet, i més amb aquestes dates, sempre hi ha una pila d'actes, no?, i en aquest sentit, doncs, vam escollir aquest dia perquè, primer, per la disponibilitat del parc i també una mica amb aquesta idea de que sigui fàcil per la gent de poder venir. Al final, què esperem? Doncs, mira, amb aquesta edició, al final, la nostra idea també era donar-li aquest toc més local, i per això també, doncs, hem convidat a artistes d'aquí de Mollet, com són la xaranga de Tirant Lubán i el Gerard Torné, del Geros, no?, que també ens cantarà amb el seu primer concert en solitari de la seva trajectòria, de la seva carrera. I acabarem, doncs, amb el DJ Badabrons, que també és un dels DJs que va venir a la primera edició. Amb ganes de que celebri aquesta festa, de que la gent vingui i, com dius, d'alguna manera també ser una mica referents en la nostra àrea, diguem, Baix Vallès, diguem, ja que estem apostant per fer aquests actes amb aquesta idea de que no sigui un orgull de Mollet només, sinó que sigui un orgull de tot el nostre entorn, perquè al final Mollet no només és la fa la gent de Mollet, sinó també la fa tota la gent que viu fora però ve a estudiar aquí o que treballa aquí, no? Llavors, amb aquesta idea també fem aquests actes.
1: Doncs aquest dissabte estarem pendents de tot el que passi, i amb aquesta calor aquests dies hi ha gent que es pregunta, no?, per l'obertura de les fonts, i crec que ja hi ha data, no?, doncs, que s'obriran aquestes fonts municipals a la nostra ciutat.
2: Sí, aquí la data jo crec que ja confirmada, i que suposo que en breu sortiran també amb els horaris, però està prevista ja pel dimarts vinent. Aquí ha estat un tema també de tot el manteniment que s'ha de fer, de les desinfeccions d'aquestes fonts perquè siguin segures, no?, perquè no hi hagi cap incident. S'han allargat més del previst, però ara sí, ja el dimarts ja està previst que ja es puguin posar en marxa les fonts en general, i també pel que fa a l'àrea de lloc de l'Anna Bosch, que també ja està acabant de culminar-se, no?, l'obertura d'aquest nou espai, que també tindrà elements d'aigua perquè els més petits també puguin refrescar-se amb aquestes temperatures que tenim.
1: Molt visual, perquè ja l'hem vist, els que passem per allà. Correcte. Sovint, ja s'ha vist tota aquesta gran estructura que si més no cridarà l'atenció dels molletans i molletanes. Després, un tema que va passar ara tot just farà una setmana, que és aquesta revetlla de Sant Joan, que en aquest cas a la nostra ciutat no es va poder encendre la foguera. Nosaltres el dia següent vam fer també la la notícia, gairebé també agafant declaracions seves fetes a xarxes socials, no, una miqueta també per explicar a la ciutadania, però què és el que va passar? Ara que tenim també aquí l'estudi per comentar una miqueta, doncs, aquesta cancel·lació a última hora que no us van deixar encendre la foguera.
2: Sí, aquí al final, com dius, nosaltres estàvem amb tota la il·lusió del món. De fet, la pròpia Mireia, l'alcaldessa, va fer un vídeo a primera hora del matí ja anunciant els horaris de l'acte i tot plegat. I el que ens vam trobar és que vam rebre una visita del cos d'agents rurals cap a les 8:30 del vespre i ens van comunicar que no podien fer la foguera. Llavors, clar, amb el marge que teníem, doncs no hi havia possibilitat de buscar cap mena d'alternativa. Clar, si això hagués estat al matí, doncs hagués estat diferent. Però, clar, per arribar doncs, a poc d'una hora d'encendre-la, no? Llavors, no vam tenir més marge que tancar la foguera i els companys de Protecció Civil remullar-la també per evitar que s'encengués per un petard mal apagat, perquè a sobre haguéssim tingut una sanció llavors.
1: Que en aquest cas per això era, vull dir, a altres ciutats o fins i tot jo mateix quan vaig veure la notícia veia que, per exemple, a Martorelles estava encesa cremant aquests palets, que potser no va haver-hi aquesta vigilància que de vegades és o tots o ningú, no? I no sé com espereu respostes, no? Imagino encara d'aquest parquet, sobretot potser dels tempos.
2: Sí, una mica aquí entendre també com ha anat tot plegat, no? Al final, com comentes, perdó, i amb la publicació que vaig fer, no?, que també posava fotos d'altres municipis, una mica amb aquesta idea de és que no hem fet res que, primer, no haguem fet nosaltres ja altres anys, vull dir, no és que haguem fet una cosa nova, és el que veníem fent els últims anys, però no només nosaltres, si mirem a qualsevol municipi del nostre entorn, el 90% també fa servir aquests palets. De fet, hi ha municipis, ara no recordo quin era, que fins i tot deien, avisaven als veïns que no portessin més mobles, perquè ja estava la foguera completa. Vull dir, que ja eren mobles directament de casa que la gent podia portar allà per cremar, no? Llavors, bueno, una mica de sorpresa de com va anar tot plegat, la veritat.
1: Doncs imagino que quan hi hagin també aquestes respostes corresponents també tindrem aquesta més informació, o si més no, perquè no es repeteixi, no? Això.
2: Correcte.
1: En els propers anys, que al final és la ciutadania, no?, que tenia aquesta il·lusió, doncs, per aquesta foguera. Un mateix part de Cal Estrada, que aviat sabrem qui toca en el Mollet Music Week, encara no podem dir cap nom, però si més no, el que significa, no?, també per la ciutat tenir, doncs, aquest festival, que també està implementat i que, com dèiem, amb l'orgull, però potser fins i tot aquí també, doncs, a molta mida escala pel cartell, no?, que ja també porta molta gent de fora durant aquests 4 concerts que s'hi fan.
2: Sí, al final poc més de dos dies, no?, per saber aquest cartell del Music Week, que és pels dies 14, 15, 16, 17, no?, de juliol, amb aquest primer concert més infantil, no?, i els altres tres. I com dius, per nosaltres és molt important també aquesta festa, perquè al final apostar també per la cultura, per la música en viu, no?, per portar grups potents, grups de qualitat, no?, grups que moltes vegades també toquen en festivals que van amb entrada, no?, i poder-los portar també a la nostra gent de manera gratuïta perquè puguin venir i escoltar-los, doncs per nosaltres també és molt important, no?, aquest fet d'apropar la cultura a la gent.
1: I aquest matí fa poca estona, no fa ni dues hores, s'ha fet aquest minut de silenci a les portes de l'Ajuntament de Mollet per les víctimes del terratrèmol de Veneçuela, que a part el propi Ajuntament, no?, també vareu informar d'aquesta donació al Fons Català per la Cooperació.
2: Sí, s'ha fet difusió, no?, d'aquestes vies perquè la gent pugui fer aquestes aportacions. Aquí, al final, lamentar totes les pèrdues de vida, sobretot, i també materials, perquè, bueno, vaig veure, no?, que s'havien enderrocat centenars d'edificis, em sembla que ja porten gairebé 1.500 morts, i al final és devastador, no?, veure com aquestes coses passen. I aquí una mica també posar en valor tota la tasca humanitària que s'està fent de molts països, inclòs a Espanya també, no?, que també han aportat efectius, hi ha bombers de Barcelona, de Generalitat, hi ha la unitat de militar d'emergències, que també estan allà al terreny ajudant, com molts altres països, no? I llavors posar en valor tota aquesta tasca, tota aquesta xarxa creada també a través del mecanisme de protecció civil europeu, no?, que s'ha coordinat per enviar aquests efectius, que tant de bo puguin rescatar molta gent, però malauradament, com dius, és terrible, no?, que aquestes coses passin, i esperem, doncs, que, bueno, que tothom que pugui es pugui salvar, però la veritat que està complicat.
1: Comentem també doncs, un tema que afecta doncs, a la ciutat, en aquest cas a les escoles Bressol, i és que doncs, ara farà 6 dies que es va fer aquesta nota de premsa on l'Ajuntament ha demanat a la Generalitat poder obrir una estança a l'escola Bressol a la Xarranca per donar cabuda o, si més no, reduir aquesta llista d'espera que hi ha doncs, concretament per a l'edat d'IU, els nascuts a l'any 2025, on són una seixantena llarga de persones que estan en llista d'espera i que d'aquesta manera doncs, es reduiria no? doncs, aquest nombre de persones.
2: Sí, aquí al final, per part de l'Ajuntament, sí que hem fet aquesta petició, com dius, a la Xarranca, que tenien una sala polivalent que estem demanant no? que es pugui adaptar per ser també d'aula d'IU, amb la idea que l'any que ve sigui d'I2 també per assumir no? aquesta canalla amb aquest curs. Amb això em sembla que era al voltant de 11 a 13 places més que es podrien obrir, però clar, malauradament els espais estan molt limitats i pues, hi ha poc marge, no? Però si tenim aquesta disponibilitat, doncs com a mínim oferir-la o demanar-la i esperem doncs, que pugui ser afirmatiu.
1: Que en teoria la valoració que se'n fa prèvia és que s'hauria de dir que sí, no? Sense enganxar-nos als dits, però vull dir perquè de vegades la Generalitat valoren si és un barracó o alguna cosa, però en aquest cas el ser ja una pròpia...
2: Una aula
1: no hi hauria d'haver-hi molta complicació.
2: Pensem que no, però al final...
1: Més enllà
2: no
1: de la burocràtica.
2: Com no depèn de nosaltres, al final, per part nostra sí que demanar-ho, sabent que l'espai existeix i, com dius, està ja preparat per poder assumir-ho, però al final, en última instància, doncs ja no depèn de nosaltres.
1: Uh-huh. I tot just avui, també fa poca estona, s'ha fet la presentació doncs, de 5 persones que, a través dels plans d'ocupació, treballaran a la ciutat, d'agents cívics i de neteja, i què significa no, per l'Ajuntament també tenir aquestes persones doncs, treballant per la ciutat, que a part ells són de Mollet, així que la logística i tot és fàcil, però també, sobretot, molts que porten temps en situació d'atur, i crec que dels cops que he anat també a cobrir jo doncs, aquests actes avui, entre cometes sorprès, perquè hi havia una persona que portava 20 anys sense treballar, no en atur, no? però 20 anys sense treballar i tornava, una altra persona que des del 2019 que no treballava i, per tant, era un perfil necessitat.
2: Sí, al final, com dius, per nosaltres és una molt bona notícia, no? I d'alguna manera com a Ajuntament no? tenim aquesta obligació de buscar, posar tots els mitjans disponibles per intentar fer la vida de la gent més fàcil, no? I en aquest sentit, a través d'aquests plans d'ocupació, doncs donar l'oportunitat a aquesta gent que en alguns casos és la primera vegada que entren al món laboral, en d'altres casos, com comentes, doncs, que porten molts anys a l'atur, no? I per nosaltres per això és important apostar per això, no? A través d'Enfo que fa totes aquestes gestions, no? Com comentes, són aquestes 5 persones que ja estan incorporades, no? Des del 22 de juny fins al 21-22 de desembre. Uh-huh. I que se sumen ja els que hi havia amb un total en aquesta campanya de 33 persones, no? Llavors, per nosaltres és important no? que tot això també serveixi per agafar aquest rodatge no? i que a partir d'aquí doncs, ja puguin trobar també feina no? i que puguin seguir per si mateixos.
1: Uh-huh. Doncs, Ferran, se'ns acaba el temps. Gràcies per nosaltres. Avui hem partit de socialistes aquí a l'estudi per comentar tot el que ha anat passant, del que passi al ple, de cartells de quan ja ho sapiguem i després també potser d'aquí menys d'un mes sapiguem tot el que passarà a la festa major de Mollet, ho anirem comentant aquí a l'espai de portaveus. Que vagi bé.
2: Moltíssimes gràcies. Ens veiem dissabte.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
0: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà. Quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrinar amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Psst, què esteu barrinant? Va, digueu-ho! Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 708, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal i com us vaig dir la setmana passada, avui us parlaré de la figura de l'Edward Whymper. En Whymper va ser un escalador el qual, a diferència dels seus col·legues, no vivia de rendes. Des de l'edat de 14 anys havia hagut de guanyar-se la vida fent de gravador en fusta. Feia il·lustracions per llibres i revistes. Era un magnífic dibuixant, però la seva vida a Londres l'avorria sobiranament. Desitjava viatjar, córrer aventures, i allò que més desitjava era anar a explorar l'Àrtic. El 1860 va tenir la seva primera oportunitat. La seva casa editorial el va enviar als Alps suïssos per tal de que fes dibuixos i quadres. Val a dir que al contemplar aquells grandiosos pics nevats i experimentar el silenci d'aquells paratges va quedar profundament impressionat. No tenia experiència en muntanyisme, però era un jove atlètic i un excel·lent caminador. I mentre anava per aquells boscos i prats o s'enfilava en alguna penya per tal de prendre punts, experimentava una sensació de llibertat com mai l'havia sentit. Com que els seus editors varen quedar encantats amb els seus dibuixos, a l'estiu següent el tornaren a enviar un altre cop als Alps. Aquest cop als Alps del Delfinat, que en aquells temps estaven gairebé inexplorats. Allà, tot i que era un principiant i sense guies qualificats, va realitzar la primera de les seves grans escalades. Però en el seu pensament només veia la figura del Matterhorn, que ja havia vist l'any anterior des de Zermatt. Així doncs, un cop acabada la feina del Delfinat, va contractar un guia per tal d'anar cap a Val Tournanche, la vall situada al peu del Matterhorn en territori italià. Pel camí se'n va assabentar que un famós escalador, professor John Tyndall, i el seu guia Benen, acabaven de sortir en direcció a la vall amb l'objectiu d'escalar el Matterhorn. Però quan en Whymper i el seu guia varen arribar a Breuil, l'últim poble de la vall, es varen assabentar que els seus competidors hi havien marxat, ja que, només en Benen, havia anat a reconèixer la vessant sud de la muntanya per tal d'explorar les possibilitats. Allò que Whymper no va arribar a saber és que, en tornar, Benen va recomanar a Tyndall que de totes passades s'allunyés d'aquella terrible muntanya, cosa que potser hauria influït en la seva decisió d'escalar-la. La vessant sud del Matterhorn és totalment diferent a la nord. En lloc de la fina agulla que es veu des de Zermatt, des de Val Tournanche, la muntanya té l'aspecte d'una sèrie d'immensos blocs esglaonats. L'aresta sud-oest baixa des del cim en una mena de graons formats per aquests blocs. I encara que presentava certa dificultat, aquesta aresta en conjunt semblava molt més accessible que els dos flancs de la cara nord. Aquesta era la ruta que es considerava la més accessible per assolir el cim. Després de l'intent d'en Benen, va ser impossible convèncer a cap dels homes de Breuil que acompanyessin en Whymper i el seu guia, ja que la majoria d'ells tenien por d'acostar-se a la muntanya, doncs creien que aquesta estava posseïda per esperits malignes. Malgrat tot, ells dos es varen aventurar sols i varen escalar fins al Col de Lyon, una bretxa situada a 3.500 metres d'altitud al peu de l'aresta sud-oest. Varen passar la nit en una petita terrassa nevada i després d'un bivac on gairebé no varen poder dormir, varen escalar fins al primer contrafort de l'aresta. Al cap d'una hora varen arribar a la xemeneia, que Whymper va superar amb certa dificultat. Però a partir d'aquest punt el seu guia es va desanimar i no va haver manera de persuadir-lo perquè continués. I varen haver d'abandonar. I aquí es va acabar l'intent d'aquell any. La setmana vinent parlarem dels nous intents d'en Whymper i de la seva relació amb un personatge cabdal en aquesta història, Jean-Antoine Carrel. Entre tots dos naixerà una amistat, una rivalitat i una cursa cap al cim que marcarà per sempre la història de l'alpinisme.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: A veure, per la primera setmana de juliol només vull recordar-vos que hi ha activitat el dia 2 pel grup extrem, que és una sortida a l'ermita de Sant Sadurní, i pel diumenge 5 el grup extrem farà una sortida a les ermites de la Damunt i Sant Jordi de Tavèrnoles. Teniu el programa a la pàgina web del grup i tots aquells que vulgueu participar, només teniu que posar-vos en contacte amb els vocals de sortida. Recordo a tots aquells que, encara que no siguin socis del club, vulguin participar en alguna activitat, saben que poden participar gratuïtament a dues activitats del club. I si després us convé, us podeu fer socis o no. Vinga, fins aquí el Pals i Botes d'aquesta setmana.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
4: Trenca'm el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
5: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: juny, Raül, a simple vista podem, entre cometes, especular que pot ser un ple més curt del que és habitual, però mai d'això ens en podem assegurar al 100%.
1: Exacte, això els que ja portem uns quants plens i tenim experiència, doncs més o menys ja vaticines, per exemple, a casa amb la família, no? Els dius, avui crec que arribaré més d'hora, més tard, avui en principi hauria de ser dels que no s'allarguen massa, tot i que això també és cert que mai se sap, perquè a vegades doncs, hi ha algun tema que no es preveia i que s'acaba allargant el ple producte d'aquest punt, però en tot cas avui sí que és cert que el que seria punts de contingut més pròpiament polític són menys dels habituals i per tant això jo crec que sí que es complirà avui que serà curt.
0: Doncs estarem a pendents i si més no des d'aquí per Ràdio Mollet es podrà escoltar doncs, aquest ple o si no també pel web municipal també amb aquest vídeo i àudio a la vegada. D'altres temes, Raül, per exemple, doncs, aquests jocs d'aigua a la nostra ciutat, que la ciutadania s'està fent aquestes preguntes de quan estaran disponibles pels més petits i ens ho deia també fa una estona en Ferran Segarra aquí l'espai de portaveus que ja hi ha aquesta data perquè es puguin obrir.
1: Exacte, ara avui sortirà la comunicació pública, és que s'activaran el proper dimarts 7 de juliol, que això correspon a l'Arc de les Pruneres, la Dona d'Aigua i les Fonts de la Rambla Balmes i el Parc dels Colors i és cert que haurien d'haver estat oberts ja, si ens agafem com a referència més o menys la meitat del mes de juny, i inclús jo crec que igual que es va fer amb la piscina de Clarimont, que es va avançar la seva obertura a principis de mes, doncs molt probablement hem d'anar cap aquí, cap a que sigui a principis del mes de juny, perquè aquest cap de setmana doncs ho hem vist clarament i ja portem dies, realment les onades de calor cada cop s'avancen més, cada cop són més intenses i per tant doncs aquests espais que estan també pensats per esdevindre refugis bioclimàtics, doncs és important que estiguin disponibles. Som molt conscients que aquest any doncs no hem complert amb això, principalment perquè les tasques de posada a punt de les instal·lacions, incloent les desinfeccions, els controls sanitaris, que al final és un tema doncs, de garantir la seguretat de la ciutadania, doncs s'han allargat més del previst i per tant doncs, per això no hem pogut obrir fins aquest dimarts 7 de juliol. En tot cas, doncs, ja estem d'alguna manera treballant en els circuits interns, en els protocols, perquè això doncs, no es torni a repetir.
0: Doncs queda dit i també donada resposta doncs, a aquestes preguntes que tenia la ciutadania i si més no, imagino que també tenim ben a prop el que és l'obertura d'aquests nous jocs d'aigua a la plaça Ana Bosch un cop doncs, també estiguin fets, però si més no els hem vist que les construccions estan ja allà posades.
1: Correcte, aquí és una situació totalment diferent, que és que just s'estan instal·lant. De fet, no m'han passat encara la informació, però sé que avui estaven fent proves i, per tant, doncs, també seran uns jocs que s'obriran els propers dies. Aquí sí que encara no podem dir la data exacta, però, en tot cas, això, com sabeu, és part d'aquesta obra que desenvolupa la constructora en aquest espai de la plaça Ana Bosch. Nosaltres, com a Ajuntament, òbviament, hem estat molt a sobre, però producte aquí d'uns problemes que també ens passen les obres municipals amb Endesa i amb tot el tema de lo que és la instal·lació elèctrica, doncs al final els terminis s'han anat allargant i ara ens trobem doncs, que sí o sí hem d'intentar obrir aquesta obra el més aviat possible també per poder gaudir tota la ciutat d'aquests jocs d'aigua i també per gaudir d'un espai que crec que serà molt utilitzat per la ciutat, un espai que estava pensat com aquesta unió dels dos eixos verds de la ciutat, el que seria l'antiga Riera Seca i l'antic torrent Caganell i que, en certa manera, també dignifica aquesta entrada a la ciutat que prové des de l'estació de Mollet-Sant Fos i, per tant, doncs, amb moltes ganes de que ja estigui oberta la plaça. Falta molt poca cosa, pocs repassos, faltava treballar el tema del verd urbà, que producte d'estar tants mesos amb la plaça tancada, doncs, certament s'havia descontrolat i faltaven sobretot la zona de jocs infantils i els jocs d'aigua que estem ja en la recta final. Per tant, esperem ja en els propers dies poder tenir bones notícies en relació a que els jocs de la plaça Ana Bosch s'obren molt ben aviat.
0: Doncs em comenten que tenim una trucada telefònica, així que li donem pas. Molt bona tarda, amb qui parlem?
2: Bona tarda, amb el Víctor de Mollet Opina.
0: Val, Víctor, t'escoltem una miqueta fluix, però si més no crec que en Raül la podrà escoltar bé, si més no, doncs ja t'ho comentem, però endavant amb la pregunta.
2: Sí, teníem realment dues preguntes.

0: preguntes de mobilitat. La primera és sobre la Rambla Pompeu Fabra, que des del passat 3 de març va quedar aprovat definitivament el projecte de reparació del col·lector d'aigües, i tot i així doncs, encara no s'ha licitat l'obra, malgrat que han passat més de 3 mesos, i es tracta d'una doncs, via que forma part de la xarxa primària de trànsit de la ciutat, i doncs, també afecta el pas del bus urbà, etcètera, etcètera, i ens agradaria saber si hi ha cap previsió, i com és doncs, que una cosa que ja portava més d'un any tallada malauradament, no? Per aquest problema s'està allargant tant. I l'altra és sobre els nous horaris del bus urbà que han començat avui, que de fet doncs, creiem que no s'han fet gaire difusió, de fet encara no s'han col·locat a les parades, no s'ha fet cap publicació a xarxes socials, i a més preveuen intervals de pas de fins a 40 minuts en dies feiners d'agost, que creiem doncs, que són molt elevats, especialment en unes altres que sabem que farà moltíssima calor i que per tant doncs, que encara que fins i tot s'hagi de decretar un episodi d'altes temperatures i el bus urbà es posi gratuït, doncs no servirà de gaire si s'ha d'esperar 40 minuts que vinguin dos autobusos seguits, que és el que preveuen els horaris. De fet, que creiem que serà un efecte acordió que no entendrà ningú que els horaris marquin un camí de 40 minuts que els dos autobusos faran seguits. Per tant, era això. Moltes gràcies.
1: Gràcies a Víctor. Doncs el primer tinent d'alcaldessa, en Raül Broto, respon, si vols, podem començar doncs, pel que preguntava de Pompeu Fabra, Raül.
2: Sí, doncs comencem. Bueno, en primer lloc, agrair al Víctor les preguntes i crec que les dues són molt rellevants. Començant per la de Pompeu Fabra, doncs com bé deia, es va aprovar el projecte al mes de març, si no recordo malament, i a partir d'aquí és cert que a vegades sembla des de fora que no s'estigui fent res, però s'ha estat treballant i molt. Aquesta obra, el que es va fer va ser un conveni amb el Consorci Besòs Tordera i són ells qui han estat fent la licitació. Aquesta licitació està ja a la recta final i de fet, jo crec que ben aviat intentarem dir aquesta setmana alguna cosa, doncs parlar ja de quan haurien de començar les obres, perquè serà el que deia el Víctor, i de fet aquest matí ho estàvem parlant també amb l'equip de comunicació de l'Ajuntament, que molt probablement aquesta setmana doncs, hauríem de compartir aquesta informació de finalització del procés de licitació i adjudicació i de quan aproximadament començaran les obres. Per tant, jo espero que durant aquesta setmana això ja sigui públic i coincideixo amb el que també ha dit el Víctor. Aquí a la Rambla Pompeu Fabra els forats es van fer el juny de l'any passat, per tant ja anem sobrepassant l'any, però sí que aquí una reflexió que crec que hem de fer de manera conjunta i és que tenim un cronograma que vam treballar conjuntament amb el Consorci Besòs Tordera i realment des del 19 de setembre, recordo, o 15 de setembre més o menys quan va començar el curs passat, que s'activa aquest cronograma en el qual doncs, realitzem el projecte, fem l'aprovació de projecte, realitzem la licitació, fem la licitació i això és el que ens ha portat a pràcticament trigar un any. És molt difícil, veient aquest cronograma, amb la llei de contractes actuals i les casuístiques actuals, poder d'alguna manera retallar aquests terminis. I això jo crec que ha de ser una reflexió que hem de fer des de l'administració pública en general, que és que realment els terminis que moltes vegades ens exigeix la ciutadania, i més, també ho deia el Víctor molt encertadament, una de les principals vies de la ciutat, una via en la qual passa el bus urbà i clar, no ens podem permetre tenir-la tants mesos i mesos tancada a la ciutadania, i els que hi vivim a prop ho veiem que molts cops jo acabo allà a la tanca i has de donar la volta. I per tant, doncs, una mica agrair al Víctor la pregunta perquè m'ha permès doncs, poder explicar això i també doncs, dir que per fi sembla que estem ja a la recta final. Un cop estigui adjudicat, sabrem quan comencen les obres i serà relativament aviat.
1: Doncs resposta d'aquesta primera pregunta i la segona que ha fet és sobre els nous horaris del bus urbà, de la difusió que se n'ha de fer, però també doncs, dels horaris que, segons el seu parer, doncs, troba que són massa amplis.
2: Sí, en aquest cas, Víctor, disculpa perquè no és un tema que porti jo directament i, per tant, no tinc tampoc el detall sobre aquests nous horaris i no em voldria equivocar. Sí que doncs, soc coneixedor de que producte d'aquestes obres que està fent ATL a la carretera que va al barri de Lourdes, doncs aquí s'han produït algunes modificacions. També un petit parèntesi, aprofito per dir que aquests dies s'estan fent aquestes actuacions que són ressalts reductors de velocitat, tant a la Rambla Pompeu Fabra com en altres punts de la ciutat, que també faran modificar lleugerament en moments puntuals el recorregut del bus urbà, tant la línia 1 com la línia 2. També la setmana vinent estan previstos reasfaltats a diferents punts de la ciutat, entre ells entorn del cap de Camp Antiquet, i això també provocarà algunes modificacions del recorregut del bus, i tot això s'intenta comunicar, ja sigui amb cartells a les parades com a les xarxes socials. Per tant, desconec si aquest cop no s'ha fet, o s'ha fet avui, o no s'ha fet encara, però en tot cas demanaré que ho revisin, i de la mateixa manera amb els horaris, que tampoc certament tinc el detall concret per fer una valoració en profunditat.
1: Doncs ja queden dites ja aquestes dues respostes, i més nosaltres continuem amb les que teníem aquí anotades. Encara ens resta més d'un quart d'hora de programa. Recordem, el telèfon per participar és 935706866. Després també volia comentar una miqueta el que és una mica la R3 a la nostra ciutat, que imagino vosaltres com a ajuntament esteu una miqueta a l'espera d'aquests tempos que es van allargar per saber el que s'hi farà, si s'han de fer també més obres més endavant, no? Una miqueta vosaltres com ho teniu tot organitzat, hi ha aquest punt, no?, dels busos que fan el servei del tren, allà tocant a la Farinera, però com us afecta tot plegat a vosaltres?
2: Doncs sí, aquest és un tema que ens preocupa i molt, perquè al final és una de les dues línies de Rodalies que passa per la ciutat i que molta gent, molts molletans i molletanes, utilitzen diàriament, sobretot per anar a treballar. Aquí el compromís era finals de maig que estigués ja operativa des de Mollet fins a Barcelona, que al final és la que concentra el gran gruix dels desplaçaments de les persones de la nostra ciutat, i certament va ser una decepció i un problema assabentar-nos d'aquest tema del mur a Montcada, que fa que això molt probablement no pugui reobrir-se fins a final d'any. I de fet l'altre dia veia una publicació de la plataforma en defensa del transport públic que era molt preocupant, no?, d'una certa fins i tot deixadesa de lo que és aquesta línia. I per tant, nosaltres estem en contacte amb el Departament de Territori. El Departament de Territori de la Generalitat s'ha compromès a informar-nos tan aviat com hi hagi nova informació, però és cert que des de principis de mes que en vam estar parlant fins ara no s'han produït aquestes novetats. Per nosaltres és molt, molt important, no?, que aquesta línia R3 pugui estar funcionant el més aviat possible, tot i que també és cert que alguns ciutadans ens han manifestat que el servei d'autobusos funciona correctament, no? I per tant, dintre de tot, almenys hi ha aquest servei que també moltes persones utilitzen.
1: I després, la festa de l'esport, que es farà a Riera Seca aquest divendres, festa dels campions, millor dit, que és una novetat, no, això?
2: Doncs sí, és una novetat i ens fa molta il·lusió, perquè ve la festa, la nit de l'esport, que es celebra sempre en el marc de la festa major d'hivern de Sant Vicenç, aquí a la ciutat. Ens trobàvem que sempre a l'inici hi havia com aquest reconeixement a totes les persones, equips i esportistes que havien assolit èxits destacats, i com que cada cop eren més, creiem que fins i tot començava a veure's una mica desjuït, no? I juntament després amb les altres categories que hi ha a la nit d'esport. Llavors, des del propi Departament d'Esports, conjuntament amb Comunicació, van treballar aquesta idea, que penso que és molt encertada, que és que la nit de l'esport es centra més en les categories premiades, i en paral·lel, ara, a final de temporada, el que fem és aquesta festa dels campions i les campiones, en la qual totes aquelles persones que hagin guanyat tindran un reconeixement més específic, no? I per tant, crec que això també mostra la bona salut de l'esport molletà, perquè això és que cada cop hi guanyen més coses, i eren més molletans i molletanes els que sortien campions de la seva disciplina esportiva. Per tant, jo crec que serà un dia emocionant, un dia intens, i amb ganes de veure també si els premiats i premiades estan satisfets amb aquesta modalitat.
1: Si més no, crec que recordo el primer any de regidor de Leo Conde com a regidor d'esports, que això ens ho va comentar amb la primera festa de la nit de l'esport. Crec que n'han passat a dos més, però finalment s'aconsegueix això, que al final era una prioritat també de tot el vostre govern municipal. Després, Raül, volem comentar, ara fa una setmana setmana, no?, que parlàvem, i des de l'Ajuntament s'enviava aquesta nota de premsa en què s'ha demanat a la Generalitat que s'obri un grup, una estança d'IU a la Xarranca per reduir, doncs, la llista d'espera que actualment hi ha a la nostra ciutat. No sé si heu rebut alguna resposta o potser és també massa aviat, perquè al final és un tema que porta la Generalitat de Catalunya, la vostra petició feta.
2: Doncs en aquesta relació no hi ha en relació a aquest tema no hi ha tampoc masses novetats. Sí que s'han tingut converses per via informal amb la Generalitat. Se'ns va demanar aquesta sol·licitud formal que ja es va fer fa, penso, més d'una setmana, i per tant això, doncs, ara inicia el camí burocràtic per poder-se fer realitat, tot i que preveiem que no hauria d'haver-hi cap problema. És més, esperar, doncs, això, que passi tots els passos que ha de passar. Al final, doncs, d'alguna manera, el que hem vist és que cada any hi ha més demanda a les escoles bressol municipal, i és un fruit de, penso, la bona feina que es fa, però també d'aquesta gratuïtat de l'I2 que es va impulsar fa uns anys. I hi ha més demanda en un escenari en el qual estem amb la mínima natalitat històrica. Llavors, això, doncs, certament ens fa ser molt cautelosos en les nostres decisions. Ens fa ser cautelosos també perquè el que ens diu l'històric de tots els anys que portem gestionant les escoles bressol municipals és que ja abans de la pròpia matriculació es produeixen baixes, i que també en el procés d'inici de curs, d'adaptació, doncs també es van produint baixes, no? I per tant, tot i que en els últims anys teníem també una llista d'espera abundant, el que ens trobàvem era que acabàvem el curs, que fins i tot havíem trucat a les persones que havien quedat en la llista fent sol·licituds de fora de termini, no? I per tant, doncs, una mica és intentar buscar aquest equilibri, però sí que aquest any, doncs, amb tota la llista d'espera que teníem, i sent que teníem aquesta estança polivalent a la Xarranca que encara es podia d'alguna manera utilitzar, doncs vam pensar que era el moment d'activar aquesta via. I per tant, doncs, veurem com avança això, quins passos va endavant, perquè és això, era ara més un tema d'esperar que no pas d'una altra cosa.
1: I després ha comentat també que aquest dimecres, si no m'erro, es presentarà el Mollet Music Week, sense desvetllar res. Quina és la importància també, doncs, d'aquesta aposta, no?, per aquest mandat de fer, doncs, aquesta, i mantenir aquesta festa nova que fins ara no s'hi feia, però que potser molts ara ja ens pensem que és habitual.
2: Doncs sí, una mica passa això, eh? És la cinquena edició, per tant fa 4 anys de la primera, i en certa manera sembla que això ja porti tota la vida. La gent, de fet, em pregunta molt, pregunta quins són els grups i pregunten, bueno, a veure qui vindrà, perquè crec que realment, doncs, el que hem aconseguit en aquests anys és això, no?, fer que els molletans i les molletanes ho vegin com una alternativa cultural en aquests mesos d'estiu, que a vegades, doncs, entre setmana tens ganes de fer coses i no trobes ben bé què podria ser. Al final saps que anar al Mollet Music Week és anar a trobar-te amb molts veïns i veïnes, que és a més gaudir de grups de primer nivell i al costat de casa, amb un horari a més que encara que hagis de treballar el dia següent, doncs no passa res si has dormit una mica menys, no? I per tant, doncs, amb moltes ganes també de saber quins són els grups que venen aquest any, que com sempre, doncs, el que sé que l'equip de cultura ha intentat, doncs, que sigui una proposta equilibrada entre diferents estils, diferents públics, perquè al final dintre dels 53.000 habitants de Mollet tots tenim els nostres gustos, les noves preferències, i per tant, doncs, s'intenta sempre que sigui el màxim d'ampli i transversal possible.
1: I no sé què ens en pots dir també, sense avançar molt, doncs, que es crearà aquest Consell de l'Adolescència a la nostra ciutat. Teníem d'altres edats, de la gent gran, etc., i ara se'n crea un de nou.
2: Doncs sí, és un nou consell que crec que serà molt rellevant. S'ha fet molta feina des de la regidoria de joventut, i bona feina per implicar els instituts, per implicar els i les joves, i per tant, doncs, crec que estarà molt bé, no? Al final teníem el Consell dels Infants, que tenen aproximadament uns 11 o 12 anys, doncs amb això sabrem aquest sector ja més adolescent, entre 14 i 18, o no sé ben bé al final quina és l'edat que han escollit, però entenc que va sobre aquesta franja, doncs saber quines són les seves necessitats, quina és la seva opinió, i per tant, doncs, això ens ajudarà a prendre també millors decisions des de l'Ajuntament. Així que desitjar molts ànims a tots els que hi formen part, que al final no deixa de ser també un repte molt maco implicar-te amb la teva ciutat, implicar-te com pots millorar la teva ciutat.
1: I després també, en aquest cas, aquest pla d'estiu, no? Tot això que estem parlant, festes majors, Music Week, etc., fa que hi hagi doncs, aquest pla d'estiu per la policia municipal, agents cívics, Mossos d'Esquadra, com ho teniu també organitzat, perquè sobretot potser una de les coses que més afecta, en aquest cas, sense ser un gran dispositiu, és aquest control, sobretot per les nits, la gent doncs, que respectin horaris, ja sigui les terrasses, però sobretot la gent que es poden reunir en parcs, etc., i és potser un dels temes més molestos.
2: Exacte, és una mica l'objectiu, no? Al final la ciutat la formem, com just deia abans, moltíssimes persones, també pel que fa als horaris, i llavors doncs, hem d'intentar conviure i que també doncs, pugui conviure aquelles persones doncs, que volen sortir a la nit i potser estar fent la xerrada amb els seus amics i amigues, amb aquelles persones doncs, que volen gaudir també del seu descans. No? I per tant, el que intenta la policia municipal, conjuntament amb els agents cívics, també els voluntaris de protecció civil i els Mossos d'Esquadra, doncs el que intenten és d'alguna manera intentar fomentar aquesta convivència, no? I per tant faran actuacions a tots els barris, faran també campanyes específiques relacionades amb consum de substàncies prohibides i alcohol a la via pública i també, doncs, sobretot, suport i cobertura a les moltes festes i revetlles populars que hi ha, especialment la Festa Major d'Estiu, que és en la que es produeix la gran concentració de persones, però també el Music Week i també a tot allò que sigui necessari. Per tant, doncs, moltes vegades, no, en l'àmbit de la seguretat, del civisme, de la convivència, és molt important aquesta feina proactiva, preventiva, i per tant, doncs, crec que aquest pla va molt enfocat cap aquí.
1: I després també com ha anat aquest cap de setmana de bombolles? Hem vist que des de divendres fins ahir diumenge, doncs això, Mollet era gairebé la capital de les bombolles.
2: Doncs sí, ha estat un cap de setmana molt emocionant i crec que, tot i la molta calor que feia, que realment el pobre doctor Bombolles jo crec que ha suat de valent, però les seves activitats doncs, han tingut moltíssima acollida i molt bona acollida i, per tant, doncs, crec que també una d'aquestes activitats que any a any es va consolidant a la ciutat i que ens permeten doncs, dir amb orgull que a Mollet hi ha un gran patrimoni cultural i especialment de la cultura popular i de la cultura feta per molletans i molletanes. I crec que aquesta és una de les principals virtuts i que a vegades els que una mica el que dèiem abans, que sembla que això ja hagi estat sempre així, però és cert que en els últims anys, amb l'empenta de les entitats, amb l'empenta també de l'Ajuntament, doncs hem reforçat molt aquest àmbit i certament ara no hi ha ni un cap de setmana que sigui tranquil en tot l'any.
1: I ja per anar finalitzant, hem vist que aquest dissabte, diumenge, dilluns, el Tour de França doncs, toca molt a la vora de Mollet, sobretot també doncs, el dilluns amb aquesta etapa per Granollers, Caldes, etc. Tot i això, no sé si a vosaltres us afecta o heu hagut de fer alguna reunió, etc. per coordinar temes de trànsit. No, imagino que no, no?
2: No, en principi aquí a Mollet tampoc hi ha una afectació directa, tot i que és cert que ben a prop, a Granollers, i després surten cap a Lliçà, a Santa Eulàlia, fins a Sant Feliu de Codines, allà sí que hi haurà una afectació important, però en tot cas ni aquest dia ni els dies de Barcelona hi ha una afectació directa a Mollet, però sí que com a aficionat al ciclisme en general i al Tour en particular, doncs crec que és una oportunitat històrica que hem de gaudir que la tenim aquí al costat de casa nostra, un esdeveniment internacional, mundial, que mou milions i milions d'espectadors i que, en certa manera, també ens permet posar Barcelona, posar Catalunya al mapa i que estic segur que sortirà una imatge molt bona, igual que amb la visita del Papa, doncs també va ser així, no? I aprofito una mica per parlar també d'aquest paper, tant de la ciutat de Barcelona com de la Generalitat de Catalunya, de tornar a posar Catalunya al mapa i que sigui per coses positives, que sigui per ser un referent internacional a nivell esportiu, a nivell cultural i en molts altres àmbits, també a nivell econòmic i empresarial, perquè una mica el que volem és que Catalunya lideri en el conjunt d'Espanya i no només això, sinó en el conjunt d'Europa, especialment del sud d'Europa.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge. Raül, gràcies per fer aquest espai de fil directe amb l'alcaldessa i que vagi doncs al ple que té lloc avui a partir de les 6 de la tarda. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Fil directe amb l'alcaldessa.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, al bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
4: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
2: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
5: Des que va començar la temporada de bany ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
6: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
5: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
2: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
5: El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural l'Òpera dels Tres Rals des d'avui i fins dimecres.
2: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
7: Va superar el play-off descens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb un temps una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, el prelitoral barceloní. Entre els 2 Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
4: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
9: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
10: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
9: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
2: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
5: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
1: Notícies en xarxa.
2: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
5: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
2: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa. I més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
5: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
11: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
5: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
2: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
12: La plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament de Sabadell, ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
2: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
13: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central, es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
5: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
14: La meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès Jordi Tort.
15: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
16: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
14: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
2: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
17: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern al Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
18: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
17: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
20: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
19: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
2: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
0: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
21: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
0: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
2: Són 3:45. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
22: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
2: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
23: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
24: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostumen entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
23: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
1: Notícies en xarxa.
2: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
3: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilota amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi amb dades del període 2022-24 situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, on enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Aquí és on Lamiel veu necessari suprimir els avançaments.
4: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
3: D'altra banda, el tram amb més accidents a la demarcació es comprèn entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
5: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades el 2015.
2: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
5: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
2: Moment per la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
5: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
7: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
5: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec.
2: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
8: Les galeries subterrànies del Castell de la Sudà, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
10: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
8: Més de 500 passis d'espectacles ompliran el programa d'aquesta festa de recreació artística que recorda l'esplendor de Tortosa al segle XVI en una edició que se celebrarà del 16 al 19 de juliol i que presenta més d'una vintena de novetats.
2: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
5: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens, va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
6: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
9: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
5: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off. Tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport, aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda. L'argentí estava ja fitxat pel Barça, però estava cedit al Pons Lleida en l'última temporada com a cedit. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Pons Arnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència davant la Gran Bretanya, 74-76. Després de dominar durant bona part del partit, un darrer parcial nefast per als catalans, doncs va donar la victòria a la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau ho valorava així.
11: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc i el marc que hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
5: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyàn-Nigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores, 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
12: Venia amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient al mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme i després a la cresta ja, fins i tot a les baixades, no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències i les pulsacions se m'han disparat és aquest tros final, baixada, anava fa molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua, aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat.
5: Cirevella i Héctor Díez es van proclamar ahir a Torredembarra campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior.
2: Gràcies, Anna Freixa, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Hola, sóc en Pere Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra.

parlant amb ella, aquesta setmana, dimecres, si no anem errats, s'acompliran els 100 dies de la seva presa de possessió del càrrec, amb la qual cosa volíem saber què és el que ha passat en aquests 100 dies, de què és el que s'ha trobat, què és el que troba que cal millorar, bé, les primeres impressions. Després tindrem allò de la petita a la gran pantalla, amb propostes de sèrie o de pel·lícula. Veurem qui ens sorprèn, si el nostre company en Sergio Guardeño o el nostre company en Josep Casasnovas. Després tindrem el segon espai del racó dels joves literaris. És un espai que ens acompanyarà aquest estiu en el Posa't les piles i que volem promocionar i donar a conèixer la literatura juvenil, i que millor que siguin joves. En aquest cas serà la Idàlia i l'Andrea les que ens venen a fer propostes de dues novel·les adreçades a això, a un públic juvenil de 14 a 16 anys. Després, per acabar, tindrem l'Enfoca't, i avui ens dedicarem a parlar de l'oficina tècnica laboral. És una oficina que és un servei de molt de trajecte a l'empresa municipal Enfo, i que s'adreça sobretot a persones que estan buscant feina i que tenen algun trastorn de salut mental. Bé, tot això en el dia d'avui, el Posa't les piles. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem per a començar aquesta setmana?
1: Doncs destaquem que l'Ajuntament ha posat en marxa una nova edició del Pla de Seguretat d'Estiu que estarà en funcionament fins al 6 de setembre amb l'objectiu de garantir la convivència ciutadana, fomentar el civisme i reforçar la seguretat i la mobilitat del municipi en aquesta època de l'any, un dispositiu que compta amb la coordinació de Policia Municipal, agents cívics i Mossos d'Esquadra. I és que durant aquests mesos d'estiu s'incrementa la presència policial i dels agents cívics als carrers, parcs i places de tot el barri, amb actuacions com, per exemple, evitar el consum d'alcohol i substàncies prohibides a la via pública, mesures per garantir una mobilitat segura i, sobretot, també dispositius especials amb motiu de les festes del barri, les revetlles, festa major d'estiu i la resta d'activitats. Un pla que també intensificarà la vigilància a les zones d'oci i nocturn i es reforçaran els controls sobre els horaris de les terrasses i l'ocupació de l'espai públic, que potser és una de les coses que més preocupen també doncs, a la gent que vol descansar, perquè estem en unes èpoques de l'any que se surt més, però en aquest cas sempre amb aquesta limitació horària.
0: Sí, i després l'altre dia jo comentava que amb el tema de la calor és veritat que tothom està com més irritable i també es provoquen allò situacions de vegades al carrer que dius, escolta'm, però si no era per tant, no? És a dir, que sí, es gira feina. Més coses, Joel.
1: Doncs que la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès ha celebrat una nova edició del seu acte anual de reconeixement a entitats i persones que destaquen pel seu compromís a la defensa dels serveis públics i especialment de la sanitat pública, un acte que servia per posar en valor la tasca que desenvolupen col·lectius i persones que treballen dia a dia per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. I en aquesta ocasió els reconeixements han estat pel Club Social La Llum, Afimoic, Mollet contra el Càncer i l'artista Dolores Corrales. Antonio López s'ha mostrat satisfet per poder celebrar una nova edició d'aquests premis.
2: Por lo tanto, estamos muy contentos de dar estos premios, que ya hemos quedado de que el año que viene haremos también otros premios a otras entidades, sobre todo de la salud. Y por lo tanto, hemos creído conveniente este año hacer esto reconocimiento, porque como todo el mundo sabe, las entidades que trabajamos para la salud nadie cobra, etcétera, nadie, o sea, lo hacemos por activistas y porque creemos que una sanidad pública sea mejor.
1: Una de les entitats distingides ha estat el Club Social La Llum pel seu 25è aniversari, però també doncs, en aquest cas doncs, hi han hagut altres distincions, com l'entitat Mollet contra el Càncer, també per aquests 10 anys, on la seva presidenta, Mercedes Corral, ha expressat el seu agraïment per un premi que assegura posa en valor la tasca altruista que desenvolupen els seus voluntaris i voluntàries.
3: Pues la verdad que nos ha hecho ilusión, porque cuando nos llegó el mensaje que estábamos invitados no sabíamos nada y bien, nos ha gustado mucho porque que te reconozcan tu labor también es agradable y gusta, ¿no? De estar haciendo algo y que te lo vayan reconociendo pues también, ya que lo hacemos altruistamente, por lo menos que tengamos una pequeña recompensa.

0: Compensa.
1: Per la seva banda, Fimoy, que ha estat la darrera de les entitats premiades també doncs, per als 25 anys, no? si no m'erro, de feina a la ciutat. Però durant l'acte també s'ha homenatjat l'artista Dolores Corrales, que és autora de l'escultura Resistiré. Va fer aquesta entrega doncs, a la plataforma, que és una obra elaborada amb ferro i materials reciclats que ret homenatge a les víctimes de la Covid-19 i a totes les persones que van lluitar contra la pandèmia aquí a Mollet. I, de fet, doncs, des de la plataforma han explicat que aquesta escultura representa també una reivindicació històrica del col·lectiu, i és que, per molt que era a petita escala, ells reclamen que l'Ajuntament de Mollet instal·lin un memorial permanent en record de les víctimes de la Covid-19, tal com ja s'han fet en altres municipis. De moment, aquesta la guardaran ells.
2: Molt bé, doncs això tenia lloc a divendres a la tarda aquí a la nostra ciutat. Aquestes són informacions que recollirem, entre d'altres, perquè n'hi haurà moltes més, en l'informatiu Mollet al dia a partir de la 1 en punt del migdia. Moltíssimes gràcies, Joel.
1: Que vagi bé.
2: Igualment. Anem a saber ara de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una jornada molt tranquil·la en general, sobretot quan més cap al sud, però amb l'arribada d'algunes tempestes aquesta tarda que es tornaran a formar cap al Pirineu, sobretot el de Girona. Per tant, bàsicament cap al Ripollès és on esperem que descarregui una mica més al llarg d'aquesta tarda. També algun ruixat a la resta de l'àrea pirinenca, però a la resta del país simplement alguns núvols no gaire importants. Per exemple, el prelitoral barceloní. A l'interior de Barcelona justament és on més calor farà avui, també l'interior gironí, i en canvi baixa una mica la temperatura a les comarques de Ponent, però encara amb molta calor. També un palet de vent, que sobretot a l'Empordà anirà xiulant de tramuntana, una tramuntana avui molt calenta. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Com fem habitualment, ja estàvem conversant amb la nostra convidada i ja ens estàvem fent senyes dient, escolta'm, que aquesta conversa ha de sortir,
1: aquí,
0: no? Ha de sortir
1: aquí
0: també i compartir-la amb els oients. La nostra convidada és la Rosa Mata, que és la síndica personera de Mollet del Vallès, flamant ella, des de fa gairebé 100 dies, queden dos dies per no?
2: Sí, per 100 dies del nomenament, sí.
0: Clar, i la varen convidar perquè van dir, escolta'm, allò dels 100 dies de gràcia, no?, que es dona també als carrers públics, i pensàvem, doncs anem a comentar jo amb la Rosa en aquests 100 dies, que és veritat que hi ha hagut dies festius pel mig, perquè està la Setmana Santa, perquè
2: exacte,
0: mentre un agafa jo, no?, de
2: sí,
0: dir,
2: sí,
0: escolta'm, doncs estaré aquí, doncs hi ha un temps, no? Però
2: sí, sí,
0: no sé quines... Segur que en aquests dies, no?, aquests mesos, era el 23 de març, no?
2: De març, sí, sí.
0: Que prenia possessió del càrrec.
2: A les 6 de la tarda.
0: Han passat coses.
2: Sí, sí.
0: T'has adonat de coses.
2: Sí. Mira, la primera cosa bona que ha passat és que ja tinc una persona... jo vaig estar reclamant un suport administratiu que fos de dedicació exclusiva, que fos de jornada completa i que fos permanent, no? Perquè el Salvador havia tingut 5 persones diferents i llavors això sempre és un entrebanc. I jo tinc la sort de que sí, que aquesta gràcia sí que se m'ha concedit i ja fa dos mesos que tinc una persona eficient, eficaç, o sigui, estic encantada de la vida, que es diu Lídia Carrión, i que penso que farem molt bona feina perquè és un suport molt, molt, molt valuós per mi.
0: Està bé perquè faran un bon equip, totes dues són dones, la qual cosa fa que segurament també en la sindicatura, per primera vegada a Mollet, doncs tindrem aquesta visió més femenina, no?
2: Exacte, exacte, sí, sí.
0: Que fins ara doncs s'havia fet molta feina, però potser hi ha coses que les dones ens adonem.
2: Bueno, hi ha mirades diferents.
0: Clar.
2: A vegades amb coses que poden ser molt superficials i a vegades amb coses que són molt profundes, no? Però sí que mirem de forma diferent.
0: A més, amb la Lídia, crec que totes dues us estreneu en el que és el funcionament d'una sindicatura.
2: Exacte. Sí, sí, bueno, jo per suposat, i ella s'estrena hasta amb el que és un treballador de l'administració.
0: Uh-huh.
2: Perquè fins ara ella havia estat doncs, amb la indústria privada, per dir-ho d'alguna manera, no?
0: Molt bé.
2: Per tant,
0: llavors,
2: hem d'aprendre.
0: En aquests dos mesos que ja porteu allò frec a frec, us heu fet plantejaments de dir cap a on hem d'avançar, què és el que veiem allò que... Doncs...
2: Bé, els plantejaments te'ls fas en la mesura que vas tenint casos, perquè primer nosaltres hem hagut d'anar esbrinant a qui hem de dirigir-se quan tenim un problema, no? I el problema ve de fora, no ve de dins. O sigui, nosaltres ens podem plantejar si volem ser molt eficaços, quants dies podem trigar a una resposta, de quina manera podem apretar més o menys de coses que et poden venir, que poden ser legals, perquè jo sempre dic que la llei i la justícia i el sentit comú no sempre van de la mà. Hi ha vegades que el sentit comú i la justícia va per un cantó, però la llei ha anat per un altre i llavors aquí no hi ha res a fer, no? Per tant, hem d'anar aprenent totes aquestes coses, de quina manera enfocar els problemes que et porten els ciutadans, perquè depèn del problema que et porten, has de fer una actuació o n'has de fer una altra. O hi ha una urgència o no hi ha una urgència.
0: Clar, no sé si en aquest període hi han hagut visites de ciutadans i ciutadanes.
2: Home, vam començar el període, vam heredar 14 casos i estem al 40. O sigui, sí, molts.
0: Sí.
2: Sorpreses des del principi, molts sorpreses, perquè cada setmana hem tingut visites i hem tingut queixes o consultes.
0: I què és més difícil? Perquè jo també pensava, no? Clar, hi ha casos que quedaven pendents. Llavors, jo no sé si és més difícil posar-t'hi en un tema que ja s'està tramitant o entomar un de nou... Que tu l'agafes...
2: És igual.
0: El
2: mateix, perquè
0: sí,
2: no, tampoc n'hem tingut molts d'oberts. Dels 14 que hi havia potser dos o tres que estaven oberts, però que es van tancar de seguida. Vull dir que no hem anat arrossegant. I n'hi ha un parell que encara estan, perquè n'hi ha que... La llei ha de fer el seu curs, no? I o millor doncs, hi ha un requeriment municipal, però llavors hi ha unes al·legacions, i llavors tot això fa que allò s'entretingui i no sigui ni per culpa culpa nostra ni per culpa de l'administració.
0: Uh-huh. I en aquests, bé, de 14 heretats fins a 40, doncs, d'unidor, no? El
2: sí,
0: nombre
2: sí,
0: allò...
2: sí, sí, molts.
0: I aquests casos han estat sobretot allò consultes, han estat allò no, alguna...
2: Queixes, moltes queixes, sí.
0: Queixes d'incivisme?
2: No necessàriament, o sigui, nosaltres, les queixes que nosaltres podem rebre o nosaltres podem actuar quan hi ha un desencontre entre el ciutadà i l'Ajuntament.
0: Sí, l'administració local.
2: Exacte. Per tant, si és una cosa que abasta més que és la part local, que Mollet, això ho passem a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, no? Perquè nosaltres no hi podem fer res. I si és alguna cosa entre veïns, ho passem a mediació, perquè nosaltres tampoc hi podem intervenir d'una forma directa. Nosaltres podem dir, doncs mira, vés cap aquí o aneu cap allà, aneu a l'equip de mediació que té la Policia Municipal, que és un equip de mediació molt bo. També podem enviar-los si és una cosa entre un ciutadà i una empresa...
0: Sí, de subministrament,
2: exacte,
0: per exemple.
2: De subministrament o d'una compra, de qualsevol sí. cosa, doncs se'n van a la Defensa del Consumidor. Uh-huh. Els enviem cap allà. Vull dir, hi ha varietat. O sigui, en un principi vam tenir molta varietat. Ara potser no hi ha tanta varietat, no? Però sí que hi ha coses molt diferents i molt variades.
0: Queixes de quin estil heu rebut allò, Rosa?
2: Pues des del solar que està ple de runa i ple de vegetació i està al costat d'una casa i s'acosta a la verbena i la gent té por que allò s'incendiï i que com és que allò no es tira endavant, fins a les persones que els hi aparquen sempre davant del gual i mai poden sortir quan és l'hora d'anar al metge, per exemple... Aquella persona que té un problema de vivenda o que tenen un problema amb el padró o que tenen problema amb el rebut de l'aigua...
0: La resposta de l'administració en aquests casos ha estat allò prou àgil?
2: Hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no. També depèn de nosaltres si hem anat directament... Amb allò hem patat amb un cantó que no era el seu cas en aquell, no? I ens l'han traslladat cap a un altre cantó. L'administració sempre és més lenta que no pas el que nosaltres voldríem, no? Nosaltres voldríem pom-pom, no? Per exemple, les coses de l'aigua és amb les que més de pressa hem tingut solució, no, Lídia? Sí. Amb el que més ràpides han pogut tancar més coses, no?
0: Suport per part dels tècnics de l'Ajuntament, sí? Allò,
2: sí, sí, sí. sí, sí. I de, moment,
0: sentit...
2: de moment, sí, de moment van responent al seu ritme, però van responent. Mm.
0: No sé si també ja Rosa Matas ha participat en alguna trobada del fòrum de síndics en aquest
2: sí,
0: període.
2: Sí, sí, sí, vam anar a Palafrugell, hi va haver l'Assemblea General de Sindicatures de Catalunya i molt bé, va estar molt interessant, va ser un veure, conèixer molta gent que està fent el mateix que estàs fent tu, veure diferents mirades també, veure com coses que es fan, coses com es pot arribar a la transparència o no, o sigui, vas agafant experiència, no? Perquè jo això realment era algo que estava molt lluny del que era el meu habitual, no? I la meva zona de confort. Però molt bé.
0: I li han fet alguna proposta deshonesta, Rosa Matas, dintre del fòrum, no?
2: No, i si me l'haguessin fet no l'hagués acceptat perquè no seria honest posar-te amb allò que diuen camisa de 11 vares quan encara no estàs acabat de
0: un rodatge,
2: a lo teu, no? Primer fem la feina de casa i després escombrem bé casa i després ja anirem a escombrar el carrer.
0: No sé si dèiem això, no? Doncs que hi ha hagut allò molta gent, no? En aquest curt període ha estat una sorpresa. No sé, ara en període d'estiu m'imagino que hi haurà un període al mes d'agost, que l'oficina del síndic...
2: Sí, el mes d'agost tanca a Catlladó i per tant ens quedem sense seu i seran les vacances. I clar, llavors aquell durant el mes d'agost no podrà venir ningú a fer res. Jo penso que també el mes de juliol potser també es calmarà una mica, o no, perquè jo penso, bé, no, la gent ja comença a pensar en les vacances, però per un altre cantó la gent té més temps també per pensar què li passa i que pot anar a queixar-se perquè així no perd un dia de feina.
0: Ha calgut allò trobada, jo amb aquest consell assessor? Que té la sindicatura, bueno, ho dic perquè la Rosa venia d'aquest Consell
2: sí.
0: i no sé si justament
2: sí,
0: ara...
2: Que jo ja reivindico que sóc republicana, perquè quan vaig dir que em sentia com la reina de França amb els mosqueteros, hi va haver qui no estava d'acord, no?, amb aquesta afirmació, però jo sí que hi estic d'acord. Vam fer una reunió al principi, vam fer, clar, ells venen a tot, per tant ens vam anar a la reunió del fòrum de síndics a Palafrugell i vam anar tots, o sigui, ells també venen, no? Per tant, per això dic que em sento molt ben respaldada, no?, amb ells. I ara el dimecres tenim la propera abans de les vacances, per començar a posar fil a l'agulla, perquè farem el desembre sobre la jornada de drets humans, sobre com enfocarem tota la col·laboració que fem amb les escoles.
0: Clar,
2: sobre
0: perquè
2: drets,
0: de fet,
2: els drets dels infants.
0: Això ja, vosaltres, ara en acabar el curs, ja feu la proposta a les escoles.
2: Ja l'hem fet, ja hem rebut moltes respostes ja, i per tant ja estem fent el calendari.
0: Comptaràs amb suport d'aquest Consell Assessor?
2: Bueno,
0: per fer
2: jo penso que el Vicenç i jo seguirem sent els dos que anem a les escoles a fer la
0: ens xerrada.
2: Acompanyarà la Lídia també per, com a suport, però penso que farem els mateixos que ho havíem fet fins ara.
0: I és una experiència que valores molt positivament?
2: Sí,
0: sí, t'agrada?
2: Sí, jo penso que sí, que és important. És una edat còmoda, perquè quart cinquè de primària és una edat que encara són molt esponges encara, no? I que es plantegen coses i que tinguin coneixement de quins són els seus drets i els seus deures, perquè no hi ha drets si no hi ha deures dels demés. Jo no puc tenir un dret si els demés no me'l reconeixen, per tant, els demés han de fer els seus deures perquè jo pugui tenir el meu dret, i això ho han d'entendre. I que moltes vegades la igualtat no és equitativa, i han d'entendre que hi ha d'haver equitat a part d'igualtat, perquè a vegades la igualtat provoca també desigualtats, no? I això crec que és important, que ho vegin. I llavors fem un exercici pràctic, aquest exercici pràctic es queda a l'aula, per tant el professor, el tutor pot treballar què creuen que és un deure i què no, perquè hi ha tantes coses que creuen que és un deure tenir-ho, que és un dret, i no ho tenen. Vull dir que poden pensar que tenir un mòbil és un dret, o que tenir unes sabatilles esportives de marca és un dret. Llavors, tot això ho deixem a l'aula perquè a l'aula es pugui seguir treballant.
0: I Rosa, una de les coses que per les quals també es va iniciar aquest programa era per apropar i donar a conèixer la figura de la sindicatura.
2: Exacte, sí, sí.
0: És curiós perquè amb més de 25 anys que té l'oficina del síndic, una de les coses que sempre acaba sortint és que encara no és prou coneguda la figura de l'oficina del síndic personer, en aquest cas de la síndica personera.
2: Sí, sí,
0: no sé
2: sí.
0: si és un dels objectius també
2: del
0: teu mandat.
2: Un dels objectius que no és que no s'hagi fet fins ara, no? Perquè jo sé que altres ho han fet, antecessors meus, no? Que és, per exemple, doncs, jo què sé, anar a fer trobades a les associacions de veïns. Llavors, aquesta trobada que fas per explicar què és la sindicatura, per què funciona, per què els hi pot ser útil, tot això no sempre llavors té quòrum. O sigui, millor venen doncs, la gent de la Junta i poca gent més, no? En tenim una pel setembre, que encara no tenim data, però amb l'Associació de Veïns de Plana Lladó, com que amb la Rosa Pèric vam fer coses juntes amb lo del... quan hi va haver lo del festival, del Brain Festival Film,
0: sí.
2: Doncs ja vam prendre contacte i vam quedar que ara estan fent obres o no sé què feien a la seu, i que llavors faríem una trobada.
0: Una trobada.
2: I suposo que podrem fer alguna altra amb els dels col·legis nous, perquè que tenen la seu a Callador, vull dir que aquesta serà una mica fàcil, no?, poder-la fer. No sé, amb la Lídia parlàvem, no?, dic que hauríem de fer alguna cosa cridanera, no?, com berenar amb la síndica. I aquell dia fer un berenar i que vingui més gent, no?, perquè això dels berenars tira,
0: no? De fet,
2: tira,
0: a Callador no? teniu allò més entitats que són presents allà.
2: Sí, exacte.
0: No?
2: Per tant,
0: que...
2: el que passa que, clar, nosaltres fem un horari i no tothom fa el mateix horari, no? I que moltes entitats hi tenen seu, però no hi, potser utilitzen una hora a la setmana que fan una reunió. No estan permanentment anant allà, no? Nosaltres sí que anem cada dia. Al matí, excepte el dimarts, que fem tarda perquè hi pugui haver rebre gent a la tarda, que potser al matí no pot perquè treballa.
0: Parlant de les mirades que abans hem comentat, el tema de la mirada femenina, ella m'ha dit, igual sona com molt frívol, però a mi m'ha cridat l'atenció, perquè a més hi ha persones, la Rosa també va ser-hi present en l'acte de les distincions cíviques per Mollet,
2: sí.
0: I jo crec que ella mateixa també ho va viure en la seva pròpia pell quan la van nomenar síndica, i és el tema de quan et col·loquen allò un pin, està pensat pels homes.
2: Sí.
0: aquests, no? Aquests reconeixements, bueno, pins, aquests guardons.
2: Els pins estan pensats per posar en una solapa, perquè el 90% dels homes fins ara anaven a americana, ara ja hi ha canvis, no? Les camises de fil i aquestes coses tan guais, doncs ara sembla que estiguin més de moda, però els homes anaven sempre a americana i quasi bé totes les americanes tenen una solapa amb un trau en el que s'hi posa un clavell el dia del casament o s'hi posa un pin el dia que t'investeixen d'alguna cosa, no? I clar, No, això no porta cap problema, però quan aquest objecte es traspassa a una camisa, si l'home no porta americana, o es traspassa a una brusa, si la que ho rep és una dona i no porta americana, es forada la roba, però a més la incomoditat de posar-lo, o sigui, t'han de posar una mà per davant i l'altra per darrere del teixit, per tant vol dir que t'han de posar una mà per dintre de l'escot, no? I clar, això és incòmode. I com acaba, què acaba passant? Posa-te'l tu. Perquè, clar, si no és incòmode. Si la roba és fina, allò pesa i queda penjat. O sigui, no està pensat per ser una insígnia que es posa de forma general i universal. Aleshores, si es vol pensar que sigui universal, s'hauria de pensar una altra manera de col·locar-lo. I si no, es poden fer dos models, un per les solapes i un altre amb una cadeneta o amb alguna cosa perquè sigui, i si no, doncs donar-ho amb una caixeta com vam fer el dia de les insígnies cíviques, distincions cíviques, que molts doncs, els hi van donar amb una caixeta i la caixeta la van tenir, però llavors no te la posaràs mai, no? Si no et poses una americana, no és algo per portar de forma continuada.
0: Doncs volíem posar-ho de relleu, perquè aquestes són les coses, potser, allò que només com a dona...
2: Sí, el que passa que és com molt frívol, no?, pensar que la primera aportació de la síndica és sobre les insígnies, si han de ser amb pink o han de ser amb un altre format, no? Però, bueno... Pues la primera. I és que, a més, ho vaig tenir clar el dia que l'alcaldessa me'l anava a posar i em va dir, posa-te'l tu, perquè vaig pensar, clar, és que ara veia incomoditat, no?, començar a posar la mà per dintre dels escots de les persones.
0: De fet, abans ens estaves comentant que també una de les coses que voleu treballar, no?, és el tema de famílies monoparentals.
2: Sí, que hi ha algunes coses que ens han vingut a través d'una necessitat de abaratir, per exemple, doncs, no sé, el tema de l'aigua, el tema d'alguna cosa d'aquestes, que moltes coses d'aquestes funcionen si està tothom empatronat en una casa, no? O sigui, jo puc tenir 5 persones diferents que no tenen cap mena de relació entre elles, que comparteixen un pis, i poden tenir una rebaixa, perquè això ha sigut una millora, una rebaixa en un rebut, perquè hi han 5 persones empatronades allà. Però jo puc tenir una família... Que és una família monoparental, o que s'ha tornat a reconstruir com a família i que hi ha uns fills que passen 2 setmanes a casa d'un pare i 2 setmanes a casa d'una mare. Només poden estar empadronats a un lloc. Per tant, aquell que té els fills empadronats, igual són 3 només i, per tant, no tenen el dret a res, però potser l'altre podrien arribar a ser 5 i no tenen dret perquè no es poden empadronar 2 cops. Llavors, de quina manera això es podria arreglar? Jo no en tinc ni idea, perquè no sé quines lleis s'haurien de tocar ni quines coses s'haurien de fer. Però sí que és una proposta que o bé a través de la gent que s'encarrega de les aigües o a través de la Sindicatura de Catalunya és algo a mirar, una proposta de millora, perquè cada vegada hi haurà més famílies amb aquesta tessitura, no?
0: Bé, doncs no està gens malament l'aportació aquesta. Rosa, ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ja saps que tens les portes obertes de Ràdio Mollet. Esperem allò que el dia a dia es vagi allò situant, perquè d'unidó, en poc temps, la feina feta, i ja ens retrobarem allò a la tardor, per parlar d'aquestes jornades i de tot allò que es faci des de la sindicatura.
2: Molt bé, moltes gràcies. Ràdio Mollet sempre... La tinc molt present, perquè ja des de l'escola teníem... encara té el programa de l'edat del pavo, no? És una mica sentir-se com a casa, no?, quan vens aquí.
0: Doncs nosaltres encantats que sigui així.
2: I amb tu especialment. Molt bé,
0: bon dia. Fins la propera, que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Merci.

0: I tot seguit donem pas a l'espai de la petita i la gran pantalla. Avui és el nostre company, en Sergio Guardeño, que ens fa proposta de pel·lícula. Anem a parar atenció. Bon dia.
1: Hola, doncs avui parlarem d'una pel·lícula que, tot i haver-se estrenat fa més d'una dècada, a dia d'avui encara continua fascinant espectadors d'arreu del món i sembla fins i tot que guanya més rellevància amb el pas del temps. Es tracta de la pel·lícula Interstellar, dirigida per Christopher Nolan i estrenada l'any 2014. Interstellar és una obra que combina ciència-ficció, drama i aventura espacial, però sobretot és una reflexió sobre el temps, l'amor, la supervivència i la relació entre la humanitat i l'univers.

La història ens trasllada a un futur on el planeta Terra està al límit del col·lapse. Les collites desapareixen, les tempestes de pols són constants i la fam amenaça a tota la població mundial. En aquest context, coneixem el personatge principal anomenat Cooper i interpretat per Matthew McConaughey, un antic pilot de la NASA que ara viu com a agricultor amb els seus fills. Però la seva vida canvia quan descobreix un projecte secret per trobar un nou planeta habitable per a la humanitat. A partir d'aquí, Interstellar es converteix en un viatge gairebé espectacular a través de l'espai i del temps. En Cooper i el seu equip travessen un forat de cuc situat a prop de Saturn per explorar diferents planetes. I aquí és on entra un dels conceptes científics més importants de la pel·lícula i que és la relativitat del temps, on en alguns planetes una sola hora equival a diversos anys a la Terra. Aquesta idea no només crea tensió científica, sinó també una enorme càrrega emocional, perquè el nostre protagonista veu com els seus fills creixen mentre ell gairebé no envelleix.

Una de les grans curiositats del film és que gran part de la seva base científica és real. El director Christopher Nolan va treballar colze a colze amb el físic teòric en Kip Thorne, especialista en relativitat i forats negres. De fet, la representació del forat negre Gargantua és considerada una de les més precises mai fetes al cinema. El director també va apostar per una manera de rodar molt artesanal. En lloc de dependre completament dels efectes digitals, va construir decorats físics enormes. Els interiors de les naus espacials eren reals i fins i tot els camps de blat que apareixien a la pel·lícula es van plantar expressament per al rodatge. Curiosament, després de filmar, aquell blat es va vendre i va generar beneficis addicionals per a la producció.

El repartiment dels papers en aquest film també és un altre dels punts forts. A més de trobar-nos amb Matthew McConaughey, també hi trobem a Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine i fins i tot amb Matt Damon en un paper sorpresa que durant mesos es va mantenir en secret. També fem a punt de que hi apareix un jove Timothy Chalamet abans de convertir-se en una estrella mundial. I si hi ha un element absolutament inolvidable d'Interestel·lar, és la seva banda sonora. El compositor, el famós Hans Zimmer, va crear una música única basada, sobretot, en sons d'orgue i melodies minimalistes que transmeten immensitat i emoció alhora. En Nolan, el director, li va donar molt poca informació sobre l'argument i només li va explicar que la història parlava de la relació entre un pare i els seus fills. En Zimmer va compondre la música a partir d'aquesta idea emocional i el resultat és una de les bandes sonores més famoses del cinema modern. Temes com Cornfield Chase o No Time for Caution encara avui acumulen milions d'escoltes i són utilitzats constantment en vídeos, tràilers i xarxes socials. De fet, molts espectadors consideren que la música és tan important com les imatges per entendre l'impacte emocional de la pel·lícula. Pel que fa a la taquilla, Interstellar va ser un gran èxit mundial amb un pressupost d'uns 165 milions de dòlars i que va recaptar més de 700 milions als cinemes. Actualment és considerada una de les millors pel·lícules de ciència-ficció del segle XXI i és que molts científics, professors i divulgadors utilitzen escenes del film per explicar conceptes com els forats negres o la teoria de la relativitat.

Una altra curiositat molt comentada és l'escena final del Tesseracte, aquella mena de biblioteca infinita en diverses dimensions. Encara avui en dia hi ha fans que intenten interpretar exactament què representa, i alguns ho veuen com una metàfora de l'amor transcendint el temps i l'espai, i d'altres com una explicació científica basada en dimensions superiors. Més d'una dècada després de la seva estrena, Interstellar continua emocionant i sorprenent noves generacions d'espectadors. És una pel·lícula que combina espectacle visual, rigor científic i emoció humana d'una manera molt poc habitual.

0: amb aquesta música que, no sé a vosaltres, però a mi em convida una miqueta doncs, com a escriure. Iniciem aquest espai del racó dels joves literaris. És una proposta de 4 alumnes de l'Escola Sant Gervasi. La setmana passada ens estrenàvem amb la Pàtria i la Irene i avui serà la Idàlia i l'Andrea, les joves que ens acompanyen davant d'aquests micròfons per fer-nos propostes de lectures juvenils, i que millor que siguin pròpiament els joves qui ens facin aquestes propostes. Idàlia, benvinguda, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Bé.
0: Sí? Estàs llegint algun llibre en aquests moments?
1: Sí, mira, doncs la setmana passada em vaig llegir un llibre que em va agradar molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ah.
1: Es diu Hasta que nos quedemos sin estrellas, de Lima Rubiales.
0: Ah, i aquest és el que ens vens a proposar, te l'has acabat ara, que fantàstic.
1: Està molt xulo, la veritat.
0: Està molt xulo, ara en parlarem d'aquest llibre, Hasta que nos quedemos sin estrellas.
1: Sí.
0: Que bonito, el títol, no? És xulo. I també tenim a l'Andrea, benvinguda, Andrea.
2: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia. Tu també el llibre que ens proposes, te l'acabes de llegir? O...
2: No, no, jo me'l vaig llegir com... O sigui, va sortir i una setmana després els meus pares me'l van comprar i doncs me'l vaig llegir, perquè hi havia una firma a Barcelona, que és el de Si fuéramos eternos, i doncs vaig anar, estava per la meitat del llibre, però que me'l vaig acabar i està molt bonic, o sigui, és molt bonic.
0: Que és de la Emma Gil.
2: Sí.
0: Que jo he vist fotos, molt jove, no?
2: Sí, té 17 anys, sí, és el seu primer llibre.
0: Ahà, i t'ha enganxat?
2: Sí, a veure, sí que és veritat que és el seu primer llibre, hi ha coses que es nota que es poden millorar, però està molt bé, la veritat, a mi la història m'ha agradat molt. I, bueno,
0: és curiós, no?, que autores així joves, perquè el de la Idàlia és de la Inma Rubiales,
2: sí.
0: I ella també el seu primer llibre, he vist que el va treure jo amb 17 anys.
2: Sí, bastant jove, la veritat.
0: Sí, sí, sí. És a dir, que jo no sé si ara tenim aquí dues lectores que potser en un futur també esdevenen escriptores. No sé si us agrada escriure.
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: I Dali, anem a parlar Hasta que nos quedemos sin estrellas.
2: Doncs és un llibre que em va enganxar molt, la veritat, perquè és molt xulo. I des de la primera pàgina doncs, no vaig poder parar de llegir-ho. I em va agradar molt perquè es nota molt l'evolució dels personatges i m'agrada com l'autora tracta els temes tan delicats com la salut mental i el dol, els traumes, des del respecte i la delicadesa, doncs m'agrada molt. Veritat, està molt xulo.
0: Explica'ns una miqueta els personatges, la història.
2: Doncs tracta de dos protagonistes, que és el Liam i la Maya. I és una novel·la romàntica juvenil que es diu Fake Dating, que és com que tenen una relació falsa. I narra la història d'amor entre el Liam, que és un youtuber que, bueno, està passant per un mal moment, per les xarxes socials i tot, que veu que és com que no li acaba d'agradar. I després la Maya, que és una noia que viu com submergida en la culpa perquè li va passar un... Bueno, va tindre un accident i des de llavors pateix molt. I doncs un dia es troben, el Liam i la Maya, i allà sorgeix una història molt xula, la veritat, que no explicaré res perquè si no faré una mica d'espoiler.
0: Has dit allò el fake dating, no? Aquesta relació falsa també, ens has posat allò el gran pixanxany, no? Això és com un personatge positiu i un altre, no?
2: Sí, o sigui que hi ha un que és com que condueix més a l'altre perquè no s'enfonsi. Està bé.
0: I en aquest cas, aquests dos personatges, qui seria jo?
2: Jo crec que el Liam és més el Sunshine, sí. I després és la Maya la que s'enfonsa una mica i el Liam l'ajuda, però...
0: Bueno, està bé també en el dia a dia, no? Sempre hi ha persones que són, no? Que tenen com més força, sí. Que arrosseguen els altres per treure allò del pou.
2: A part que sempre, el que em va agradar és que sempre, més o menys, els llibres de romans és una mica al revés, perquè és sempre la noia la que treu el noi, i en aquest cas és al revés, i llavors em agrada.
0: Molt bé. Escolta'm, crec que us han proposat que ens feu allò, no?, lectura d'un petit fragment.
2: Sí.
0: Així que anem a veure quin és el que ens ha escollit la Idàlia sobre aquest llibre. Recordem, Hasta que nos quedemos sin estrellas, l'autora és la Inma Rubiales, crec que està editat per Planeta, si no m'equivoco.
2: Sí.
0: Sí? I en la pròpia editorial posa allò doncs, que és gènere juvenil, romàntic, i que doncs, és per joves de 16 anys en endavant, tot i que les que tenim aquí davant doncs, encara tenen un anyet o dos menys, però que Bé, de vegades allò, una cosa és la recomanació i una altra també és l'expertesa de cadascú, no? I això segurament que les vostres famílies, aquest te'l van regalar o te'l van els teus pares?
2: El vaig escollir jo.
0: El vas escollir, no? Sí. Molt bé.
2: Però me'l van comprar els meus pares.
0: Molt bé, doncs a veure, Idàlia.
2: Bueno, ara us llegiré un petit fragment, encara que està en castellà, però...
0: Sí.
2: Les estrelles transformen l'hidrogen en hielo per a brillar. Quan ese hidrógeno se acaba y el núcleo solo es de hielo, las estrellas se vuelven más frías y más brillantes. Hay una explosión. Se muere y sus restos originan una estrella de neutrones. A esa se la conoce como supernova. Es una de las posibilidades. La otra es que aparezca un agujero negro. Ni siquiera pestañeo. A eso se refería mi padre. Nuestros malos momentos están representados por estrellas. Podemos elegir entre aprender algo de ellos, convertirnos en supernovas o volvernos mejores. O sea, y volvernos mejores. O simplemente dejar que nos arrastren.
0: Mm-hmm. Molt bé. No? Molt significatiu. Sí. Has escollit allò un fragment molt significatiu que no sé si doncs, la Idàlia s'ho porta com aprenentatge d'aquesta novel·la.
2: Sí, de fet, la paraula supernova és molt important per la Imma Rubiales i per als seus fans. De fet, hi ha alguns que se la tatuen i tot pel seu significat i per com li va afectar el llibre.
0: Sí. Bé, de la Imma Rubiales crec que la Idàlia ens ha escollit allò per la darrera sessió que tindrem amb vosaltres, així que en tornarem a parlar. Anem amb l'Andrea amb aquest Si fuéramos eternos.
3: Doncs el llibre tracta de...
0: Que el tens signat.
3: Sí, vaig anar a la firma i sí, sí. Doncs el llibre tracta de l'Aaron i la Madi i és un llibre que l'autora, la Emma Gil, el va escriure perquè és com, o sigui, com a sent ella, perquè va passar per un moment trist, doncs va escriure aquest llibre i del que tracta és de que l'Aaron i la Madi eren veïns i l'Aaron va entrar a l'escola de la Madi i es van fer millors amics fins que de cap i volta l'Aaron va marxar, o sigui, la va abandonar. I la Madi va començar a rebre bullying i clar, no tenia l'Aaron qui li ajudés i de cop i volta torna i doncs el llibre va explicant com és per la Madi, no? De que ha tornat a veure l'Aaron i tal
0: i bueno, també t'explicaran el per què va marxar, no?
3: Ell? Sí, sí. Això
0: ho explicarem nosaltres, però també t'ho expliquen.
3: Això ho descobreixes.
0: Sí.
3: I el problema és que la Madi no només rep bullying, sinó que bueno, no té a la seva mare. I el seu pare és una mica, doncs, bueno, és una mica dolent,
0: ja,
3: per explicar-ho. I doncs, o sigui, m'agrada molt com... És una noia de 17 anys, li costa escriure perquè és el seu primer llibre, però que m'agrada molt com ha anat introduint la història. I sí que és veritat que hi ha moments del llibre que jo canviaria de... que no acabes d'entendre del tot, però perquè... O sigui, és el seu primer llibre.
0: I a la Madi, perquè li fan bullying?
3: Doncs perquè, o sigui, és una noia que com que no sap...
0: acceptar-se? O...
3: No, que no sap com defensar-se, saps?
0: Ah.
3: I, o sigui, quan li diuen alguna cosa o així, ella, clar, estava acostumada a que l'Aaron li ajudés. Però ara, com està sola, doncs, quan es sent així, es va... Bueno, no ho vull dir molt, però es va amb una persona de l'escola que es queda allà com per 2 hores o així.
0: Mhm. Uh-huh.
3: I és que clar, no puc dir res
0: perquè si no desvella allò...
3: Clar, és que no sé com dir no.
0: Per no fer spoiler.
3: Exacte.
0: En tot cas, tu quan vas escollir tu aquest llibre, te'l van recomanar?
3: Bueno, és que jo, la Emma Gil també és una tiktoker i em sortia doncs, que estava escrivint un llibre i quan va sortir, que va passar la setmana aquesta, els meus pares me'l van comprar i, bueno, que jo també el volia, clar, però uh-huh, que me'l van comprar ells. De sorpresa.
0: De fet, totes dues abans em comentàveu que era un mes de llibres en paper. Que
3: sí.
0: Us agrada posar pòsits, marcar, no?
3: Sí, sí.
0: Uh-huh. I els bueno, pòsits perquè són allò... Perquè dius, ai, aquesta frase o aquests...
3: Doncs, bueno, em sembla que la idea era igual, però que els colors també afecten, per exemple, un color és per la protagonista, un altre per al noi, així. I si hi ha un moment que... M'invento que el noi i la noia s'han donat un petó, doncs poses el color rosa, que és de l'amor,
2: Sí, sí, o frases que t'agraden, sí, moments...
0: També. I també ho fas allò per colors, allò sí, en funció de... Sí? I després, això, torneu un dia a agafar aquests llibres? És a dir, sí?
2: Sí, a vegades sí, i em llegeixo els pòsits que em recordo que més m'agradaven i els torno a rellegir un altre cop.
0: Molt bé. Andrea, tu també has escollit un fragment, no?
3: Sí.
0: Sí? Doncs som-hi. A veure.
3: També està en castellà.
0: També està en castellà. No, no. M'imagino que ja va bastant més la literatura, no? Juvenil en castellà que en català, que també deu haver-hi, no?
3: Però... Sí. Bueno, bueno, també és veritat que la noia no sap català, llavors és una mica...
0: La Emma Gil, et refereixes, l'autora.
3: Sí.
0: Bueno, de fet, la de la Idàlia crec que és extremenya, l'autora.
2: Sí,
0: vist?
2: Diria que sí.
0: I la Emma Gil, no sé d'on és, però...
2: També és que es tradueixen menys en català.
0: Sí. Molt bé, som-hi.
3: Deseo que mi padre algún día sea lo suficientemente feliz como para no destrozar los sueños al resto. Deseo que mi hermana Liz encuentre algo que realmente la llene. Deseo que Aaron tenga la oportunidad de triunfar. Deseo que el padre de Kat le pueda acompañar durante muchos más años. Deseo que Ty no tenga nunca más tanto miedo. Vamos, Wilson, pídelo ya, me apremió Tyler. Pero tiene que ser un deseo para ti, recuérdalo, dijo Aaron asomando la cabeza tras la cámara. Sonreí, me conocía bien. Pues en ese caso, deseo que las personas que están hoy aquí conmigo no se vayan jamás, porque no son porque son importantes para mí. Aunque no era eterno, éramos como pequeñas motas de polvo, estábamos en un momento dado y en un pestañeo desaparecíamos. Ojalá fuéramos eternos.
0: Veig que la Madi té moltes mancances perquè té molts desitjos, no, pobra?
3: Sí.
0: Sí. Està bé, està bé. En aquest cas, posa que la recomanació també és un llibre de Planeta, he vist, no? I que també està recomanat allò a partir dels 14 anys i que parla, doncs, això del bullying, però també de la superació.
3: Sí.
0: No?
3: De que, bueno, que també que la Madi ha d'aprendre com acceptar-se ella mateixa i estar sola. Perquè, clar, si depèn sempre de l'Aaron, el seu millor amic, perquè tampoc ha tingut l'amor del seu pare. Llavors, ha de saber estar sola.
0: Mm-hmm. Penseu allò que aquests llibres, més enllà de... Perquè tant la Patri com la Irene també ens van parlar de novel·la romàntica. Veig que vosaltres també, no? És un gènere que suposo que a la vostra edat agrada molt. També als nois, també sabeu si els vostres companys també escollen novel·la romàntica o no?
3: No, els nostres companys no. Sí que és veritat que alguns nois que ens han sortit per el TikTok o el que sigui, sí que han... Sí que, o sigui, li agraden els mateixos llibres pels nostres companys.
0: No és el cas.
2: No
0: és el cas. A través del TikTok us assabenteu precisament d'aquestes lectures? És una font allò de... Sí?
2: Sí, és una font que hi ha molts joves que comparteixen la seva opinió. I llavors també t'ajuda entre si estàs entre un llibre o l'altre i no saps quin comprar-te, t'ajuda una mica també a decidir perquè donen la seva opinió i...
0: És a dir que... L'utilitzeu també precisament per això. I vosaltres després també doneu la vostra opinió? Compartiu?
2: No.
0: No és el cas. Però
3: ho parlem entre nosaltres.
0: Sí. Molt bé. Escolteu una cosa, Andrea i Dàlia, ho deixem aquí. Ja ens estan dient adéu, adéu. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i d'aquí 15 dies ens retrobem novament en aquest racó dels joves literaris. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. En les darreres hores s'ha localitzat a 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny. L'últim balanç eleva 3.150 als ferits per aquest doble sisme. I les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Ho diu un estudi del RAC que comenta que aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi situa la C14 entre Artesa, de Segre i Pons, a la Noguera, com el tram en un índex més alt de la demarcació.
3: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
2: I Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. La mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat la xifra de defuncions a les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys o més. I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat, s'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
7: El combat dels poetes amb Dolors Navarro el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 2:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
6: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
8: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Us donem la benvinguda si just ara us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet, i aquest és l'espai de l'Enfoca't, espai que compartim cada setmana amb l'empresa municipal Enfo. En el dia d'avui volem parlar d'uns dels serveis que ja té força trajectòria des de l'empresa municipal, és la OTL, l'Oficina Tècnica Laboral, i ara, doncs, per explicar-vos què és aquesta oficina, la trajectòria que porta, ens acompanya la tècnica de l'equip d'Enfo, la Núria Sampera. Benvinguda, Núria.
1: Hola, bon dia.
0: Que ha vingut, molt bon dia, Núria. Que ha vingut acompanyada d'usuaris i usuàries d'aquesta oficina. Concretament tenim el José María, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia. A la Mari Cruz.
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. I també al Jordi, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb tots tres en parlarem, però primerament ja els hem explicat i sempre ho fem per situar-nos. Ens adrecem a la persona de l'equip d'Enfo perquè ens digui, escolta, amb la OTL, aquesta oficina tècnica laboral, què és, no?
1: Doncs bé, l'oficina tècnica és un projecte, un programa que es va iniciar el 2002 amb quatre ajuntaments més, amb la idea de començar a treballar el tema de la salut mental i el tema de la inserció de la feina. Aquest projecte programa està subvencionat per la Diputació de Barcelona i amb aquest inici d'aquests quatre ajuntaments, bé, al cap, bueno, el 2017, si no recordo malament, ja es van anar incorporant altres ajuntaments. Per tant, ara ja fem una xarxa de més de 18 ajuntaments que treballem el tema de l'acompanyament, del seguiment,

0: del suport a persones amb temes de salut mental que estan en un bon moment, doncs, per començar a buscar feina, a trobar feina.
1: És a dir, que l'experiència va ser prou positiva, no? Sí. El 2002, allò, sí, en aquests quatre municipis, es va posar la llavor. Exacte. I ha estat tan satisfactori que jo comentava, és un dels serveis que té més trajectòria, no?
0: Sí, dels més consolidats, en aquest sentit sí que és veritat. Sí, sí. I bé, aquí...
1: No, digues.
0: Sempre anem coordinats amb el Centre de Salut Mental, que seria Centre de Salut Mental, el CAS, Servei Social, qui ens deriva o ens diu, doncs mira, tinc aquesta persona que ha mostrat, té ganes, està en bon moment per venir a començar el vostre itinerari, i a partir d'aquí, doncs, bueno, fem tot el treball.
1: Anem a explicar en què consisteix aquest itinerari.
0: La idea és que el primer dia que arribeu a Enfo, el que fem és fer un coneixement mutu de tot el que us podem oferir. En definitiva, és marcar un itinerari, veure cap a on vol anar la persona, quin és l'objectiu, quin és l'interès i cap a on vol tirar, i a partir d'aquí, doncs, començar a fer aquest trajecte a través de tutories. Intenta ser un servei molt individualitzat i que, bueno, sobretot es treballa el tema de les competències transversals, perquè, bueno, considerem i creiem que és algo que ja tenim i que, per tant, les hem d'aprofitar per oferir a les empreses. I el que també crec que és important és que no donem per tancat un itinerari quan la persona ha trobat feina, sinó que hi ha la possibilitat de continuar fent el que anomenem seguiment postinserció, doncs, per ajudar a l'adaptació a la feina, si hi ha qualsevol cosa que nosaltres, doncs, també puguem donar suport, i que, bueno, que la persona en cap moment, ja saben que s'acaba la feina, tornen a Enfo. Tenim un bon cas aquí que després us explicarà.
1: Escolta'm una cosa, Núria, quan has dit allò, treballem sobretot les competències transversals per a aquelles persones que ens estiguin escoltant, què vols dir amb això? Va. Quines són aquestes competències transversals?
0: Les competències transversals són les habilitats que ja té la persona que ha desenvolupat al llarg de la seva vida, tant pot ser a nivell familiar, social, laboral, com per exemple, per posar-li noms, doncs el saber treballar en equip, la iniciativa, la responsabilitat, en situacions, doncs, d'estrès, saber com afrontar-les, i és allò que ho hem anat aprenent i que moltes vegades el que hem de fer és identificar, ei, que jo això sí que ho tinc, perquè jo ho he posat
1: en la... No?
0: Exacte.
1: Sí,
0: Doncs anem a potenciar-ho, perquè avui en dia les empreses el que acaben mirant és la part competencial de la persona. Davant dues persones que tinguin una experiència, una formació similar, el que els farà decantar són aquestes competències transversals.
1: José María, explica'ns, com és que arribes aquí a l'OTL?
2: Doncs, bàsicament, vaig arribar, ja ens coneixem, Núria i jo, des de fa uns anyets, ¿vale? I principalment, doncs, vaig arribar per orientació, per trobar feina, ¿vale? Al principi va ser això, perquè volia iniciar-me en el món laboral i professional d'una forma activa.
1: I en aquests moments, estàs treballant, estàs a l'atur, estàs en recerca?
2: No, estic compaginant les meves pràctiques laborals, perquè justament ara m'he tret el tècnic en cures auxiliars d'infermeria. Llavors estic combinant tota la part formativa i la postinserció també en un grau superior. Llavors estem treballant, Núria i jo, per trobar també alguna feina que possibilitzi compatibilitzar les dues coses.
1: Molt bé. I aquesta formació la vas triar tu? És una... No sé si és un interès...
2: Jo tenia les competències, ¿vale? Perquè en aquest sentit, doncs, sempre que jo anava a l'oficina, a la OTL, sempre em deia Núria que tenia competències claus per treballar en aquest sector, ¿vale? Igualment també treballar al sector públic, i em van ajudar des d'Enfo, per exemple, a treballar a Bacus durant una temporada, però vaig veure, arrel d'enfocar-me una mica més en mi i també mirar les meves competències clau, de professionalitzar-me en aquest sector que té moltes salides, moltes sortides, perdó.
1: Molt bé, molt bé. És a dir, estàs content allò del suport que n'has
2: sí,
1: rebut?
2: Sí, sí. En aquest, bueno, en aquest sentit, sí.
1: Sí. És a dir, que ara estàs a l'espera de poder fer aquestes pràctiques.
2: No, no, no, ja estic.
1: Ja estàs fent les
2: estic
1: pràctiques.
2: Estic en el centre de dia al camí.
1: Ah, molt bé.
2: Al costat allà del Decathlon.
1: I bé?
2: Molt bé, molt bé. Molt bé. Ja porto un mes, sí, tres horetes, quatre, per la tarda, i ja estic molt content.
1: És a dir, que i una vegada finalitzis les pràctiques, o no sé si la Núria ens pot dir, una vegada finalitzi les pràctiques, llavors és recerca activa de...
3: Sí, intentant compaginar el que deia ell, no? Doncs de buscar, de començar el test superior.
2: Sí, imatge i diagnòstic faré.
1: Ah, molt bé.
2: Llavors és això, intentem una mica parlant, no? Per, i això del COAS també amb la Selene. Llavors, que és una tècnica d'allà d'Enfo.
1: D'Enfo, la Selene, sí.
2: Llavors intentem això, buscar alternatives, buscar cursos també de professionals.
1: Que vagin complementant,
2: exactament,
1: no?
2: Exactament, tota teva... la formació també que vagi sortint, i això, la inserció després en una empresa, que ja en l'speed dating va sortir bastants. Estan interessades, però no puc partir-me per la meitat.
1: Molt bé, és a dir, que vas assistir fins i tot allò, l'speed dating. I què tal l'experiència?
2: Doncs molt bé.
1: Sí?
2: Moltes empreses, sí. Va ser una mica...
1: Estressant.
2: Estressant al principi, però és això, sempre hem parlat de preparar-nos molt bé les coses, les entrevistes, i vaig anar amb les meves carpetetes, tot ben posadet, i fixant-me en cada empresa, tornar-li el meu currículum en la seva direcció a cada empresa.
1: Molt bé, és a dir que... Molt bé, no, no, jo trobo que ha de ser una situació allò d'explicar-te allò en 5 minuts, no? Sempre deu generar una mica d'atenció.
2: Va ser molt curiós.
1: Era la primera vegada que participava?
2: La primera vegada en un speed dating,
1: en
2: sí.
1: En un speed dating, molt bé. Jordi, tu també vas anar a l'speed dating?
4: No. No, estava treballant en aquell moment.
1: Ah, molt bé. Explica'ns allò, quina és la bé, el teu vincle amb l'OTL d'Enfo.
4: No, jo vaig començar aquest any, i m'ha anat molt bé. Ells et posen les eines per trobar feina, t'acompanyen, i sí que durant el procés que he estat treballant amb la Núria hem mantingut el contacte, que setmana em trucava, i molt bé, molt bé, et fan el seguiment, i no, quan la deixes tornes a trobar on t'anar.
1: Explica'ns allò, quina és la teva professió.
4: Jo sempre he treballat administratiu, principalment al Departament de Recursos Humans i Comptabilitat. Però ara també estem fent una mica com a una mica de formació.
1: Ampliant sí. Allò, coneixements.
4: Sí, perquè feia uns anys que no treballava i t'has de reciclar una mica.
1: I llavors aquesta formació va encarada també a l'àmbit administratiu
4: sí,
1: o
4: sí,
1: vols
4: sí.
1: Fer
4: no, no,
1: un altre
4: mateix.
1: Sector?
4: No, el mateix, el mateix. Segueixo amb... M'agrada.
1: T'agrada?
4: Sí.
1: Ah, estupendo. Sí. I escolta'm una cosa, i ara estàs fent aquesta formació...
4: Hem començat, sí. Hem començat. Juntament amb la Núria i també amb la Selene, amb els CIOs, hem començat a mirar diferents coses. Jo ja anteriorment ja m'estava també traient el grau superior d'Administració i Finances, però ara estem mirant una mica a veure si ho enfoquem... Sí.
1: Anem a parlar del COAS per aclarir, perquè clar, la gent deu estar escoltant la Selene, el COAS és un altre servei, no?
3: El COAS, exacte, el COAS diguéssim que ve subvencionat per la Generalitat i pel Fons Social Europeu, és un altre fons de finançament. El que treballa també és en persones que tinguin el certificat de discapacitat, això sí, o en persones amb temes de salut mental que també tinguem un informe socio derivació del centre de salut mental. Mm-hmm. Vale. Potser aquí el COAS el que dona cabuda és a qualsevol també tipus de discapacitat, no només ha de ser tema de salut mental, sinó que pot ser física, pot ser auditiva, pot ser de qualsevol...
1: I llavors amb aquesta aportació... Doncs...
3: Exacte, doncs tu, la veritat és que això ens permet donar un ampli ventall de possibilitats a la persona que ens arriba a Enfo.
1: Jordi, tu coneixies abans a l'empresa municipal Enfo?
4: És que jo porto aquí a Mollet només porto 2 anys. He començat una mica tard, però va ser començar ja a buscar, a plantejar-me a buscar feina i em va acompanyar des del primer moment.
1: I tu vas recomanar algú en concret? Va ser una derivació de...
4: M'ho va recomanar a FESMA, diguéssim.
1: Sí.
4: I bueno, després ja vaig començar amb ella.
1: Molt bé. I content?
4: Molt, molt, molt.
1: Sí? Sí. No n'havia jo tingut suport d'un servei similar? En...
4: No, fa molts anys i anar vaig intentar, però tampoc no era el meu moment, però ara...
1: Ara sí.
4: Ara ho vam agafar bé, sí.
1: Ara és el teu moment. Estupendo. Escolta, Maricruz, explica'ns també, tu també.
5: Buenos días.
1: Molt bon dia. Aquí ens han deixat una ressenya dient des del mes de maig que està a l'atur, però
5: sí,
1: vaja,
5: sí, sí.
1: És a dir, fa 4 dies, com aquell que diu.
5: Yo llevo 6 años que empecé con Enfo y con Nuria y encontré el trabajo que hacía muchos años que no trabajaba porque tengo una discapacidad. Y empecé con Nuria y encontré trabajo de gestora, bueno, hacía nóminas, de alta, baja, variaciones, bueno, todo de...
1: Tema també administratiu, gestió,
5: sí,
1: similar
5: sí,
1: al Jordi. Sí,
5: sí, sí, lo que pasa que donde estaba es muy... te tienen que enseñar durante un año, te tienen que enseñar y aún estaba allí y me tenían que enseñar más porque el sector este que... estábamos, es muy amplio. Uh-huh. Y nos ayudó la Nuria y muy contenta.
1: Uh-huh. I explica'ns una miqueta jo com ha anat aquest itinerari que ens explicava la Nuria amb el teu
5: sí,
1: cas.
5: Sí, porque claro, como yo estuve muy contenta hace 6 años con la Nuria, pedí que me mandaran otra vez con Nuria para empezar a buscar trabajo.
1: Uh-huh. I en aquests moments, dèiem, ara estàs a l'atur, fa 4
5: sí.
1: dies, però estàs buscant feina, precisament...
5: Sí, perquè, t'explico un poquito,
1: sí.
5: Al ser discapacitada, me dijeron, bueno, mi compañera, tengo que esperar 3 meses para que cuando me cojan una empresa tenga un beneficio por ser discapacitada. Si me espero 3 meses tendrán una ayuda, digamos, por coger un discapacitado.
1: Uh-huh.
5: Por eso me estoy esperando. Y en septiembre empezaremos ya...
1: I Maricruz, quina és la... És a dir, en aquestes empreses on has desenvolupat la teva feina, com t'has sentit? Bé? T'has sentit valorada? La
5: sí,
1: gent, sí,
5: sí, sí. M'han ajudado y... Bien, bien, bien.
1: Sí, t'has sentit contenta. Allò
5: sí,
1: bé.
5: Sí, sí,
1: sí. No sé si recomanaries allò...
5: Sí.
1: El tema d'Enfo, sí, aquest
5: no,
1: suport.
5: Total. Enfo és genial. Uh-huh. Totes les companyes i tot... Molt... Ahí. Muy atentos todos.
1: Escolta'm una cosa, Núria, la Maricruz, ara que parlava allò... Clar, m'he d'esperar 3 mesos, perquè, clar, les empreses, per aquestes contractacions, també tenen uns beneficis, no?
3: Exacte. Per contractar una persona amb discapacitat hi ha una bonificació a diferents de seguretat social i tal, amb la qual els hi queda... L'aportació que se'ls hi fa, doncs, és molt
1: interessant, no?
3: Per les empreses, sí, sí, sí.
1: Uh-huh. No sé si teniu allò... Vosaltres també en consta, que des d'Enfo treballeu amb les empreses perquè prenguin consciència, no?
3: Sí.
1: I obrin aquesta oportunitat, no?
3: Jo moltes vegades, i el que darrerament estem parlant, per exemple, amb companys, amb tècnics, amb inclús bueno, la Diputació, que ens fa moltes trobades, xerrades, i que ens ha parlat de vull dir expressament, una entitat que ens va venir a explicar una mica com treballaven ells el tema de la inserció i ens deia que es parla molt de sensibilitzar l'empresa i que no és tant sensibilitzar l'empresa sinó demanar-li que actuï, que sigui activistes, com es podria dir, com estan sent ara ells tres que venen aquí i que expliquen la seva pròpia experiència. Això és el que ens ajudarà a que bueno, es tingui tot aquest estigma que hi ha al voltant, que jo crec que bueno, anem fent bones passes endavant, vull dir, des de ja fa temps que bueno, es pot parlar tranquil·lament del tema, però bueno, encara ens queda llarg camí per endavant.
1: Uh-huh. De fet, hi ha molts sectors, en molts àmbits de la societat, no?, que s'està demanant això, doncs, que sigui la pròpia persona o la pròpia entitat o la pròpia institució o empresa la que faci una passa endavant, no?
3: Exacte.
1: Que no siguem mers a, merament allò espectadors, sinó que diguem, escolta'm, estic aquí, tinc jo la, la meva vàlua i que també l'empresa et valori precisament per això. Jo no sé si José María, tot sense allò valorat?
2: Ara mateix? Ara mateix molt.
1: Ara mateix molt.
2: Però també he tingut la... Bueno,
1: també
2: la
1: has tingut experiències negatives, no?
2: Clar. O sigui, molta gent pensa que estar en un centre especial de treball, com un CET, no?, és fàcil i que et posen les coses supersenzilles. Això tampoc és del tot cert. O sigui, és un treball com qualsevol altre que t'exigeixen igual. Llavors, hem de pensar que moltes persones que no estan familiaritzades amb la salut mental pensen que si treballes en un centre especial de treball no faràs res i que, i que t'adapten al lloc de treball a tu. No, tu has de fer també la teva.
1: I què és el més difícil, José María? No sé, el tema de complir horaris... no sé si és una complicació
2: O sigui, moltes vegades és la mateixa càrrega de treball, perquè òbviament en un treball t'han d'exigir i t'han de posar unes certes condicions que potser en uns moments estàs més, o sigui, tens una condició més bona per complir-les i en uns altres moments no. O sigui, això et parlo de, per exemple, de personalment, si en moments en què estic amb una predisposició més bona, que és el meu cas ara, des de fa uns anys, però abans potser no era tant la mateixa.
1: Bueno, de fet, jo crec que a tots ens passa una miqueta, no? Allò, hi ha dies i dies, no?
2: Sí, sí.
1: Però... Hi ha moments allò que la càrrega de feina també s'hauria de, no sé hasta, fins a quin punt, també es pot, o s'hauria de poder adaptar, no? A la persona.
2: Jo crec que són coses
1: que... Sí que t'ha d'exigir, però...
2: Jo crec que són coses que d'un temps cap aquí, no sé si estàs d'acord amb mi, Núria, s'estan treballant. Però abans era una cosa que... es desconeixia totalment, que una persona podia tenir els seus drets com a treballador, ja sigui amb discapacitat o sense.
1: Oh, sí, sí.
3: Exacte.
1: Tu com ho veus, Jordi, amb aquest debat que estem generant?
4: No, exigència sí que n'hi ha, però clar, això t'ho trobes sempre.
1: No, clar, el que passa és que no sé si et trobes allò que ja deia la Núria, no s'ha de ser tan sensible, no sé si el tema de sensibilització, no sé si veieu que les empreses també estan sent més proactives.
4: Oh, però també una part és bona, perquè no et condiciona que tinguis una discapacitat o no, no? També et donen les mateixes oportunitats, però clar, has d'estar allà. Però sí que és veritat que cada vegada la càrrega és grossa, però bueno, sempre ha passat.
1: A tu hi ha alguna cosa que per les experiències viscudes hagis dit bé, és que on m'ha estat més dificultós ha estat això altre i o no?
4: No, la veritat és que ho porto bastant bé i les últimes feines que he fet m'ha agradat molt treballar. L'únic que he notat que sí que estava una mica com desactualitzat. Però per la càrrega de treball això m'ha agradat, ja m'agrada ja fotre-li canya.
1: I tu, Mari Cruz, trobes allò que sí, que cada vegada jo les empreses també tenen més en consideració?
5: Sí, jo penso que sí, que tenen més consideració. I segon les... Ai, ara me sale. Les empreses multinacionales ja exigen també que tinguin discapacitats i que cogen a més gent, penso jo.
1: Sí.
5: Per adaptar-los.
1: Bueno, està bé que, no, que si estiguem en una societat cada cop més inclusiva i integradora. Núria, per acabar, aquelles persones que s'estiguin escoltant, m'has dit a l'hotel, no és que arribi un dient ell, he sentit a parlar, sinó que ens derivaran directament, eh?
3: En principi sí, a l'hotel sí que seria sota derivació del centre de salut mental, cas o serveis socials, però que igualment poden venir a Info, que els informarem. I en el cas de que hi hagi un certificat de discapacitat, doncs endavant també, perquè tenim l'altre programa.
1: Clar, de vegades allò, potser hi ha persones que ens estiguin escoltant i dient, escolta'm, però és que a mi no m'han derivat, doncs adreceu-vos igualment,
3: exacte,
1: que us explicaran allò, no?
3: Exacte.
1: Que és el que s'han de fer i tal. Teniu bones dades, no?, d'inserció.
3: Sí, bueno, us he portat les de l'any passat, que en principi es van atendre 71 persones i es van fer 37 insercions, vull dir, la veritat és que molt bé. Contents.
1: Molt bé, doncs fem aquesta crida a les empreses de que prenguin aquesta actitud més activa. El pas de la sensibilització i conscienciació ja s'ha de superar,
3: sí.
1: I han de fer una passa més endavant. Donem les gràcies també al José María,
2: gràcies a tu també,
1: a la Mari Cruz i al Jordi per haver-nos acompanyat i compartit el vostre testimoni, que de ben segur que també hi haurà oients que ho hauran agraït perquè s'hauran pogut identificar. Doncs a mi m'ha passat igual que el Jordi i a mi també m'agrada que em fotin calla. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
1: Acabem allò amb un àudio que ens fan arribar des de l'empresa municipal, recordant que aquest és un servei subvencionat.
6: El programa Oficina Tècnica Laboral, OTL, està subvencionat per la Diputació de Barcelona.

I d'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascon. L'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa una nova edició del Pla de Seguretat d'Estiu, que estarà en funcionament fins al 6 de setembre amb l'objectiu de garantir la convivència ciutadana, fomentar el civisme i reforçar la seguretat i la mobilitat al municipi. El dispositiu compta un any més amb la coordinació de Policia Municipal, Agents Cívics, l'Associació de Protecció Civil i els Mossos d'Esquadra. Durant els mesos d'estiu s'incrementarà la presència policial i dels agents cívics al carrer, parcs i places de tots els barris i es reforçarà les actuacions preventives. Entre les actuacions previstes hi ha controls per evitar el consum d'alcohol i de substàncies prohibides a la via pública, mesures per garantir una mobilitat segura i dispositius especials amb motiu de les festes de barri, revetlles, festa major d'estiu i la resta d'activitats esportives, culturals i festives, un pla que s'intensificarà a la vigilància en les zones d'oci nocturn. En aquest sentit, es mantindran contactes amb els establiments per recordar-los la necessitat de respectar el descans del veïnat. I ara canviem de tema i parlem de Càritas, i és que 430 persones agrupades en 238 famílies van ser beneficiàries l'any 2025 de Càritas Mollet. Teresa Sacurún és treballadora social de Càritas i Pilar Crespo també. Les escoltem.
1: Es podria, no?
2: Sí, similars, és una radiografia.
1: Perquè realment, doncs, dèiem, homes i dones, doncs, bueno, el 54% són dones, els altres són homes, doncs aquí pràcticament igual. Les edats més d'això són les franges, que podríem dir dels 30 o 20 i pico, 30, fins als, no?
2: Sí.
1: Tenim un tant percent important, o sigui, des de, bueno, de 0 a
2: 35 anys,
1: a 35
2: aquí
1: anys,
2: en Mollet estaríem en un 57%. O sea, la franja de edad, digamos,
1: más importante.
2: Más importante. Con uno de los titulares de Cáritas, que es que casi una de cada dos personas son niños o niñas y jóvenes menores de 30 años.
0: I és que la majoria han estat dones i, com escoltàvem, l'edat de la major part de les persones beneficiàries no superava els 30 anys. Des de Càritas Mollet s'ha fet una crida perquè persones, especialment joves, que disposin d'una mica de temps, donin suport a l'entitat, tenint en compte que ara a l'estiu hi ha voluntaris que marxen de vacances. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: El POU.
4: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
3: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
1: El POU.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha prorrogat 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu avui que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Elma Saez és portaveu del govern espanyol.
2: Uno, para bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler. Otro, para movilizar vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilización administrativa.
1: Justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%. És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. I aquest migdia l'Auditori de l'Escorxador de Vilafranca ha acollit la presentació de la campanya forestal 2026 al Penedès. Durant la reunió s'han presentat les novetats, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'ha reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat i el nivell de seguretat estratègic i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025 s'ha millorat també amb la capacitat de presa de decisions amb escenaris d'alta incertesa. A Badalona, el ple ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per ampliar el campus de l'Hospital de Can Rut i el dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat d'aquest hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la Serralada. Així es vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la Vivint i al vessant sud de la Serralada de Marina. I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavi Atance, a qui s'investiga per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa. El van detenir el passat 10 de juny i la magistrada va decretar llibertat amb mesures cautelars.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat, de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. La plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès ha celebrat una nova edició del seu acte anual de reconeixement a entitats i persones que destaquen pel seu compromís a la defensa dels serveis públics i especialment de la sanitat pública, un acte que ha servit per posar en valor la tasca que desenvolupen aquests col·lectius i persones. En aquesta edició, els reconeixements han estat per al Club Social de Llum, Afimoic, Mollet contra el Càncer i l'artista Dolores Corrales. El portaveu de la plataforma en defensa de la sanitat pública i membre de la Marea Blanca, Antonio López, es mostrava satisfet per poder celebrar una nova edició d'aquests premis. I entre els premiats, com dèiem, el Club Social La Llum, la seva coordinadora, Montse López, ha agraït el reconeixement rebut i ha assegurat que és també un premi per totes les persones que han treballat durant anys per donar visibilitat a la salut mental.
1: Doncs és un reconeixement, no?, a la tasca que estem donant a terme tots aquests 25 anys, no?, de lluita, de posar la salut mental al centre, a les persones, no?, de l'atenció, aconseguir una bona atenció de salut mental, no?, de qualitat. Home, al llarg d'aquests 25 anys s'ha vist, no?, una evolució en quant a donar credibilitat, no?, a la salut mental, a que es posi la salut mental al centre, de que es tingui en compte cada cop. No? Sí que és veritat que arrel del Covid, no?, es va fer com més visible les problemàtiques de salut mental.
0: Durant l'acte també s'ha homenatjat l'artista Dolores Corrales, autora de l'escultura Resistiré, una obra elaborada amb ferro i materials reciclats que ret homenatge a les víctimes de la Covid-19 a Mollet. Des de la plataforma han explicat que aquesta escultura representa també una reivindicació històrica del col·lectiu, reclamant que l'Ajuntament de Mollet instal·li un memorial permanent en record de les víctimes de la Covid-19, tal com ja han fet altres municipis, perquè diuen la ciutat també ha de disposar d'un espai de memòria i homenatge a totes aquestes persones. I en esports, la futbolista mulletana Alexia Putellas obrirà una nova etapa en la seva carrera esportiva després de convertir-se en nova jugadora del London City Lionesses, equip que competirà la pròxima temporada a la màxima categoria del futbol anglès. La doble guanyadora de la pilota d'or posa punt final a una trajectòria de 14 temporades al Barça. Putellas acabava contracte el 30 de juny, ja havia anunciat el 26 de maig que no continuaria al Barça i tot i tenir ofertes de clubs dels Estats Units i també d'Anglaterra, la futbolista de Mollet ha optat finalment pel projecte del London City. Entre els motius que han passat a la seva decisió hi ha la proximitat amb Catalunya, el nivell competitiu de la Lliga Anglesa i la voluntat de preparar les millors condicions al Mundial del 2027. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: El POU.
2: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
3: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
1: El POU.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

Garbetti, Carmelo.

6 de la tarda donem inici al ple ordinari del mes de juny. Per tant, comencem. Primer, excusar l'assistència que ens han excusat el regidor Soto i el regidor Moreno. I ara sí, donem inici.

0: doncs.
1: Moltes gràcies. Doncs bé, aquest punt ja, com sabeu, és fixar per l'any que ve el dia 22 de gener, que és Sant Vicenç, i el 23 d'agost, dies festius. No sé si hi ha alguna paraula que et voleu demanar, no? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? No n'hi ha abstencions tampoc, entenc. S'aprova per unanimitat. I passem al punt tercer de l'ordre del dia, que és el dictamen sobre la declaració de l'Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitats com a mitjà propi personificat de Mollet del Vallès. Senyora secretària.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a l'altura d'acords. Primer, declarar l'Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitat com a mitjà propi personificat de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, els efectes previstos a l'article 32 de la Llei de Contractes del Sector Públic i l'article 86 de la Llei del Règim Jurídic del Sector Públic. En haver quedat acreditat a l'expedient administratiu de referència la concurrència dels requisits legalment previstos per a la seva declaració i en constar ja prevista tal denominació als estatuts de l'esmentat urbanisme, incorporada mitjançant la modificació efectuada pel ple amb caràcter definitiu el 18 de desembre de 2025. Segon, establir que els diferents encàrrecs que es puguin efectuar a l'esmentat urbanisme en la seva condició de mitjà propi personificat d'aquest Ajuntament hauran de guardar relació amb l'objecte social de l'Institut Municipal de l'IMCD i tindran una naturalesa instrumental i no contractual. Tercer, establir que l'Ajuntament de Mollet del Vallès és l'única entitat que podrà conferir encàrrecs a l'IMCD de conformitat amb la nova redacció de l'article 2 dels estatuts de l'organisme en qüestió. Quart, disposar que les relacions amb aquest mitjà propi es formalitzi mitjançant encàrrecs concrets a l'IMCD, els quals hauran d'articular-se de conformitat amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i tramitar-se mitjançant un expedient individual, el qual haurà de ser impulsat i tramitat pel servei gestor pertinent en relació a la matèria i encàrrec de què es tracti. Així mateix, els diferents encàrrecs que s'efectuïn hauran de ser objecte de publicació a la plataforma de contractació corresponent en els supòsits i informes previstos en l'article 63.6 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Cinquè, recordar la impossibilitat de que l'IMCD, des del moment de l'adopció del present acord, pugui participar en licitacions públiques convocades per l'Ajuntament de Mollet del Vallès en la seva condició de mitjà propi personificat, sense perjudici que, quan no concorri cap altre licitador, pugui encarregar-se'l l'execució de la prestació objecte d'aquestes. Sisè, disposar que l'IMCD publiqui el perfil del contractant en la seva condició de mitjà propi personificat respecte a l'Ajuntament de Mollet del Vallès en els termes previstos a l'article 32.6 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Setè, publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, així com a la seu electrònica de Mollet del Vallès, en compliment de la normativa de transparència. Vuitè, comunicar el present acord als diferents serveis municipals per al seu coneixement i efecte.
1: Moltes gràcies, senyora secretària. El senyor Broto donarà explicació d'aquest punt. Endavant.
3: Molt bona tarda a tothom. En realitat, amb els punts que ha llegit la secretària, jo crec que ha quedat bastant emmarcat a què suposa aquest punt. És un punt bàsicament de gestió, que a més ja vam fer fa uns mesos un pas amb la modificació dels estatuts de l'Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitat, però realment en aquesta cursa d'obstacles burocràtica avui fem un pas més important, declarem l'Institut com a mitjà propi personificat de Mollet del Vallès i això ens permetrà una cosa que crec que és molt rellevant, que és que en aquesta visió que tenim del futur de l'Institut i principalment del Centre Especial de Treball, el taller Alborada, doncs que puguem fer aquests encàrrecs d'algunes tasques i projectes que ara mateix estan encarregades a altres empreses, no? I per tant, doncs crec que amb això obrim aquesta porta, aquesta finestra cap al futur de l'Institut i crec que els projectes que encara no hem presentat però que ho farem properament i que tenim sobre la taula són molt interessants i el més important és que ens asseguren la continuïtat de l'Institut i dels seus serveis durant els propers anys. Així que això, breument presentarem ja coses concretes i en tot cas agrair moltíssim a l'equip que portem lluitant amb aquest tema molt temps.
1: Moltes gràcies, senyor Broto. No sé si es demana intervenir en aquest punt. No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? No n'hi ha. Doncs s'aprova per unanimitat. I passem al punt 4 de l'ordre del dia, que és el dictamen de ratificació de resolució d'alcaldia número 2.759 de 3 de juny d'aquest any sobre la modificació de les bases de subvencions d'ajuts de menjador escolar i l'adquisició de llibres de text, material escolar i sortides escolars pel curs 2026-2027. Senyora secretària.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a la lectura dels acords. Primer, ratificar íntegrament la resolució d'alcaldia 2759 de 3 de juny de 2026, per la qual, per raons d'urgència degudament motivades, es va acordar l'aprovació inicial de la modificació de les

0: bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'atorgament d'un complement per ajuts dels menjadors escolars pel curs 2026-2027 i de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'adquisició de llibres de text, material escolar i sortides escolars dins de l'horari escolar per al curs 2026-2027, publicades en dues al Butlletí Oficial de la província de Barcelona en data 31 de març de 2026 i aprovades definitivament mitjançant certificació des del dia 1 de maig, amb la finalitat d'adequar-ne al règim de valoració als models aprovats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental per tal d'evitar diferències en la seva aplicació i assegurar la igualtat de tracte de les persones potencialment beneficiàries. La modificació efectuada en la relació a l'apartat 2.5 de les bases específiques reguladores esmentades suposava la supressió dels criteris puntuables de tipus familiar i social i la redacció de l'apartat indicat va quedar en la forma reflectida en l'annex 1 i 2 d'aquest acord en els que s'incorpora el text refós d'ambdues bases amb la modificació ja efectuada. Segon, fer constar que l'aprovació inicial de la modificació de les dues bases indicades al punt primer d'aquest acord es troba actualment sotmès al tràmit d'informació pública per termini de 20 dies hàbils mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al tauler de dictes de la corporació en data 5 de juny de 2026, el qual continuarà fins a la seva finalització incorporant-se posteriorment a l'expedient les al·legacions que s'escau es presentin. Tercer, disposar que una vegada finalitzat el període d'informació pública i en funció del resultat del mateix es continuï la tramitació de l'expedient fins a la seva aprovació definitiva conforme a la normativa aplicable. Quart, ratificar i confirmar expressament els actes administratius de desenvolupament, execució i tramitació de les convocatòries municipals per a l'atorgament d'un complement per ajuts al menjador escolar i per l'adquisició de llibres de text, material escolar i sortides escolars dins l'horari escolar per al curs 2026-2027, tramitades d'acord amb el contingut de la modificació aprovada inicialment per urgència mitjançant la resolució d'alcaldia 2759 3 de juny de 2026. Cinquè, publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la corporació als efectes de la seva eficàcia i general coneixement.
1: Gràcies, senyora secretària. La senyora Jara donarà explicació d'aquest punt. Endavant.
2: Gràcies, alcaldessa. Bàsicament ho ha explicat la secretària, però de manera resumida seria, vindríem a dir doncs, que el passat 23 de març es van aprovar les bases reguladores dels ajuts municipals, entre les quals es trobaven les bases específiques per l'atorgament del complement de menjador escolar i les bases de subvencions pels llibres de text, material escolar i sortides. I posteriorment, el 22 d'abril, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les noves bases dels ajuts de menjador pel curs 26-27, les quals incorporaven un canvi important en els criteris de valoració. Per tant, ja atès que els ajuts municipals són complementaris als ajuts del Consell Comarcal, es va considerar necessari adaptar les nostres bases per poder mantenir doncs, la coherència entre ambdós sistemes i garantir la igualtat de tracte entre totes les famílies potencialment beneficiàries d'aquests ajuts. Bé, doncs, com el termini de presentació de les sol·licituds al Consell Comarcal començava el 8 de juny, no era possible esperar la celebració d'aquest ple sense posar en risc els terminis de tramitació. I per això, per aquest motiu, el 3 de juny es va dictar una resolució d'alcaldia per modificar les bases amb caràcter urgent, condicionada doncs, a la posterior ratificació d'aquest ple i això és el que demanem en aquest punt. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Jara. Es demana intervenir en aquest punt. Senyora Oliva, té la paraula. Endavant.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Com no podia ser d'altra manera, el grup municipal d'Ara Mollet Esquerra i Esquerra Unida Alternativa estem d'acord que es complementin les beques al Consell Comarcal i, per tant, se segueixin els mateixos criteris. Tot i així, com ja he dit en anteriors plens, s'hauria de mirar de poder fer una bestreta amb el que fa a les beques de menjador al mes de gener o febrer, o per la part que pertoca a l'Ajuntament, per poder ajudar a les empreses a sobreviure tot el que és tot el curs escolar. A hores d'ara la part que correspon a l'Ajuntament encara no s'ha cobrat d'aquest curs 2025-26. Per tant, estem molt d'acord amb les beques, però també que al mes de gener o febrer es pogués fer una petita bestreta. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Oliva. Li passo la paraula a la senyora Jara. Endavant.
2: Ara mateix acabem d'acabar el curs i estem en període de justificació. En principi, el que va passar el curs passat va ser una situació excepcional ja vam dir que va ser una qüestió procedimental i que estem i treballarem perquè no torni a passar, perquè som conscients del perjudici que això genera a les empreses explotadores del servei. I dir-te que ara mateix estaríem en termini, estem en fase de justificació i la idea és poder fer els ingressos quan correspon. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Jara. Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions? Entenc que tampoc. Doncs tots són vots afirmatius i per tant s'aprova per unanimitat. I passem al punt 5 de l'ordre del dia, que és el dictamen sobre l'aprovació del Pacte Local per la Llengua de Mollet del Vallès. Senyora secretària.
0: Gràcies, senyora alcaldessa. Passem a lectura d'acords. Primer, aprovar el Pacte Local per la Llengua de Mollet del Vallès, que consta a l'expedient i que incorpora la diagnosi sobre la situació de la llengua catalana al municipi i el pla d'acció resultant de procés participatiu desenvolupat. Segon, manifestar el compromís de l'Ajuntament de Mollet a impulsar i coordinar en l'àmbit de les competències municipals i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries existents les actuacions previstes en el Pacte Local per la Llengua. Tercer, fomentar la col·laboració amb les administracions públiques, els agents socials, econòmics, educatius, culturals i associatius del municipi per afavorir el desplegament dels objectius i actuacions continguts en el Pla Local per la Llengua. Quart, publicar el Pacte Local per la Llengua, el portal de transparència municipal i donar-ne la màxima difusió per a coneixement de la ciutadania.
1: Moltes gràcies, senyora secretària. Doncs aquest és el torn de la senyora Mas, la regidora Mas, que és la ponent d'aquest punt. Endavant, senyora Mas.
4: Gràcies, alcaldessa, regidor, regidores, veïns i veïnes de Mollet. Molt bona tarda. Avui portem a l'aprovació aquest ple molt més que un tràmit administratiu o un document tècnic. Avui portem un compromís ferm amb l'ànima, la identitat i sobretot la cohesió social de la nostra ciutat. Avui sometem a votació el Pacte Local per la Llengua de Mollet del Vallès. No és cap secret que la nostra llengua es troba ara mateix en una situació d'emergència lingüística, però històricament a Catalunya i concretament a Mollet del Vallès tenim una tradició forta industrial i el català sempre ha estat un element cohesionador fonamental per a tots aquells nous veïns i cultures que han arribat buscant noves oportunitats. El català va ser, és i ha de continuar sent la nostra gran eina d'acollida, d'igualtat i d'integració. Per garantir-ho, hem d'actuar. L'any 2025 aquest Ajuntament es va adherir al Pacte Nacional per la Llengua, un gran acord de país que ja ens recorda la pròpia Generalitat que els municipis som una peça clau perquè som l'administració més propera. Els grans pactes nacionals necessiten això, aterrar als nostres carrers, a les nostres places i als nostres comerços. I és això precisament el que fem avui amb aquest pacte local. Si mirem la radiografia de la nostra ciutat, veurem per què no podem esperar més. Permeteu-me compartir algunes dades amb tots vosaltres de la realitat de Mollet que ens interpel·len a tots. En primer lloc, el nostre jovent. D'acord amb l'enquesta del propi Pla de Joventut, avui només un 20% dels joves de Mollet tenen el català com a llengua habitual. I si mirem els joves que han nascut fora de l'Estat o que tenen pares d'origen estranger, la xifra dels qui parlen habitualment en català no arriba ni al 10%. No podem permetre que el català desaparegui dels patis o de les activitats de lleure. En segon lloc, el comerç local. L'últim Ofercat, que és de l'any 2023, ja ens alertava que només un 31% dels comerços de Mollet saluda inicialment el client en català. Tot i que el personal té coneixements per atendre'ns, la llengua d'inici s'ha perdut pràcticament en tots els sectors. Ha anat minvant any rere any. I en tercer lloc, la realitat dels nous parlants. Sovint sentim el fals prejudici que els nouvinguts no volen aprendre la nostra llengua. I no és així, tot el contrari, les dades ho diuen. Quan el desembre del 2024 es van obrir 32.000 places per als cursos del Consorci per la Normalització Lingüística arreu del país, la web es va col·lapsar de gent que volia inscriure's i molts es van quedar fora per la falta d'oferta. La voluntat d'aprendre el català hi és, la il·lusió per integrar-se hi és. La responsabilitat d'oferir els recursos i l'acompanyament recau en nosaltres com a administració. A més, segons les enquestes, sabem que ens trobem en una etapa de la història amb més coneixement del català per part de la població, donat que el 93% de la població de Mollet assegura entendre la llengua. Hem d'aprofitar per fer un pas més, incorporar nous parlants que no tinguin por a xerrar marrades, perquè el pitjor català és el que no es parla. Davant d'aquesta realitat, el pacte que avui presentem és el fruit directe d'un procés de participació ciutadana obert a tota la població que vam dur a terme entre setembre i desembre del 2025. Hem escoltat la ciutadania, Però la implicació no s'acaba amb la votació d'avui. Des del punt de vista tècnic i de governança, el document preveu la creació d'una comissió de seguiment i valoració del pacte. Una comissió on hi haurà els grups polítics, els tècnics municipals, integrarà el teixit associatiu i comercial de Mollet. Parlem d'un pla viu, mesurable i transparent. El pacte que avui aprovem no es queda en una declaració d'intencions, sinó que es vertebra en 5 grans eixos estratègics plens d'accions concretes i avaluables. Primer eix, garantir l'ús normal del català a l'Ajuntament i a les empreses públiques. L'administració ha de ser la primera en donar exemple i actuar com a referent lingüístic. Per això, implementarem mesures com la creació de la bústia del català per atendre consultes i defensar els drets lingüístics dels ciutadans. I també actualitzarem el llibre d'estil i la formació dels nostres treballadors. Segon eix, impulsar l'aprenentatge social de la llengua. Volem acompanyar els nous parlants. Reforçarem programes d'èxit com les parelles lingüístiques i els grups de conversa, però anirem més enllà. Crearem punts d'aprenentatge informant els equipaments i centres educatius, pensats especialment per a les famílies nouvingudes, aprofitant aquests espais on els pares i mares deixen els infants. Tercer eix, fer fàcil l'ús del català a la localitat. Aquest és l'eix més ampli, perquè vol que el català torni a bategar a tots els racons de Mollet. El comerç. Oferirem assessorament per a la retolació de negocis i impulsarem campanyes de sensibilització als establiments i a la restauració. A l'escola i al lleure. Impulsarem la dinamització dels patis de les escoles per fer present el català a l'hora de jugar, promoure l'oci jove amb diades de joc en català i impulsarem la creació de podcast en català a la Ràdio Mollet fet pels propis joves. A l'esport, implementarem la creació de la figura del referent lingüístic dins dels nostres clubs esportius per garantir que els entrenaments i l'esport base siguin espais de transmissió de la llengua, a més de crear als clubs que ho sol·licitin espais de joc i lectura en català per normalitzar el joc a diferents espais a part de l'escola. A la gent gran, promourem tallers de sensibilització adreçats específicament als cuidadors i professionals que atenen la nostra gent gran per garantir els drets lingüístics d'un dels col·lectius més vulnerables. Quart eix, incentivar el compromís amb la llengua. Aquest canvi no el podem fer sols. Necessitem teixir aliances, impulsarem acords amb el teixit associatiu local i posarem en marxa un programa preciós d'intercanvi educatiu amb la Catalunya Nord i l'Escola La Bressola. Cinquè eix, generar recursos útils per fer avançar el català. Ens adaptarem als nous temps, impulsant campanyes de sensibilització per a la ciutadania. A més, traurem la llengua al carrer amb la celebració d'una gran mostra cultural anual per la llengua, que inclourà tallers, música, jocs i xarxa veïnal. Regidores, regidors, per dissenyar totes aquestes solucions hem fugit dels despatxos. Aquest pacte és el fruit directe de la voluntat de la ciutadania. Mollet ha parlat clar. Volen una ciutat on la llengua no sigui mai una barrera, sinó un pont. Amb l'aprovació d'avui, donem compliment al nostre compromís d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, però, sobretot, donem compliment al nostre deure amb els molletans i les molletanes d'avui, però de demà també. Fem que el català torni a ser la llengua comuna, compartida i d'oportunitats. Us demano el vostre vot favorable per responsabilitat, per cohesió i pel futur de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Mas. Ara és el torn de la resta de grups municipals, si això ho demanen. Senyora Olària, comencem per vostè. Endavant.
5: Gràcies, senyora alcaldessa, regidors, regidores, públic assistent. Gràcies, regidora, col·laboradors, entitats, ciutadans, ciutadanes que han col·laborat en la creació d'aquest pla, tècnics, col·lectius de la nostra ciutat. Gràcies per la feina feta, perquè tot això s'ha fet gràcies a aquestes feines, aquests dies, com deia la regidora, fora al carrer, fora dels despatxos, per arribar a aquest punt. El Pla Local per la Llengua, com bé deies, és un conjunt d'actuacions impulsades des de l'administració per promoure l'ús, l'aprenentatge i la normalització de la nostra llengua a la nostra ciutat. Principalment orientat a fomentar l'ús de català en la vida quotidiana, els serveis, el comerç, la cultura. No entraré a explicar quin és l'estat actual de la nostra llengua a casa nostra, ho ha fet així la regidora Mas, i ha explicat amb claretat com ha fet en altres reunions i sempre per davant els documents que ens adjuntaven a la situació que tenim a català a casa nostra. Els estudis ho refermen. Ara bé, quina és la importància d'aquest pla local? Preservar el patrimoni cultural. La llengua és una part fonamental de la identitat i de la cultura de la nostra comunitat. Contribueix a mantenir i transmetre tradicions, coneixements i valors. afavoreix la cohesió social, facilita la comunicació entre els habitants, promou la integració de les persones nouvingudes mitjançant l'aprenentatge de la llengua, garanteix els drets lingüístics, si atès en la llengua pròpia, fomenta la igualtat d'oportunitats en l'accés als serveis públics, impulsa l'ús de la llengua en tots els àmbits, educació, comerç, esports, cultura, administració i entitats socials. I darrer punt, i no menys important, enforteix la participació ciutadana. Implica associacions, empreses, centres educatius, veïnat, en projectes compartits. Genera un compromís col·lectiu amb la promoció de la llengua. Per tot això, Junts per Catalunya, com a punt d'acord amb el govern de la ciutat, hi hem treballat colze a colze per tal de fer possible aquest pla local com el que avui ens presenten. Defensar el català és garantir que la llengua pròpia de Catalunya continuï viva, visible i present a la vida quotidiana. La llengua és cultura, identitat, cohesió social i un element vertebrador i integrador. El català és un patrimoni que cal preservar i ho farem a través d'aquest pla local. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Olària. Ara és el torn de la senyora Santiago. Endavant.
6: Gràcies. El pacto que nos presentan parte de una idea que no compartimos, que la Administración deba intervenir de forma intensa en casi todos los ámbitos de la vida municipal y dirigir los usos lingüísticos de los vecinos. Desde nuestro punto de vista, el catalán debe promoverse desde el respeto, la libertad y el consenso, no desde la imposición ni desde la presión institucional sobre comercios, entidades, clubes deportivos, trabajadores y familias. El catalán forma parte de nuestra realidad y merece respeto, pero también lo merece la diversidad lingüística de Mollet. Nos preocupa que este pacto no se limite a fomentar el aprendizaje del catalán, sino que pretenda condicionar hábitos sociales, comerciales, educativos, deportivos y culturales. Cuando una política lingüística entra en tantos espacios de la vida cotidiana, corre el riesgo de convertirse en una herramienta de control y división. Por eso defendemos un modelo más plural, flexible y respetuoso con todos los vecinos. Se puede promover el catalán, sí, pero sin fiscalizar, sin imponer y sin convertir la lengua en motivo de enfrentamiento. Gracias.
1: Gràcies, senyora Santiago. La senyora Rèvol, endavant.
7: Sí, gràcies. Bona tarda a tothom. M'agradaria també fer un petit record per tot el que ha passat a Venezuela. Qui pugui ajudar, doncs, que ho faci. I bé, amb el tema del català, nosaltres ens abstindrem i explicaré el motiu. El que creiem és que el document que avui somet a aprovació no es limita només a fomentar el coneixement del català, sinó que parteix d'un determinat plantejament polític assumint aquests conceptes d'emergència lingüística i proposant que la política lingüística es converteixi en un eix transversal de l'acció municipal en tots els àmbits, com el comerç, l'esport, les entitats, la cultura o l'activitat econòmica. Sí que compartim aquesta voluntat de promoure el català i facilitar-ne l'aprenentatge. El que no compartim és que un pacte que hauria de ser de ciutat parteixi d'un únic enfocament amb l'objectiu de fer del català la llengua pròpia del municipi, sense incorporar de manera clara la convivència lingüística i el reconeixement de la realitat bilingüe de Mollet. El problema no és el desconeixement, sinó el seu ús, i aquest ha de ser lliure i opcional. El mateix diagnòstic del pla ja posa de manifest que la gran majoria de la població de Mollet entén el català i que una part molt important també el sap parlar i escriure. Les dades ja les ha compartit la regidora Mas, per tant no em repartiré amb els percentatges. I aquesta és la realitat de la nostra ciutat. És per aquest motiu que creiem que aquest pacte hauria d'haver estat més integrador i hauria d'haver fet una aposta més clara per la convivència entre les dues llengües oficials. El nostre partit defensa que qualsevol persona que vulgui aprendre el català tingui totes les facilitats possibles. Aquí sempre hi trobareu el nostre suport. Però també creiem que cap administració ha de donar aquesta sensació de que una llengua és més pròpia que l'altra, que una és de bons ciutadans i l'altra no, i que la política lingüística ha de convertir-se en un instrument de diferenciació. Les llengües no ens han de separar, han de servir per comunicar-nos, per integrar i per enriquir la nostra societat. Les llengües s'aprenen i es fan servir des de la llibertat, el respecte i el consens, no des dels plantejaments ideològics. Per aquest motiu i perquè considerem que el document no representa tot el consens que hauria de tenir un autèntic pacte de ciutat, el nostre grup s'abstindrà. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Rèvola. I ara és el torn de la senyora Planillas. Endavant.
8: Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldríem agrair doncs, sincerament la predisposició de la regidora i tota la feina realitzada per l'equip tècnic, l'empresa assessoradora i l'implicació de totes les entitats i persones que a títol individual doncs, han volgut passar el seu temps i dedicar els seus esforços en participar en l'elaboració d'aquest pacte local per la llengua. Creiem que aquest document és fruit doncs, d'un diàleg, d'un consens i d'una voluntat compartida per donar resposta a aquesta realitat que no podem ignorar. I és que precisament una de les grans virtuts d'aquest pacte és que no amaga la realitat mollatana, perquè les dades són clares i ens interpel·len. De manera més concreta, ens hi ha entrat la regidora, però jo només per sobre m'agradaria dir als titulars que a Mollet tan sols un de cada cinc joves fa servir de manera habitual el català i que en menys d'un terç dels comerços ens saluden d'entrada en català i aquestes dades van empitjorant amb el pas dels anys. I aquestes xifres doncs, no descriuen una llengua que la gent no conegui, perquè al contrari, ens diuen que cada vegada hi ha més molletans i molletanes que saben entendre i que saben llegir el català. El que ens descriuen són dades d'una llengua que cada vegada s'utilitza menys. I aquesta és la diferència fonamental. Per això la importància d'aquest pacte que avui aprovem. Des del nostre grup municipal ja vam donar suport portant al ple doncs, una moció per poder-nos adherir a aquesta iniciativa interessant quan va començar a moure's des de la Generalitat. Perquè entenem doncs, que aquesta solució no passa només per l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana, sinó sobretot per crear espais on sigui natural viure'l i parlar-lo i treballar-lo des d'aquesta perspectiva transversal, des de totes les àrees i entenent la llengua com una eina de vida. I un bon exemple doncs, són aquestes mesures de les quals ens han parlat, dirigides, per exemple, al jovent i a les famílies, creant grups de conversa, als centres educatius, oferint activitats a famílies nouvingudes, reforçant parelles lingüístiques i generant espais informals perquè els joves puguin incorporar el català a les seves relacions quotidianes. Perquè és aquí on ens hi juguem doncs, una bona part del futur de la llengua, ja que ens diu que els joves és un dels col·lectius on hi hem de fer més incidència i en l'ús social de la llengua catalana. Ara aquí hem tingut unes breus intervencions de les regidories de PP i de Vox, on ens diuen que estan preocupades doncs, per aquesta suposada imposició de la llengua catalana. I també m'agradaria recordar que des de l'any 1990 tenim un reglament a l'Ajuntament on ens parla i ens diu que tenim l'obligació o la facilitat de tenir el català com a llengua natural de l'Ajuntament en la comunicació política. I li recordo que vostè, en cap dels plens que ha assistit aquí des de l'any 2023, ha fet ús de la llengua catalana. Aleshores, a mi m'agradaria deixar palès que en cap mena de, vull dir, en cap situació aquest pacte és cap imposició ni és cap mena d'obligatorietat ni imposició identitària. Però bé, també cal dir que no n'hi ha prou, no? Doncs aprovant aquest bon document, perquè el pitjor que li podria passar a aquest pacte és convertir-se, com tants d'altres pactes, en una declaració de bones intencions que tots signem aquí i que recull doncs, tots aquests projectes ambiciosos i molt treballats, però que realment després no acaben de ser portats a terme. Per això cal que el dotem de recursos, que quan treballem els pressupostos veiem realment com acaben veient doncs, aquestes fantàstiques idees sent concretades en els números. Cal que en fem un seguiment, cal avaluar-ne aquests resultats i tenir la valentia de corregir i d'apostar per renovar tot allò que no funciona. Perquè si les dades ens han servit per construir aquest diagnòstic, doncs també ens han de servir per continuar doncs, mesurant si les polítiques estan fent traient el seu profit o no. Perquè del català a Mollet ja no necessitem més diagnòstics. Ja n'hem parlat molt. N'hem parlat en el Pla de Joventut, n'hem parlat en les dades, com comentaves, en l'Ofercat, en el comerç de Mollet, n'hem parlat en les enquestes de les dades del Consorci per la Normalització Lingüística quan vam fer el treball aquí a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I aleshores ja no necessitem més dades. El que necessitem són aquestes mesures sostingudes en el temps i un compromís ferm de totes nosaltres. Les llengües no desapareixen d'un dia per l'altre, sinó que desapareixen quan les deixem de sentir en tots els espais de vida, als carrers, als patis de les escoles, a les xarxes i en qualsevol altra mena d'espai. Per això avui doncs, tenim aquesta oportunitat de començar a canviar aquesta tendència a la nostra ciutat. Fem aquest pacte local que sigui un compromís i que tots tinguem la responsabilitat de complir. Tal com ha dit la regidora, molt més, aquest pacte ha de ser molt més que un compromís tècnic. I aquí serem nosaltres per fiscalitzar-ho i per continuar endavant. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, senyora Planellas. Ara li passo la paraula a la senyora Mas. Ai, senyora Escribano, perdoni. Senyora Escribano, endavant. Sí, endavant, endavant, perdoni.
9: Moltes gràcies, bona tarda a tots i totes. Bé, per nosaltres, per Mollet en Comú, estimar i defensar una llengua significa, doncs, com deia la senyora Eulària, considerar-la un patrimoni viu, que cal protegir, utilitzar i transmetre. És un compromís actiu que entén l'idioma no només com una eina de comunicació, que és evident, sinó com un pilar d'identitat, de cultura, de cohesió social. I el concepte d'estima i defensa va de fer-la servir amb normalitat, de parlar-la en tots els àmbits, com s'ha estat dient, personal, laboral, institucional. Va de garantir els drets lingüístics i, per tant, exigir poder viure en aquesta llengua sense discriminacions ni barreres. Transmetre-la, ensenyar-la a les noves generacions i facilitar l'aprenentatge a les persones nouvingudes per també fomentar-ne la integració. I va també de preservar-ne la riquesa, tenint cura del lèxic, la gramàtica, les expressions. I especialment tot això en llengües que, com el català, es veuen sota la pressió de llengües majoritàries i on, per tant, cal una cura especial en la seva conservació. Recordem que en el passat, no fa pas masses anys, tot i que ja fan unes dècades, va estar prohibit parlar el català. I tot i aquest moment històric del franquisme es va mantenir viva. Ara, sobreviure no és l'objectiu, l'objectiu va més enllà, va de millorar el seu estat de salut. Jo sí que vull aprofitar per dir a la representant de Vox que ens estan plantejant que el català, d'acord, com a llengua privada, però rebutjant les polítiques públiques que el fomenta. Mentre que, d'altra banda, sí que estan defensant propostes que van a derogar normes que donen preferència al català i oposant-se a models educatius d'immersió lingüística. Aleshores, sembla que sí que està bé ficar-s'hi i immiscuir-se en aquesta suposada llibertat. Però si ells, si volen, plantegen mesures per intervenir, perquè es veu que hi ha una intervenció que sí que va bé, és per derogar. Mentre que nosaltres construïm, el que planteja aquest partit és destruir. I Vox és l'únic que genera divisió. Cap pacte local per la llengua planteja cap divisió de les persones per aquest tema. Respecte al Partit Popular, la senyora Arrèbola, tornen doncs, amb aquella idea. No? I jo els dic és que precisament aquest pacte local pel català no va contra ningú, ni contra cap altra llengua. I és que tinc una bona notícia, no es tracta d'escollir entre el català i el castellà, sinó de treballar perquè el català, que és la llengua pròpia del nostre país i també del municipi, tingui les condicions necessàries per continuar viu, present i útil en tots els àmbits de la vida quotidiana. Defensar el castellà és perfectament compatible amb defensar el català i fer aquest pacte. De fet, la majoria de veïns i veïnes conviuen amb naturalitat en les dues llengües. He conviscut des de petita en les dues llengües amb una família catalanoparlant per una banda i castellanoparlant per l'altra. Però és evident que la realitat fa que el català necessiti mesures específiques de promoció i suport perquè es troba en una situació de minorització que no afecta de la mateixa manera el castellà. Per això avui lamentem l'abstenció del Partit Popular. Hauríem preferit un suport explícit a un pacte que el que busca és sumar esforços, generar consensos i reforçar l'ús social del català des del respecte absolut a la pluralitat lingüística del nostre municipi. De fet, amb aquesta abstenció està molt bé tota la intervenció que han fet, les paraules són importants, però els vots també ho són. I quan es tracta de donar suport a mesures concretes pel català, una abstenció no és igual a donar aquest suport. Jo vull acabar per felicitar i agrair la tantíssima feina feta de totes les persones de l'Ajuntament, com de les entitats, com la Plataforma per la Llengua, etc, etc, etc. Una feina que parteix d'una diagnosi que ens aporta una foto que més o menys intuíem, però que tenim amb dades i que la tenim ordenada i endreçada. Felicitar perquè Mollet tingui un pacte local per la llengua, i això vol dir compromís, en el que, evidentment, Mollet en Comú hi som i som per sumar, per dur a terme totes les accions possibles des de l'estima a la llengua, des de l'observació de la realitat i des de la defensa dels drets lingüístics de tothom. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Escribano. I ara sí, li passo a la regidora ponent, a la regidora Mas, perquè doni resposta al comença aquest segon torn. Endavant.
4: Moltes gràcies. Ja hem parlat moltíssimes vegades de llengua a aquest ple. Realment hem parlat de conceptes com la minorització. Sabem per què és una llengua minoritzada, a part per el que deia la senyora Escribano, que ha estat prohibida durant molts anys i segles, podríem dir, però també perquè Catalunya és una de les regions d'Europa amb més pressió immigratòria que ha tingut en els últims 50 anys. Per tant, el ser equitatiu no és posar-ho a la mateixa balança, sinó pues, fomentar perquè tothom que vingui se senti realment integrat. Perquè el fet de parlar-li directament en castellà a un xinès, doncs jo tampoc li trobo la certa lògica que ens volen fer entendre. Igual que m'assembla malament també que a un mundial de futbol que es celebra a Mèxic, Estats Units i part de Sud-amèrica, no em vull equivocar perquè no soc molt futbolera, i Canadà, perdoneu, ens sembla malament també que a les sessions de premsa només es deixi preguntar en anglès i que no hi hagi cap tipus de traducció. Vull dir, són exemples perquè us volem fer entendre que això no va en contra de ningú, va a favor de tots, a favor de la cohesió social, d'integració. Jo realment penso que quan parleu de control i submissió, sin fiscalitzar ni imponer, jo realment em quedo molt tranquil·la perquè sé perfectament que no s'han llegit el pacte. Vull dir, qui diu això, sé perfectament que no l'ha llegit. Per tant, també li agraeixo el seu vot perquè veig que és interès zero i ja està, cadascú li interessa el que li interessa i no passa res. I realment que una persona monolingüe obligui una persona bilingüe a ser monolingüe, doncs clar, encara que sembli un joc de paraules, doncs a vegades això seria de Pepe Villuela que faria riure, però és que realment van passant els anys i ja no fa gràcia. Per tant, jo només també vull agrair, jo realment vull agrair al Partit Popular que faci una abstenció. Penso que en els temps que corren i que hi ha altres poblacions que fent un vot favorable han tingut efectes secundaris, doncs penso que és una manera, jo ho visc com un vot valent i crec que tindré el prou temps com per poder demostrar que sí es pot fomentar el català, fomentar que es torni a haver un ús social del català i que vostès ens puguin recolzar i acompanyar. Realment jo els agraeixo. Així que només em cal dir-vos que, si us plau, que la mandra no ens faci perdre la nostra llengua, que és la nostra identitat, que ens ha costat moltíssim, que hem estat anys i segles sent una llengua prohibida i que ara realment penso que és algo que es pot acabar només per mandra d'acabar utilitzant la nostra llengua. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Mas. Es demana més paraules? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? La regidora de Vox vota en contra. Abstencions? El Partit Popular s'absté i la resta són vots afirmatius i, per tant, contenta perquè Mireia té el pacte local per la llengua. I ara passem ja a l'apartat de mocions, que comencem amb la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya amb motiu del dia 15 de juny, que va ser el Dia Internacional contra l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans. I en aquest cas és un punt que ens va fer arribar al Consell Municipal de la Gent Gran de Mollet del Vallès, que van aprovar aquest manifest i ens van demanar donar lectura en aquest ple, tenint en compte que era el ple del mes de juny. Han demanat paraula i, per tant, tenen autoritzada la paraula i, en aquest cas, en aquest punt, sí, té autoritzat la paraula el senyor Ramon Pagès Calvo. Endavant.

Bona tarda, alcaldessa, regidores i regidors. Ens apleguem avui per fer altaveu d'un document que no pot deixar a ningú indiferent. El manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya, fet públic amb motiu del 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Aquest text no és un simple recordatori en el calendari, és un crit d'alerta, una denúncia ferma i, sobretot, un full de ruta exigent que interpel·la directament les nostres consciències i la responsabilitat de les nostres institucions. El manifest parteix d'una premissa innegociable. Els drets humans no caduquen amb l'edat. Són absoluts, inalienables i universals. Malgrat aquesta certesa teòrica, la realitat ens mostra una esquerda dolorosa. El maltractament a les persones grans és una xacra sovint invisible, tancada a l'esfera privada, per la por, la vergonya i el temor de que les víctimes a perdre les xarxes de suport o a patir represàlies. El fet que un alt percentatge de casos quedi en el silenci i sense denunciar ens hauria de fer caure la cara de vergonya com a societat. El document posa el dit a la nafra que hem assenyalat. La complexitat d'aquesta violència que es manifesta de moltes maneres, des del maltractament físic i psicològic fins a l'econòmic, el patrimonial, el farmacològic i cada vegada més el digital. A més, ens recorda amb encert que les crisis globals, siguin pandèmies, catàstrofes o conflictes, colpegen aquest sector de la societat amb una crueltat desmesurada i no podem obviar el clar biaix de gènere que denuncia el Consell General de la Gent Gran. Les dones grans en són les principals víctimes, patint una doble vulnerabilitat acumulada al llarg de la seva vida. Davant d'això, el manifest estructura 5 eixos d'acció urgents que hem de fer nostres de manera immediata. En primer lloc, dignitat i respecte. Hem de desterrar la visió pejorativa de la bellesa que massa sovint transmeten determinats entorns o mitjans de comunicació on es confon envelliment amb dependència o passivitat, ignorant el valor actiu, cultural i de cura de la gent gran que aporta a la comunitat. En segon lloc, reconeixement i sensibilització. Cal que totes les administracions públiques assumeixin que el maltractament és una violació flagrant dels drets humans. Sense visibilitat no hi haurà transformació. En tercer lloc, la prevenció. Necessitem programes actius, protocols coordinats i formació específica per detectar els indicis d'abús abans que sigui massa tard, promovent sempre l'autonomia de la persona. En quart lloc, intervenció, suport i recursos. No podem deixar-se soles.
El manifest reclama un compromís ferm per dotar el sistema d'assessorament jurídic, suport psicològic, serveis de salut i un punt clau, alternatives d'allotjament segur. I finalment, responsabilitat i justícia. La impunitat s'ha d'acabar. Les administracions hem d'investigar i sancionar de forma contundent qualsevol forma d'abús. El Consell de la Gent Gran posa la mirada en la proposició de llei de la gent gran, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya, com la gran oportunitat legislativa per traduir aquestes demandes en resultats tangibles i dotades de pressupost. Una llei que ha d'assegurar un nou pacte social i intergeneracional. Concloc reprenent les paraules textuals del manifest. Una societat que cuida i respecta les persones grans és una societat en futur. Defensar els seus drets no és un acte de paternalisme ni de caritat. És defensar la dignitat de tota la societat, el nostre propi futur. No girem la mirada. El silenci ens fa còmplices. Actuem ara. Gràcies.

0: Moltes gràcies, senyor Pagès. Doncs, com deia, és un manifest que es va aprovar en el Consell Municipal de la Gent Gran de Mollet. I ara li passaré en primer lloc el torn a la regidora de Gent Gran i després a la resta de grups municipals perquè expressin la seva opinió. Li passo la paraula, per tant, a la senyora Muñoz. Endavant.
1: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Gràcies als participants del Consell de Gent Gran de Mollet i especialment a la persona que ha llegit i ha comunicat tot el que ha dit, Ramon Pagès. Moltes gràcies, Ramon. Les Nacions Unides van designar el dia 15 de juny com Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Els drets humans de les persones grans són tan absoluts com els de qualsevol altra persona. L'abús i el maltractament és una realitat i que exigeix una resposta col·lectiva, família, amistats, veïnatge i tota la ciutadania hi tenen un gran paper. Cal reforçar la prevenció, millorar la detecció i garantir que ningú deixi de denunciar per por, aïllament o per perdre el seu entorn. Les situacions d'emergències agreugen aquesta vulnerabilitat, que sovint amaga un baix de gènere, ja que afecta especialment moltes dones. Demanem dignitat i respecte sense tolerar cap forma de maltractament físic, psicològic, econòmic i digital. Reconeixement i sensibilització per part de totes les administracions. Prevenció activa amb protocols coordinats. Intervenció, suport i recursos per a les víctimes. Acompanyament emocional, jurídic i sanitari. Irresponsabilitat i justícia, cap impunitat davant els casos de maltractament. I com que m'ha agradat molt la frase que ha fet el Ramon, doncs la copio. Una societat que cuida i respecta la gent gran és una societat en futur. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyora Muñoz. Ara li passo el torn a la portaveu de Junts per Catalunya, la senyora Eulària. Endavant.
2: Gràcies de nou, alcaldessa. Gràcies per la intervenció. De fet, començo també, tal com heu acabat, una societat que cuida i respecta les persones grans és una societat en futur. Tothom té dret a viure amb dignitat, lliure d'explotació, abús o maltractament. Aquests actes exigeixen una resposta col·lectiva. El bon tracte a les persones grans no és una opció, és una responsabilitat i és una responsabilitat de tots. Com vàrem ja comentar, ens adherim a aquest manifest del Consell de la Gent Gran de Mollet i encoratgem a continuar treballant en aquesta línia. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Olària. Senyora Santiago, endavant.
3: Gràcies. Desde nuestro grupo queremos manifestar todo nuestro apoyo a este manifiesto contra el abuso y el maltrato a personas mayores. Compartimos que deben vivir con dignidad, respeto, seguridad y sin ningún tipo de violencia, abuso o abandono. También pedimos a nuestro municipio que preste más atención a los robos de tirón y a los delitos que sufren especialmente las personas mayores. Muchas veces estas víctimas no denuncian por miedo, por resignación o simplemente por no verse envuelta en trámites administrativos que les resultan complicados. Por eso creemos que hay que reforzar la prevención, la vigilancia y el acompañamiento a las personas mayores tanto en el ámbito social como en el de la seguridad ciudadana.
0: Gràcies, senyora Santiago. Ara és el torn de la senyora Calvo. Endavant.
4: Bé, un vespre. Abans de tot, agrair les paraules del senyor Pagès. Jo crec que, dit el que ha dit vostè, ja n'hi ha prou, perquè ho ha dit no solament el manifest, sinó el que és el sentit, no, que es posa en unes coses que jo crec que tot el grup municipal, si qualsevol persona, podria estar completament d'acord. Per tant, nosaltres ja li dic que expressem pues, el nostre suport a aquest manifest que ens heu volgut compartir des del Consell de la Gent Gran. La veritat és que el maltractament a les persones grans, com ha dit el senyor Pagès, és una realitat que massa sovint roman invisible i pot adoptar moltes formes, com ha dit, socials, econòmiques, psicològiques, físiques, inclús també per negligència. I malauradament, en molts casos, es produeixen dins del marc del mateix entorn familiar o de confiança, fet que encara pues, dificulta més la detenció o la denúncia que es pugui fer d'aquests fets. A vegades parlem de les persones grans i jo crec que no ens donem compte que sí, que hi ha persones grans, perquè tots nosaltres serem persones grans el dia de demà. Molts ja ho som i els altres encara ho seran. Vull dir, i jo crec que tots nosaltres doncs, ens mereixem viure amb dignitat, amb respecte i sobretot amb seguretat. La gent gran, en aquest cas, s'ha dedicat tota la vida a treballar, a mantenir les famílies. Avui en dia, quants de nosaltres, jo la primera puc dir, tirem de la nostra gent gran, dels nostres pares, dels nostres avis, doncs, per mantenir doncs, les nostres feines perquè els nostres fills puguin estar doncs, ben cuidats. I qui millor que els avis doncs, per ajudar. I, a més, que ho fan super, de forma altruista, com no podia ser d'una altra manera, i privant-se millor de qualsevol activitat que puguin fer solament per ajudar doncs, els seus fills i a les seves famílies. I sobretot perquè ells són els que han ajudat a construir doncs, aquesta societat que avui ens han deixat i que tots nosaltres podem gaudir. I és per això que nosaltres tenim, tots nosaltres, el deure moral, institucional, de protegir els seus drets i vetllar pel seu benestar. Ara bé, també som partidaris i creiem que tots aquests manifestos han d'anar acompanyats de fets. Cal reforçar la coordinació entre els serveis socials, els serveis sanitaris, els cossos de seguretat. Hem de millorar els mecanismes de detenció precoç, facilitar canals de denúncia accessibles i segurs i combatre la soledat no desitjada, que sovint augmenta la vulnerabilitat de moltes persones grans. Des de l'Ajuntament de Mollet hem de continuar impulsant polítiques que afavoreixin l'envelliment actiu, l'autonomia personal i la participació de la gent gran a la vida del municipi. Sobretot hem d'escoltar també el Consell de la Gent Gran, perquè són els que treballen amb unes grans propostes i aquestes propostes el que hem de fer és convertir-les en actuació concretes i útils. Per això, dit això, el nostre grup recolza aquest manifest amb el convenciment que la millor manera d'honorar aquest compromís és transformar les bones paraules en accions eficaces que contribueixen a prevenir, detectar i erradicar qualsevol forma d'abús o maltractament envers a les persones grans. I recordar no solament el que han dit els meus predecessors, sinó el que he comentat abans. Tots nosaltres serem persones grans. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Calvo. Ara és el torn del senyor López. Endavant.
5: Bona tarda a tots i a totes. Les persones grans tenim dret a envellir dignament, rebre una atenció de qualitat i poder accedir als recursos assistencials necessaris quan la situació personal o familiar lo requereix. Malauradament, moltes famílies es troben en dificultats econòmiques. Hi ha llista d'espera i una manca evident de places públiques tant en les residències i en els centres de dia. Aquesta situació provoca desigualtat i fa que moltes persones no puguin accedir als recursos que necessiten en el moment adequat. Cal incrementar de manera urgent el nombre de places públiques concertades en residències per a gent gran. Moltes persones han d'esperar mesos i fins i tot anys per accedir a una plaça adequada, generant angoixa tant a les persones afectades com a les seves famílies. Igualment, és necessari ampliar l'oferta de centres de dia públics, un recurs fonamental per afavorir l'autonomia personal, prevenir situacions de dependència i donar suport a les famílies cuidadores. Els centres de dia permeten que moltes persones grans puguin continuar vivint al seu domicili amb una millor qualitat de vida. Per això reclamem, des del nostre grup municipal, més places de residències públiques i concertades, més places de centres de dia públics, reducció de la llista d'espera, un finançament suficient per a garantir l'atenció de qualitat, transparència sobre la disponibilitat de places i el temps d'espera que cap persona gran quedi exclosa per motius econòmics. Demanem a l'Ajuntament de Mollet que continuï treballant conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per ampliar l'oferta de residències de centres de dia a la nostra ciutat, reduir la llista d'espera i garantir l'atenció digna, accessible i de qualitat per tothom. Una societat justa és aquella que garanteix que totes les persones grans puguin accedir als serveis i recursos que necessiten independentment dels seus recursos econòmics. Les persones grans demanen, no demanen de privilegis, demanen drets, dignitat, igualtat, oportunitat, no discriminació. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyor López. I ara és el torn de la senyora Escribano, de Mollet en Comú. Endavant.
6: Sí, moltes gràcies. Bé, gràcies al Ramon per haver fet la intervenció al voltant d'aquest manifest. Jo vull començar destacant el paper que té el Consell de la Gent Gran de Catalunya i el Consell de la Gent Gran de Mollet, perquè són eines de democràcia activa que donen veu, en aquest cas, a les persones grans i que, per tant, ajuden i contribueixen a fer visibles situacions que massa sovint resten amagades o que, per no pertànyer a certa franja d'edat, sovint són desconegudes per una part de la població. Gràcies a aquesta tasca es posen sobre la taula qüestions que afecten directament a la qualitat de vida, als drets, a la dignitat de la gent gran. Però està clar que el maltractament i l'abús de les persones grans existeix, és una realitat que malauradament són situacions molt sovint invisibles, que, com es deia, silenciades per la por, per la dependència, per la vergonya, per l'aïllament, i penso que per això precisament és tan important parlar-ne, fer-ho públic també en un plenari i parlar-ho obertament i, evidentment, actuar amb determinació. Una ciutat que està, una societat, perdó, compromesa amb la ciutadania, és la que no oblida ni abandona a ningú. I això vol dir una atenció especial cap a col·lectius que poden trobar-se en situacions de major vulnerabilitat. Jo vull recordar, i algú més em sembla que ho ha dit, que les persones grans han contribuït durant tota la vida a construir la societat, a construir la nostra societat molletana, a construir la societat catalana que avui gaudim i, evidentment, de l'Estat. Són referents i cada vegada els estem deixant, o hi ha una part que se'ls està deixant de tenir com a referents quan mereixen viure d'una manera en plena dignitat, seguretat, autonomia i respecte. També ho diu el manifest i ho han recollit altres portaveus, que la lluita contra el maltractament no és només responsabilitat de les administracions, perquè si no, no arribaríem. És una responsabilitat compartida que implica el conjunt de la ciutadania, els nuclis propers, el veïnatge, i cal, el que cal amb aquestes xacres, sensibilitzar, prevenir, detectar, intervenir i generar comunitats, allò que parlem tant. Aquí ens agrada molt des de Mollet en Comú parlar de comunitat perquè és la xarxa més segura per crear aquests vincles, per detectar, per ajudar i per fer pinya. I, evidentment, donar suport. Des d'aquí, evidentment, ens pertoca impulsar polítiques públiques que protegeixin els drets de les persones grans, que reforcin els recursos i que garanteixin una resposta efectiva davant de qualsevol situació d'abús o maltractament, i que no ho repeteixo perquè ja ho han dit, n'hi ha de molts tipus, i com remarcava, no?, cada cop més també a l'àmbit digital, però n'hi havia de tots els tipus que s'han parlat, físic, psicològic, econòmic, etc. Heu acabat tots amb una frase, no?, de defensar els drets de les persones grans és una societat que cuida, jo diria que una societat que cuida, que respecta, que protegeix les persones grans és una societat que va pel bon camí. I ara mateix no sé segur si som una societat que va pel bon camí, però en tot cas hem de fer el treball, s'està treballant perquè sigui així, perquè serà més justa, més cohesionada, mantindrà aquests referents que dèiem i que al final defensarà uns valors que no només volem per les persones grans, sinó que volem per tota la societat. Per això, evidentment, donem suport al manifest, el vam donar quan es va plantejar la Junta de Portaveus, i volem expressar de nou el nostre reconeixement a la feina que fan els Consells de Gent Gran arreu de Catalunya, a tots els col·lectius que treballen i dediquen el seu temps, de persones que en la seva majoria

0: Doncs per començar li passo la paraula al regidor ponent, al senyor Sagarra, que començarà aquest punt. Endavant.
1: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i totes. Encara avui hem d'aguantar comentaris com per què cal tot això, si ja tenim tots els drets, ja ens podem casar, com si això fos tot. Bé, doncs, el passat 21 de juny, un menor de només 16 anys va ser víctima d'una agressió homòfoba a Mataró. Tornava de les festes del seu barri quan un grup de 10 joves el va assaltar al crit de maricón de mierda, fins al punt que va haver de rebre assistència mèdica. Davant d'això, la resposta... I tant, que cal seguir reivindicant. Cal seguir plantant cara sense complexos a qualsevol forma de LGTB-fòbia. Hem de defensar una ciutat on tothom pugui viure amb total llibertat i respecte. No farem ni un pas enrere. Per molt que alguns és el que voldrien, com malauradament ja estem veient a altres territoris. Nosaltres ens mantindrem ferms. També, però, volem celebrar tot el que sí s'ha aconseguit gràcies a la lluita de tantes persones abans que nosaltres i que amb el seu sacrifici van fer possible que avui gaudim de més drets. Però aquests drets estan en risc, no són per sempre. Per això, reiterem el nostre compromís de seguir lluitant per la igualtat, la diversitat i el respecte, per una societat més justa on tothom pugui ser qui és i estimar qui vol. I per això també us convidem aquest dissabte, 4 de juliol, a la lectura i la festa al Cap Parc de Can Mulà de la tercera edició del Mollet amb Orgull. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Sagarra. I ara els aniré passant la paraula, si m'ho demanen. Senyora Olari, endavant.
2: Gràcies de nou. Bé, Catalunya és terra de drets, de llibertats i de diversitat. L'orgull és memòria, resistència i futur, amb la necessitat de continuar avançant. Reivindicar, visibilitzar i defensar drets és també la història d'una lluita democràtica. Des de Junts per Catalunya tenim un compromís ferm amb els drets LGTBI i en fer una Catalunya un referent en aquesta matèria. Ens hem adherit i coneixem dades de coses que passen i ara, com comentava el regidor ponent, malauradament el que hauríem de dir és que l'esperança mai no callarà i hem de continuar reivindicant aquest 28 de juny. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Olària. Li passo la paraula a la senyora Rèbol. Endavant.
3: Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, des del nostre grup municipal volem deixar clar que estem compromesos també amb la igualtat, amb la llibertat i la dignitat de totes les persones en absolut. Condemnem qualsevol discriminació, agressió i qualsevol manifestació d'odi contra les persones LGTBI. I vull explicar el sentit de la nostra abstenció a aquest manifest i és que precisament per aquest compromís creiem que les declaracions institucionals han de buscar el màxim consens entre tots els grups municipals i centrar-se en allò que ens uneix, que és la defensa dels drets, la igualtat i el respecte a totes les persones. Malauradament hem trobat que aquest manifest no es limita a aquests principis, sinó que incorpora una valoració d'una llei concreta i a determinades opcions polítiques i legislatives que el nostre grup no comparteix íntegrament. Entenem que una declaració institucional ha de representar el conjunt de la ciutadania i no convertir-se en una adhesió a posicionaments polítics que legítimament poden ser objecte de debat. Per aquest motiu, el nostre partit ja va donar suport a la declaració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I per aquest motiu ens vam abstenir amb l'aprovació d'aquest manifest. Ho fem també reiterant el nostre compromís amb una societat en què ningú pugui ser discriminat per la seva orientació sexual o la seva identitat i defensant unes institucions que siguin els espais de consens, respecte i convivència. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Rèbola. Ara és el torn del senyor Suárez. Endavant.
4: Gràcies, alcaldessa, regidors i públic que ens acompanya i ens segueix. Poca cosa més a dir, ja portem uns plens parlant de diferents àmbits relacionats amb el col·lectiu LGTBI. Ara, doncs, el 28 de juny, com sempre, doncs, el dia de l'alliberament LGTBI, que engloba, no?, doncs, totes les lluites que hem anat parlant en els darrers mesos que, en forma de manifestos institucionals. I com no podria ser d'una altra manera, doncs, el nostre grup municipal, doncs, també hi dona suport a la lluita LGTBI, perquè, com ha dit el regidor, encara queda molta feina per fer, malgrat som un dels països més avançats i que primer precisament va impulsar el matrimoni i l'adopció i altres mesures. I la setmana passada la prohibició de les teràpies de conversió, que és també un pas molt important que s'ha donat. Encara queda molta feina per fer. En el mateix ple, el mes passat vaig dir que de moment a Catalunya ja s'han comptabilitzat més de 150 agressions a persones LGTBI i l'any passat ja van ser més de 300, la qual és la xifra més alta des que hi ha registres.

0: i que encara avui també, i ens agradaria que constés en acte perquè ens sembla una barbaritat, més de 70 països al món doncs, castiguen l'homosexualitat amb la presó i fins i tot 7 països del món doncs, la castiguen amb la mort, la qual cosa em sembla absolutament inacceptable i que cal denunciar cada dia que una persona doncs, al món doncs, pateixi amb la seva pròpia vida ser com és. I per tant, doncs, tornem no, a donar suport i a dir que malgrat les lluites aconseguides i que som uns privilegiats per tenir tots aquests drets que moltes persones a altres parts del món i no tan lluny no tenen, creiem doncs, que cal continuar reivindicant que malgrat Mollet, Catalunya, l'Estat doncs, són terres de privilegi no? Legislativament parlant encara queda molta feina per fer al carrer per poder ser lliures d'abraçar, d'estimar, de donar petons i de fer el que ens doni la gana pel carrer. Per tant, continuem doncs, treballant en aquest sentit i com sempre hi donarem suport. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Suárez. I al sector de la senyora Moya, endavant.
2: Sí, buenas tardes. El 28 de junio no es solamente una fecha, se conmemora el Stonewall del 1969 cuando personas de LGTBI plus dijeron basta la discriminación policial. Pero encima este año es doble celebración por la nueva ley del 29 de diciembre, una ley que da más garantía, más EINAS, más ambición democrática, pero sobre todo donde se radique la LGTBI-fobia. Mollet en Comú defiende y defenderá un Mollet más diverso, plural, respetuoso, donde todas las familias, afectos e identidades quepan sin miedo. Por eso se mantiene un punto lila en la fiesta mayor, la formación en diversidad, apoyo a las entidades LGTBI+, etc., etc. Para nosotros es importante decirle a cualquier vecina, vecino, vecine, o LGTBI+, o etnia, aquí estás protegido por este ayuntamiento. Desde Mollet en Común siempre defenderemos los derechos, los 365 días, pero sobre todo los defenderemos en aquellas instituciones donde se tomen las decisiones para garantizar dichos derechos, para que ninguna persona tenga que esconderse para ser quien es. Amar no es un delito, odiar sí, ningún ser humano es ilegal. Gracias.
1: Moltes gràcies, senyora Moya. I amb vostè també acabem el torn dels grups municipals i, com hem dit, és una lectura del manifest que la Junta de Portaveus ja veu expressar la vostra també posicionament de vot i, per tant, ara passaríem a la part tercera del ple, que és la part de control. En primer lloc, el punt 8è, que és donar compte dels decrets d'alcaldia, que no sé si hi ha alguna pregunta al respecte. Els punts d'urgència, el punt 9, no em consta que hi hagin. Doncs anem a l'últim punt, que és el de precs i preguntes. I, per tant, en primer lloc, com fem sempre, demano la paraula dels precs, si es demanen. I el Sergi també, no? Senyor Suárez, ha aixecat la mà vostè, precs? Doncs tinc tres paraules demanades, la senyora Eulària, el senyor López i el senyor Suárez, sí? Doncs comencem per vostè, senyora Eulària.
3: Gràcies. Bé, el primer prec parla de Canari Món, del seu pèssim estat de manteniment i de les irregularitats que hi ha amb les coses que no s'arreglen quan toca i uns problemes d'accessibilitat. El prec seria que necessitem una reunió urgent per saber com estan aquestes coses, us farem arribar els documents que convinguin, a qui convingui, per poder-ne parlar d'una manera més concreta. I l'altra va de la foguera de la Revetlla de Sant Joan. Som conscients, avui ens heu fet arribar des del govern una carta que s'ha enviat als agents rurals, tot i també sabem que això va aixecar polseguera doncs, a moltes entitats i l'hem llegida i estem molt d'acord amb el que se'ls demana. Ara bé, necessitarem saber si ens donen resposta i perquè altres llocs va ser que sí i a Mollet no. Jo crec que ens hem de fer forts com a ciutat i reivindicar doncs, aquest esperit de fa anys i anys que a casa nostra es feia la foguera de Sant Joan. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Eulària. Evidentment, si vostè demana una reunió, ho faci públic en el ple, tindrà la reunió per parlar en aquest cas de Canari Mont i de la foguera. Evidentment, si us he fet arribar el document que hem fet arribar als agents rurals davant de la nostra sorpresa, i sabem molt bé la polseguera que es va aixecar perquè estàvem allà en aquell moment, evidentment també tindreu informació i en tot cas valorarem en funció també del que ens responguin els agents rurals. ¿Vale? I ara li passem la paraula al senyor López. Endavant.
4: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Un grup de veïns d'aquí de la Rambla Fuiballer em van demanar que posi al ple o al responsable la vigilància després de la nit, que de les 12 de la nit, que hi ha molt soroll i molt jaleo allà, que posi una mica de mucho ruido que no deja dormir a la gente, ¿no? Digo, que pasa la policía y eso es lo que me han dicho, ¿eh? Las personas. Por tanto, no es una cosa mía que yo lo he visto. Sino... Y la otra es otra gente mayor. Antes hemos aprobado un manifiesto que lo que nos piden es que la gente mayor que frente del Mercadona, donde está la farinera, se pueden poner unos bancos y un pasamano, que hay una cuestecita, que ya se lo dije en su día a Marica Memoya. Estas dos cosas, ¿no? Me han dicho y yo los pongo aquí, ¿eh? Por lo tanto, yo no es que lo he visto, pero que se pueden poner algunos bancos, ya hablan con ellos, allí cerca del supermercado Mercadona y a la pared del... Me parece que está la farinera allá. Sí, la farinera. Para la gente mayor que... Ahora hace mucho calor. Vale, está dos.
1: Gracias, señor López. Y ahora el señor Suárez.
0: Sí, serien dos reprecs. El primer és sobre la... Hi ha molta brutícia acumulada a la C-17, venint cap aquí, ho he vist, la veritat que amb Sant Joan i tot plegat, suposo que no sabem si és competència de l'Ajuntament, entenem que no, però en tot cas requeria trànsit, el que sigui, perquè la veritat que hi ha molt plàstic, molt paper, i si pren alguna cosa doncs pot ser perillós. I també un altre requeriment, que en aquest cas seria DIF, en el carrer Quarter Nord, que s'hi pot millorar la senyalització de les obres que hi està havent i que són un caos perquè molts cotxes passen, aparquen, se n'adonen que no poden sortir perquè el carrer està tallat i la veritat que genera unes situacions molt complicades als veïns i per tant, en tot cas, doncs, requeria DIF a veure si pot millorar la senyalització perquè la veritat és que pel que fa al carrer, l'entrada del carrer és molt ambigua.
1: D'acord, senyor Suárez, doncs agafem nota dels precs i passem a l'apartat de preguntes. Senyora Santiago, senyora Rébola, senyora Calvo, senyor López, senyora Vilaret, senyora Planellas i senyor Suárez. Sí? Perfecte. Doncs comencem per la senyora Santiago. Endavant.
5: Sí, una de las preguntas es que en el parque de Gran Mulà quitaron hace tiempo los toboganes y todavía no los han repuesto. Si saben cuándo los van a reponer. El siguiente, si en plena hora de calor se han planteado que funcionen las fuentes y del Parque de los Colores. Gracias.
1: Senyora Rébola.
6: Sí, és una pregunta amb respecte a l'actuació que s'ha fet a la vorera Avinguda Burgos en plaça Joan Abelló. L'actuació que s'ha fet al pas de vianants ha quedat, bueno, no es veuen rampes, no sé si es posaran, no es posaran o com quedarà. Gràcies.

0: Senyora Calvo.
1: Una única pregunta és respecte a la plaça Joan Miró, el que és el pàrquing soterrani que hi ha, l'ascensor, porta com 2 mesos sense funcionar bé. No sé si hi ha algun motiu, si hi ha pujar, però no baixa. I clar, hi ha gent gran que, no, que li costa.
0: Senyor López.
2: Molt bé, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Hi ha una associació de Catalunya que ha demanat una ajuda per a l'auricular a la gent sorda. Si l'Ajuntament de Mollet té coneixement d'aquest tema, d'una campanya que ha fet la persona sorda de Catalunya, i han demanat jo demano una ajuda, ells demanen que sigui universal perquè les persones sordes que deixen, tenen sordesa, pues demanen que se l'ajudin perquè després ja que han fet vostès en la moció aprovada per demanar el tercer cal al centre de Mollet. I per últim, no, perdón, falten dos. Quiosco, la Rambla de Mollet, està tancat, el quiosco, que és de l'Ajuntament, i també el Centre Cultural Lledoner, si ja tenen alguna informació o tenen coneixement de quan s'obriran aquests dos. I també alguns estudis demanen o plantegen que els parcs infantils no se posin tòxics i que posin arena i tot això. Si sembla ser que hi ha diversos parcs com el de l'Anna Bosch, que s'estan posant també el tòxic que és, suposo que és de pneumàtic. I ho estan posant, i si vostès pensen que això té algun sentit o no té algun sentit. Per tant, hi ha estudis de gent molt seriosa que planteja que això és tòxic per al nen, sobretot els nens petits, que porten tota la boca i tot això. I vostès, sembla que un diputat de Comuns ha dit, no?, que que no se podrien posar diputat. Ho ha dit en una reunió que van tenir. I encara no han tingut notificació del TESO. Per tant, el que demanem, i aquí hi ha una persona que porta tot això, de Mollet Respira, és si volen o vostès usaran més d'aquest material o estan estudiant la forma de quitar això. Vale? Gràcies.
0: Gràcies, senyor López. Ara és el torn de la senyora Vilaret.
3: Gràcies, alcaldessa. Molt ràpidament, només una pregunta sobre col·legis nous adreçada a la regidora d'Educació, que és que el mes passat, a l'abril, ara ja fa més d'un any que es va deixar d'utilitzar una part de l'escola pels problemes de la coberta. L'última notícia que tenim és que el mes d'abril el departament i l'Ajuntament es comprometien a tenir el conveni signat per poder reparar aquesta coberta a finals d'abril i que després d'això l'Ajuntament començaria el procés de contractació del projecte, que en el calendari que s'anunciava llavors havia d'estar acabat a finals d'estiu. Era per saber si s'havia complert aquest calendari, si realment aquest conveni s'havia aprovat o si no, quan s'aprovaria, i si s'havia aprovat com estava aquest procés de contractació d'aquest projecte de reparació de la coberta, sobretot de cara a complir el calendari que l'any que ve, no aquest curs, que vinent, sinó l'altre, es pogués reobrir del tot l'escola. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyora Vilaret. Senyora Planelles.
4: Sí, gràcies altra vegada, alcaldessa. Avui ens acompanyen al públic veïns i veïnes del barri de Santa Rosa, ja que des de fa gairebé una setmana s'ha establert una base operativa d'ambulàncies en un local situat al carrer de Ramon y Cajal, cantonada Mamilini 9. I aquesta base ha generat diferents molèsties a nivell de soroll per senyals acústics, per ràdios de comunicació en funcionament, les maniobres mateixes dels vehicles, entre d'altres, i també senyals d'il·luminació, amb el greuge que tenen que aquestes molèsties tenen lloc les 24 hores del dia, provocant doncs així afectacions tant en el descans dels veïns com en la seva vida quotidiana. I per això tinc tres preguntes per fer-los. La primera seria doncs, que quina és la situació pel que fa a l'autorització municipal d'aquesta activitat, si tenen llicència o si ha estat una comunicació prèvia. Després, si s'ha verificat o si es podria revisar que compleixi els requisits exposats en la pròpia ordenança de soroll, com és l'annex 3.1, amb els projectes de nous establiments, i també si hi ha algun estudi de mobilitat associada a aquesta mateixa activitat que s'ha posat en funcionament. Merci.
0: Gràcies, senyora Planelles. I ara, per últim, la paraula el té el senyor Suárez. Endavant.
5: Gràcies. Tres preguntes. La primera és quan s'obrirà el parc de la plaça i parc infantil del parc d'Anna Bosch, després de 2 anys de retard, si ja hi ha alguna data, perquè sabem que hi ha hagut treballs de... S'hauria d'haver inaugurat el juliol del 24, segons una nota de premsa, i per tant, doncs, si ja hi ha data de la seva obertura. En segon lloc, sobre les fonts ornamentals, per quin motiu tècnic o organitzatiu no s'obriran les fonts fins al dia 7 de juliol, perquè a la nota de premsa a casa més avui no l'hem sabut veure. I la tercera, doncs, sobre palmeres, justament del parc dels colors. Ja ho vam preguntar, de fet, el ple de novembre de l'any 2025 vam fer diferents requeriments a l'equip de govern, precisament per podar-les, però vam veure, per sorpresa, doncs, que no es van podar les que estaven just a sobre del parc infantil, i la setmana passada doncs, va caure una part d'aquestes palmeres, el que podria haver causat doncs, un problema molt gran si hi hagués hagut algun nen o alguna persona allà sota. Per tant, la pregunta seria que per què no es va podar les palmeres de sobre del parc infantil i fer-los el prec de que no torni a passar, perquè molts veïns no en tenien, perquè es van podar una part, però no justament les que potser serien més importants, que eren les que estaven just a sota el parc, just a sobre del parc infantil. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Suárez. Doncs comencem a donar respostes a les preguntes. Comencem pel tema del quiosc de la Rambla. Senyora Mercè Pérez, dona la resposta.
6: Sí. Bueno, sabeu que el quiosc de la Rambla està adjudicat. En aquests moments s'estan realitzant les obres d'adequació i esperem que molt breument s'obri.
0: Gràcies, senyora Pérez. El senyor Juanjo Baños donarà resposta sobre l'obertura de les fonts i ja està. Endavant.
7: Bé, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Com s'ha explicat aquest matí, les fonts s'obriran el proper dimarts 7 de juliol, que és quan tindrem el vistiplau definitiu de les autoritats sanitàries. Portem 3 mesos treballant en el tema i l'obertura serà d'aquí una setmana. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Baños. Ara és el torn de la senyora Moya sobre el tema de les ajudes a les persones sordes. Endavant.
8: Sí, otra vez buenas tardes. Como sabes, está la Asociación de Sordos de aquí de Mollé, en la cual siempre optan a esas ayudas, porque son esas ayudas que... Pero además cada año, el año pasado, como también bien sabéis, también se le hizo esas ayudas. O sea, ahora mismo acaban de salir hace una semana ya todo el tema de ayudas, y entonces cuando se han convocado ya, entonces cuando cualquier entidad que reúna los requisitos podrá optar a ellas, siempre y cuando sean de aquí de Mollé. Es que no te he entendido bien si me decías de Cataluña o de Mollé.
0: Gràcies, senyora Moya. La senyora Jara sobre el Col·legi Nous.
9: Gràcies, alcaldessa. Bé, Marta, em sembla totalment legítima la pregunta. La situació és de malestar, és veritat. Es va presentar un calendari orientatiu de quins serien els terminis que seguirien en quant al conveni, en aquest cas, a la redacció del projecte i de més, però sí que m'agradaria una mica explicar a la ciutadania, perquè vostè sap molt bé com funciona tot el procediment intern, però potser la ciutadania ho desconeix. Llavors, anem per parts. Aquest conveni està actualment en els òrgans de control, òrgans que són totalment independents a la voluntat política que ha quedat més que afirmada en quant a nosaltres, amb la signatura d'aquest conveni, el que farem serà encarregar-nos de la redacció del projecte de la taulada de col·legis nous. Ara mateix està aturat, però amb una clara voluntat de que quan aquest conveni surti i arribi aquí a l'Ajuntament, doncs nosaltres ens farem càrrec de la redacció d'aquest projecte. Pel que faria a la redacció del projecte, encara estaríem en termini del calendari que es va presentar a l'equip directiu de l'Escola de Col·legis Nous. Llavors, som conscients que genera molt neguit, però estem posant tots els esforços a tirar endavant tot això, i qualsevol avanç que s'està fent entorn a aquest tema posem en coneixement a l'escola i a la comunitat. Vale? I així ho farem amb aquest ple i amb la ciutat. Vale? Gràcies.
0: Gràcies, senyora Jara. El senyor Sagarra donarà resposta sobre el parc infantil que ja portem uns dies, bastants dies, ja instal·lant al parc de Can Molà, sobre els cautxús als parcs infantils, sobre la base d'emergència d'ambulàncies i sobre la palmera dels parcs dels colors. Endavant.
10: Gràcies, alcaldessa. Bueno, doncs ja m'ha fet spoiler l'alcaldessa, el joc de Can Molà ja està instal·lat. Per tant, aquesta setmana ja el podran gaudir els joves de la nostra ciutat. I ja li avanço també per evitar la pregunta al proper ple, que ara ja s'està fent també la zona de joc de Mauthausen. Vale, perquè si va allà ja veurà moviment perquè ja s'està instal·lant també aquell lloc. Pel que fa al tema del cautxú, coneixem aquests estudis de gent seriosa que ens comenta, evidentment fem seguiment de tot això, evidentment es té en compte i també evidentment tot el que s'instal·la a les àrees de lloc i a tot arreu de la ciutat compleix les normatives que han de complir. Dit això, ara mateix és l'única manera també de garantir que els elements de lloc que siguin accessibles puguin realment ser accessibles, perquè si posem grava, una cadira de rodes no pot arribar als jocs. Per tant, també s'ha d'equilibrar pel que fa aquest sentit amb materials que compleixin normativa, que siguin accessibles i que siguin segurs pels nens i nenes en cas de caigudes. Pel que fa al tema de la base d'ambulàncies de Santa Rosa, aquí estem en contacte amb els veïns, des que vam tenir coneixement d'aquesta situació, que els equips tècnics també estan fent comprovacions, s'ha fet inspeccions del lloc. Ara mateix s'està fent tota la comprovació de la part de comunicació, que aquest és un tràmit que va en comunicació, no pas llicència. S'està comprovant que tot compleixi el que ha de complir i, en cas contrari, doncs, prendríem les mesures adequades. En tot cas, estem en contacte amb els veïns també per anar traslladant tota aquesta informació. I pel tema de la palmera dels colors, aquí sí que es va fer una poda d'aquestes palmeres. Val a dir que el que va caure no va ser pel tema de la poda o no, sinó era un niu d'ocells que hi havia a la palmera, que és el que va caure i que va arrossegar algunes fulles seques. Però ja es va retirar aquest niu i també es va retirar un niu, de fet aquest matí mateix s'ha retirat també un altre niu que hi havia a una palmera del costat, i crec que no m'he deixat cap. Gràcies.
0: Tot contestat, senyor Sagarra. I ara, per últim, li passo la paraula al senyor Broto, que donarà explicació sobre el pas de vianants de Jaume I amb la plaça Abelló, que no és l'únic, ja ens estem fent 5 d'aquesta manera a la ciutat, sobre l'ascensor de l'aparcament de Joan Miró, sobre el moll petit i sobre les obres de la plaça de Nebosc. Senyor Broto.
5: Doncs començo per l'ordre. Pel que fa al pas de l'Arlequí, diguéssim, això evidentment que quedarà tot a nivell. És un d'aquests passos elevats que estem fent al voltant de la ciutat. Avui, de fet, estan fent dos al carrer del Carme, tant a Jaume I com a Rambla Pompeu Fabra, i demà, precisament a la tarda, faran el de l'Arlequí. Jo aquí simplement puntualitzar que hem rebut moltes preguntes aquests dies de ciutadania que ens preguntava una mica per aquest tema, però això al final és un projecte que ha estat en exposició pública, que s'ha comunicat a nivell públic i, per tant, doncs, bueno, entenc que la ciutadania pot preguntar, però crec que com a regidors són coses que, com a mínim, abans de portar el ple sí que ens ho podríem preguntar entre nosaltres. Pel que fa a les preguntes del senyor López, hi ha hagut una que m'ha semblat entendre algú del tercer cap, però no ho he acabat d'entendre molt. No? Ah, pues era això o no era això? No sé, bueno, és igual. I respecte al moll petit no hi ha novetats.
11: Per últim, respecte a Anna Bosch, aquí estem esperant la certificació dels jocs d'aigua i en quan la tinguem l'obrirem. Ha de ser de manera imminent i això. Ja li puc assegurar que nosaltres tenim moltíssimes ganes d'obrir el parc el més aviat possible.
0: L'ascensor de Joan Miró,
11: L'ascensor de Joan Miró, això no tenia constància. Ja preguntaré, tot i que al Pintalis jo vaig pujar a l'ascensor i funcionava tant a dalt com a baix. Llavors, potser ha sigut més recent.
0: Perfecte, doncs havent donat respostes a les preguntes, donem per finalitzat aquest ple. Recordem que el ple de juliol el farem el dia 20 de juliol, per tant l'avancem. Molt bona tarda a tothom.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
8: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
9: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 708, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal i com us vaig dir la setmana passada, avui us parlaré de la figura de l'Edward Whymper. En Whymper va ser un escalador al qual, a diferència dels seus col·legues, no vivia de rendes. Des de l'edat de 14 anys havia hagut de guanyar-se la vida fent de gravador en fusta. Feia il·lustracions per llibres i revistes. Era un magnífic dibuixant, però la seva vida a Londres l'avorria sobiranament. Desitjava viatjar, córrer aventures, i allò que més desitjava era anar a explorar l'Àrtic. El 1860 va tenir la seva primera oportunitat. La seva casa editorial el va enviar als Alps suïssos per tal de que fes dibuixos i quadres. Val a dir que al contemplar aquells grandiosos pics nevats i experimentar el silenci d'aquells paratges va quedar profundament impressionat. No tenia experiència en muntanyisme, però era un jove atlètic i un excel·lent caminador. I mentre anava per aquells boscos i prats o s'enfilava en alguna penya per tal de prendre punts, experimentava una sensació de llibertat com mai l'havia sentit. Com que els seus editors varen quedar encantats amb els seus dibuixos, a l'estiu següent el tornaren a enviar un altre cop als Alps. Aquest cop als Alps del Delfinat, que en aquells temps estaven gairebé inexplorats. Allà, tot i que era un principiant i sense guies qualificats, va realitzar la primera de les seves grans escalades. Però en el seu pensament només veia la figura del Matterhorn, que ja havia vist l'any anterior des de Zermatt. Així doncs, un cop acabada la feina del Delfinat, va contractar un guia per tal d'anar cap a Val Tournanche, la vall situada al peu del Matterhorn en territori italià. Pel camí se'n va assabentar que un famós escalador, professor John Tyndall, i el seu guia Benen, acabaven de sortir en direcció a la vall amb l'objectiu d'escalar el Matterhorn. Però quan en Whymper i el seu guia varen arribar a Breuil, l'últim poble de la vall, es varen assabentar que els seus competidors hi havien marxat, ja que només en Benen havia anat a reconèixer la vessant sud de la muntanya per tal d'explorar les possibilitats. Allò que Whymper no va arribar a saber és que, en tornar, Benen va recomanar a Tyndall que de totes passades s'allunyés d'aquella terrible muntanya, cosa que potser hauria influït en la seva decisió d'escalar-la. La vessant sud del Matterhorn és totalment diferent a la nord. En lloc de la fina agulla que es veu des de Zermatt, des de Val Tournanche, la muntanya té l'aspecte d'una sèrie d'immensos blocs esglaonats. L'aresta sud-oest baixa des del cim en una mena de graons formats per aquests blocs. I encara que presentava certa dificultat, aquesta aresta en conjunt semblava molt més accessible que els dos flancs de la cara nord. Aquesta era la ruta que es considerava la més accessible per assolir el cim. Després de l'intent d'en Benen, va ser impossible convèncer a cap dels homes de Brill que acompanyessin en Wimper i el seu guia, ja que la majoria d'ells tenien por d'acostar-se a la muntanya, doncs creien que aquesta estava posseïda per esperits malignes. Malgrat tot, ells dos es varen aventurar sols i varen escalar fins al Col de Lyon, una bretxa situada a 3.505 metres d'altitud al peu de la resta sud-oest. Varen passar la nit en una petita terrassa nevada i després d'un bivac on gairebé no varen poder dormir, varen escalar fins al primer contrafort de l'aresta. Al cap d'una hora varen arribar a la xemeneia, que Wimper va superar amb certa dificultat. Però a partir d'aquest punt el seu guia es va desanimar i no va haver manera de persuadir-lo perquè continués. I varen haver d'abandonar. I aquí es va acabar l'intent d'aquell any. La setmana vinent parlarem dels nous intents d'en Wimper i de la seva relació amb un personatge cabdal en aquesta història, Jean-Antoine Carrel. Entre tots dos naixerà una amistat, una rivalitat i una cursa cap al cim que marcarà per sempre la història de l'alpinisme.
8: Pals i botes. L'agenda.
9: A veure, per la primera setmana de juliol només vull recordar-vos que hi ha activitat el dia 2 pel grup extrem, que és una sortida a l'ermita de Sant Sadurní. I pel diumenge 5 el grup extrem farà una sortida a les ermites de la Damunt i Sant Jordi de Tavèrnoles. Teniu el programa a la pàgina web del grup. I tots aquells que vulgueu participar, només teniu que posar-vos en contacte amb els vocals de sortida. Recordo a tots aquells que, encara que no siguin socis del club, vulguin participar amb alguna activitat, saben que poden participar gratuïtament a dues activitats del club. I si després us convé, us podeu fer socis o no. Vinga, fins aquí el Pals i Botes d'aquesta setmana.
8: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
14: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
15: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà, quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrina, en aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina, quin en farà? I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Psst, què esteu barrinant? Va, digueu-ho. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 29 de juny del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet contracta 5 molletans en atur. Les persones duran a terme treballs de neteja i d'agents cívics durant 6 mesos. I l'Ajuntament posa en marxa una nova edició del Pla de Seguretat d'Estiu que estarà en funcionament fins al 6 de setembre amb la coordinació de policia local, Mossos d'Esquadra i agents cívics. I 430 persones agrupades en 238 famílies van ser beneficiàries l'any 2025 de Càritas Mollet. La majoria han estat dones i no superaven els 30 anys. I la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès i Marea Blanca han reconegut entitats i persones compromeses amb la salut pública. El Club Social La Llum, Afimoic i Mollet contra el càncer entre els premiats. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, Josep Casasnovas, al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa una nova edició del Pla de Seguretat d'Estiu que estarà en funcionament fins al 6 de setembre amb l'objectiu de garantir la convivència ciutadana, fomentar el civisme i reforçar la seguretat i la mobilitat al municipi. El dispositiu compta un any més amb la coordinació de la Policia Municipal, els agents cívics, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i els Mossos d'Esquadra. Durant els mesos d'estiu s'incrementarà la presència policial i dels agents cívics als carrers, parcs i places de tots els barris i es reforçaran les actuacions preventives i les campanyes de sensibilització per promoure un ús responsable de l'espai públic. Entre les actuacions previstes hi ha controls per evitar el consum d'alcohol i de substàncies prohibides a la via pública, mesures per garantir una mobilitat segura i dispositius especials amb motiu de les festes de barri, revetlles, festa major i la resta d'activitats esportives, culturals i festives que se celebrin a la ciutat. El pla també intensificarà la vigilància a les zones d'oci nocturn i en aquest sentit es mantindran contactes amb els establiments per recordar-los la necessitat de respectar el descans del veïnat i complir els horaris de tancament. A més, es reforçaran els controls sobre els horaris de les terrasses i l'ocupació de l'espai públic per garantir el compliment de la normativa vigent.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet, a través de l'Empresa Municipal per la Formació i l'Ocupació, ha contractat a 5 persones en el marc dels plans d'ocupació municipals de la Diputació de Barcelona. Les noves incorporacions contribuiran a reforçar els serveis municipals durant els pròxims 6 mesos. Els 5 plans ocupacionals

0: Gracias a Enfo que me han dado el programa este de, y la formación, que me da mucha oportunidad para luego más en un futuro tener más experiencia sobre este tema. Estaba así en el paro, sí, y no es que no me salía nada. Pues desde 2019 o así, sí, buscando y bueno, y Enfo pues me dio esta oportunidad. No, ni me lo creía. Digo, bueno, pues mira, una alegría total. Digo, bueno.
1: En aquesta cinquena de contractació, en aquests cinc perfils, volíem dir, també hi ha un perfil de persona que és la seva primera feina, un altre que porta només 3 anys vivint aquí a Espanya i un altre que feia 20 anys que no treballava. Aquest és el cas de la Nieves Álvarez, qui des que va tenir els fills no havia trobat el moment per tornar a treballar.
2: Entonces, que portava molts anys perquè l'havia deixat con el tema dels nens, d'estar parells, de cuidar-los i de... O lo vas deixant i te vas acomodant i ja està. Ara els nens ja són grans, tenen la seva carrera, ja estan treballant i dic, hòstia, ara què faig? Estic a casa sola, pues ara és el moment de començar i ja no tinc que rumiar per ningú ni preocupar-me de dir per aquest, per l'altre. Ja és una cosa més personal meva.
1: De fet, Nieves Álvarez ha reconegut la bona feina i assessorament que ha rebut des d'Enfo.
2: Jo vaig a buscar alguna cosa i m'he anat a Enfo, ha sigut molt ràpid, m'han entès superbé. Bueno, en principi la Marina m'ha aconsellat 4 coses, hem fet un currículum, hem vist l'oferta aquesta de plan d'ocupació, d'agent cívic, no s'apunten, diu, bueno, pues fem cap endavant. I no, ja m'han trucat i ha sigut molt ràpid tot. És que no he tingut temps d'assolir tot. Home, és molt important, a més, jo sempre he treballat de cara al públic i, bueno, és una cosa que crec que la podré controlar bé.
1: Les persones contractades han estat rebudes aquest dilluns al matí per l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, que els ha donat la benvinguda i els han desitjat una etapa profitosa tant des del punt de vista laboral com el personal.
3: Sempre és un treball temporal i, per tant, mai s'acaba consolidant la plaça perquè justament té aquesta visió, no? D'agafar gent que porta molt de temps fora del mercat laboral o que s'incorpora per primera vegada i que aquesta feina, aquesta... contacte de nou amb el món laboral els hi serveixi doncs, per trobar al final la seva feina, que al final sempre ho diem, que no hi ha millor política social doncs, que la gent tingui feina, que tingui una feina estable i que tingui un sou digne per poder viure i per poder fer el seu projecte de vida, que al final és el que volem tots.
1: Els plans d'ocupació municipals de la Diputació de Barcelona tenen com a objectiu afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur mitjançant contractacions temporals vinculades a serveis d'interès públic i social. ...430 persones agrupades en 238 famílies... van ser beneficiàries l'any 2025 de Càritas Mollet. La majoria han estat dones i l'edat de la major part de persones beneficiàries no superava els 30 anys. Ho han explicat la portaveu de Càritas Mollet, Teresa Sacurún, i la treballadora social de Càritas, Pilar Crespo.
4: I per nosaltres es podria, no?
5: Sí, és una radiografia.
4: Perquè realment doncs, dèiem... homes i dones, doncs, bueno, el 54% són dones, els altres homes, doncs aquí pràcticament igual. Les edats més d'això són les franges, que podríem dir dels 30 o 20 i pico, 30, fins als... No?
5: Sí.
4: Tenim un tant percent important, o sigui, de 0 a
5: 35 anys,
4: a 35
5: aquí en Mollet estaríem en un 57%. O sea, la franja de edad, digamos, más
4: importante.
5: Más importante. Con uno de los titulares de Cáritas, que es que casi una de cada dos personas son niños o niñas y jóvenes menores de 30 años.
1: Teresa Sacurún ha dit que l'increment de famílies de l'any 2025 respecte a l'anterior ha estat d'un 12%, mentre que l'augment de persones beneficiàries ha superat el 70%. Això, ha dit Sacurún, és perquè la majoria de persones nouvingudes són famílies amb infants. La manca d'habitatge és la gran preocupació de Càritas. Bona part de les persones ateses per Càritas s'allotgen en habitacions i algunes fins i tot viuen al carrer. Teresa Sacurún ha posat d'exemple d'aquesta situació cada vegada més greu les persones que reben suport al menjador social.
4: i veus que molta gent prefereixen viure al carrer o agafar, a no pagar aquests diners, perquè et diuen, home, és que almenys podré tomar-me un cafè, o podré... Es troben en una situació que a mi em preocupa moltíssim, i ho veig molt a nivell del menjador. El menjador social, pensa que tenim la majoria de persones que viuen, la majoria, viuen o en habitacions o al carrer, amb un problema de salut mental importantíssim, amb consums actius o amb

0: Exactament, i són una gent molt i molt vulnerable. Llavors, clar, ens trobem en una situació que és molt difícil treballar amb ells i cada vegada ho veiem que això s'està empitjorant.
1: Des de Càritas Mollet s'ha fet una crida perquè persones, especialment joves, que disposin d'una mica de temps, donin suport a l'entitat, tenint en compte que ara a l'estiu hi ha voluntaris que marxen de vacances. Càritas Mollet es troba al carrer La Pau, número 8.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Luismi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36, 37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Amador de la plaça Prat de la Riba, número 17, al barri del centre.

0: L'Ajuntament de Mollet celebra avui dilluns 29 de juny una sessió plenària, un ple que començarà a les 6 de la tarda a la sala de plens a la Casa de la Vila i que serà obert a tota la ciutadania i retransmès també per Ràdio Mollet. Entre els punts destacats de l'ordre del dia hi ha l'aprovació de les festes locals de l'any 2027, la declaració de l'Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitat com a mitjà propi personificat de l'Ajuntament i l'aprovació del Pacte Local per la Llengua de Mollet, un ple que també debat entrarà la ratificació d'una modificació de les bases de subvencions de menjador escolar i per l'adquisició de llibres de text per la propera temporada escolar. Pel que fa a les mocions, es donarà lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència contra l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, així com el manifest del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIT+, que se celebra i es va celebrar el passat 28 de juny, és a dir, ahir. La sessió, com dèiem, es podrà seguir en directe a través del web municipal i també a radiomollet.com. I la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès ha celebrat una nova edició del seu acte anual de reconeixement a entitats i persones que destaquen pel seu compromís a la defensa dels serveis públics i especialment de la sanitat pública. L'acte ha servit per posar en valor la tasca que desenvolupen col·lectius i persones que treballen dia a dia per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. En aquesta edició, els reconeixements han estat per al Club Social La Llum, Afimoic, Mollet contra el Càncer i l'artista Dolores Corrales. El portaveu de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública i membre de la Marea Blanca, Antonio López, s'ha mostrat satisfet per poder celebrar una nova edició d'aquests premis.
1: Por lo tanto, estamos muy contentos de dar estos premios, que ya hemos quedado de que el año que viene haremos también otros premios a otras entidades, sobre todo de la salud. Y por lo tanto, hemos creído conveniente este año hacer esto reconocimiento, porque como todo el mundo sabe, las entidades que trabajamos para la salud, nadie cobra, excepto nadie, o sea, lo hacemos por activistas y porque creemos que una sanidad pública sea mejor.
0: López ha destacat que aquests guardons són una manera de reconèixer el compromís de persones i entitats que treballen de manera desinteressada en favor dels serveis públics i ha remarcat especialment la importància de continuar defensant una sanitat pública universal i de qualitat. Una de les entitats distingides ha estat el Club Social La Llum. La seva coordinadora, Montse López, ha agraït el reconeixement rebut i ha assegurat que és també un premi per totes les persones que han treballat durant aquests 25 anys per donar visibilitat a la salut mental.
2: Doncs és un reconeixement, no?, a la tasca que estem donant a terme tots aquests 25 anys, no?, de lluita, de posar la salut mental al centre, a les persones, no?, de l'atenció, aconseguir una bona atenció de salut mental, no?, de qualitat. Home, al llarg d'aquests 25 anys s'ha vist, no?, una evolució en quant a donar credibilitat, no?, a la salut mental, a que es posi la salut mental al centre, de que es tingui en compte cada cop, no? Sí que és veritat que arrel del Covid, no?, es va fer com més visible les problemàtiques de salut mental.
0: López ha afirmat que gràcies a la feina feta durant tot aquest temps, cada vegada més la salut mental ocupa el lloc que li correspon dins del debat social. També ha rebut el reconeixement l'entitat molletana Mollet contra el Càncer, amb la seva presidenta Mercedes Corral, que ha expressat el seu agraïment per un premi que assegura posa en valor la tasca altruista que desenvolupen els seus voluntaris i voluntàries.
3: Pues la verdad que nos ha hecho ilusión, porque cuando nos llegó el mensaje que estábamos invitados no sabíamos nada y bien, nos ha gustado mucho porque que te reconozcan tu labor también es agradable y gusta, ¿no? De estar haciendo algo y que te lo vayan reconociendo pues también, ya que lo hacemos altruistamente, por lo menos que tengamos una pequeña recompensa.
0: Per la seva banda, Afimoic també ha estat una de les entitats premiades. La presidenta Remei López i la secretària Sofia Sánchez han celebrat aquest reconeixement i han destacat que amb el pas dels anys l'entitat ha aconseguit ser molt més visible i arribar a un nombre més gran de persones.
4: Molta il·lusió i molta alegria, perquè hem de dir que la plataforma sempre està darrere de qualsevol problema que nosaltres li plantegem i sempre tenim el seu recolzament, i que ens donin aquest preu ha sigut una cosa molt bonica.
5: Sí, encara és desconegut una mica la nostra malaltia i el que ens estem fent durant aquesta trajectòria, que aquest any hem fet 25 anys, és intentar informar la gent i que la nostra malaltia sigui visible davant de tothom.
0: Durant l'acte també s'ha homenatjat l'artista Dolores Corrales, autora de l'escultura Resistiré, una obra elaborada amb ferro i materials reciclats que ret homenatge a les víctimes de la Covid-19 i a totes les persones que van lluitar contra la pandèmia a Mollet. Corrales ha fet entrega de l'escultura a la plataforma.
3: Se llama Resistiré, en homenaje al COVID-19, entonces son unos juncos que están luchando con el viento, a pesar de eso continúan en pie, y luego hay unos corazones que la gente que sufrió, la gente que padeció, la gente que ayudó, y gracias a ello, bueno, pues pudimos resistir.
0: Des de la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès han explicat que aquesta escultura representa també una reivindicació històrica del col·lectiu. Reclamen que l'Ajuntament de Mollet instal·li un memorial permanent en record de les víctimes de la Covid-19, tal com ja han fet altres municipis, perquè la ciutat també disposi d'un espai de memòria i homenatge.

0: Amb només 16 anys, el mulletà Àlex Andújar Muñoz ja pot presumir d'haver publicat dos llibres. Després de l'estrena de Marginados, ara fa dos anys, el jove autor ha presentat ara la seva segona obra, titulada Lo que fue de nosotros, Marginados, que dona continuïtat a la història dels seus protagonistes. La primera novel·la gira al voltant de la vida d'en Fran, un adolescent que pateix situacions de bullying a l'institut. La seva realitat canvia quan coneix la Laia, una noia que decideix ajudar-lo i donar-li suport en els moments més difícils. Sense desvetllar massa, l'Àlex ha comentat que a mesura que avança la trama, els dos protagonistes aconsegueixen crear nous vincles d'amistat amb altres joves que també han viscut experiències complicades.
1: És la història d'un noi i una noia que expliquen la seva història des del present fins al seu moment. I doncs, el primer que tot, comença la història quan comencen la universitat i s'explica que el noi passa bastant bullying per la seva forma de ser, per pensar el que li agrada, el que no. I, per altra banda, està com la seva guardiana, que és la seva amiga.
0: Àlex Andújar ha reprès la història de la primera novel·la i en aquesta segona entrega, segons apunta l'autor, se centra en el retrobament dels protagonistes després del pas del temps i explora com han evolucionat les seves vides i les seves relacions.
1: Una continuació, perquè no puc dir exactament què passa, però el Fran i la Laia acaben malament per una cosa, i el que passa és que passen 4 anys i la seva vida ha canviat una mica. I ara es retroben per un motiu i allà doncs han de veure's cada dia i també es retroba amb tots els amics i comença una nova història.
0: Marginados és una saga que compta amb un fort component personal. Moltes de les situacions, emocions i reflexions que apareixen als llibres estan inspirades en experiències viscudes per ell mateix, fet que aporta autenticitat i sensibilitat al relat. L'Àlex ha explicat que ell mateix ha patit bullying i amb aquests llibres pretén ajudar les persones que estiguin passant per situacions similars.
1: Jo vaig passar això i vaig pensar que escriure sobre això seria la meva manera de transmetre a aquelles persones que estiguin passant el bullying que també els llibres com tant per posar a la pell de com si fos una història real, perquè el que vull és que sigui el més natural i crec que això pot ajudar algunes persones que estiguin passant-lo.
0: Amb aquesta segona publicació, Àlex Andújar consolida la seva trajectòria com a jove escriptor mulletà i continua compartint històries que neixen de vivències reals i que busquen transmetre un missatge d'esperança i empatia.
2: Mollet al dia, els esports.
0: I la futbolista molletana Alexia Putellas obrirà una nova etapa a la seva carrera esportiva després de convertir-se en nova jugadora del London City, equip que competirà la pròxima temporada a la Women's Super League, la màxima categoria del futbol anglès. La doble guanyadora de la pilota d'or posa punt final a una trajectòria de 14 temporades al Futbol Club Barcelona, on s'ha convertit en una de les jugadores més importants de la història del club. Amb la samarreta blaugrana ha conquerit 38 títols, entre els quals 4 Champions, l'últim aquest mateix any. Putellas, que acabava contracte el 30 de juny, ja havia anunciat el passat 26 de maig que no continuaria al Barça. Tot i tenir ofertes de clubs dels Estats Units i d'Anglaterra, la futbolista de Mollet ha optat finalment pel projecte de London City. Entre els motius que han pesat a la seva decisió hi ha la proximitat amb Catalunya, el nivell competitiu de la Lliga Anglesa i la voluntat de preparar-se a les millors condicions al Mundial del 2027. A més, el conjunt londinenc no disputa competicions europees, fet que evitarà que Alexia s'hagi d'enfrontar al Barça.

I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet contracta 5 molletans en atur. Les persones duran a terme treballs de neteja i d'agents cívics durant 6 mesos. I l'Ajuntament de Mollet posa en marxa una nova edició del Pla de Seguretat d'Estiu que estarà en funcionament fins al 6 de setembre amb la coordinació de policia local, Mossos d'Esquadra i agents cívics. I 430 persones agrupades en 238 famílies van ser beneficiàries l'any 2025 de Càritas Mollet. I la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès han reconegut entitats i persones compromeses amb la salut pública. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem com sempre demà dimarts. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
2: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 4:15 de la tarda.
4: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Remissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és el torn del Partit Socialista d'aquí a Mollet i ens acompanya a l'estudi en Ferran Segarra, qui saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Ferran, tenim diversos temes per comentar en el dia d'avui. Entre d'altres, el primer de tots i potser més proper és aquest ple que té lloc en el dia d'avui. Hi ha pocs punts a l'ordre del dia i, per tant, no sé si potser serà un dels més curts d'aquesta legislatura, però no menys important.
2: No, al final tots els plens són importants, no? És com dius, el ple ordinari d'aquest mes. Tots són importants, pocs punts, però al final mai se sap, no? Després també entrem amb els torns de paraula de cada grup, també. Llavors, saps quan comencem, però no quan sortirem.
1: Que això sol passar, que molts cops nosaltres així mirant l'ordre del dia diem, mira, en aquest punt creiem això i després amb l'altre, això comencen a haver-hi rèpliques i per tant s'allarga, però si més no és que al ser un punt també igual que passarà amb el de juliol, que si és proper de vacances potser els temes més grossos, no, com a ajuntament es tracten doncs amb d'altres mesos, però com dèiem, si més no, doncs igual d'important. Després d'altres temes que tenim aquí anotats per comentar, aquest dissabte Festa de l'Orgull a Mollet, una festa que recordo que l'hauràs vist néixer, no? Gairebé des del principi, que aquesta aposta, no, d'aquest anterior mandat, no? Bueno, al començament de mandat s'ha anat fent i cada cop veiem que no para de créixer i que el parc de Can Molà sempre s'omple.
2: Sí, al final la primera edició, no, va estar encarregada la Noa de fer-la, que era en aquell moment la regidora de LGTBI d'aquí de Mollet, va ser qui va impulsar aquesta primera edició i a partir d'aquí que vaig agafar jo el seu relleu, doncs ja vam fer la segona i ara ja doncs, a pocs dies de fer la nostra tercera edició.
1: Què n'esperes d'aquesta festa, que és el que dèiem, no? Que potser comença a ser un referent, que depèn de qui hi ha també, sobretot de vegades aquest cartell, doncs ve gent, no?, a propòsit aquí a Mollet per celebrar-ho i que enguany a part es fa un dissabte que potser encara serà millor per temes de mobilitat de la gent i de no treballar, que se solia fer divendres.
2: Sí, al final el fet de buscar un forat, no?, al parc és complicat sempre, perquè ja sabeu que Mollet, i més amb aquestes dates, sempre hi ha una pila d'actes, no? I en aquest sentit, doncs, vam escollir aquest dia perquè, primer, per la disponibilitat del parc i també una mica amb aquesta idea de que sigui fàcil per la gent de poder venir. Al final, què esperem? Doncs, mira, amb aquesta edició, al final, la nostra idea també era donar-li aquest toc més local i per això també doncs, hem convidat a artistes d'aquí de Mollet, com són la xaranga de Tirant l'Ubant i el Gerard Torné, del Geros, no?, que també ens cantarà amb el seu primer concert en solitari de la seva trajectòria, de la seva carrera. I acabarem doncs, amb el DJ Badabrons, que també és un dels DJs que va venir a la primera edició. Amb ganes de que celebri aquesta festa, de que la gent vingui i, com dius, d'alguna manera també ser una mica referents en la nostra àrea, diguem Baix Vallès, diguem, ja que estem apostant per fer aquests actes amb aquesta idea de que no sigui un orgull de Mollet només, sinó que sigui un orgull de tot el nostre entorn, perquè al final Mollet no només és la fa la gent de Mollet, sinó també la fa tota la gent que viu fora però ve a estudiar aquí o que treballa aquí, no? Llavors, amb aquesta idea també fem aquests actes.
1: Doncs aquest dissabte estarem pendents de tot el que passi, i amb aquesta calor aquests dies hi ha gent que es pregunta, no?, per l'obertura de les fonts, i crec que ja hi ha data, no?, doncs que s'obriran aquestes fonts municipals a la nostra ciutat.
2: Sí, aquí la data jo crec que ja confirmada i que suposo que en breu sortiran també amb els horaris, però està prevista ja pel dimarts vinent. Aquí ha estat un tema també de tot el manteniment que s'ha de fer, de les desinfeccions d'aquestes fonts perquè siguin segures, no?, perquè no hi hagi cap incident. S'han allargat més del previst, però ara sí, ja el dimarts ja està previst que ja es puguin posar en marxa les fonts en general, i també pel que fa a l'àrea de lloc de l'Anna Bosch, que també ja està acabant de culminar-se, no?, l'obertura d'aquest nou espai, que també tindrà elements d'aigua perquè els més petits també puguin refrescar-se amb aquestes temperatures que tenim.
1: Molt visual, perquè ja l'hem vist, els que passem per allà. Correcte. Sovint, ja s'ha vist tota aquesta gran estructura que si més no cridarà l'atenció dels mulletans i mulletanes. Després, un tema que va passar ara tot just farà una setmana, que és aquesta revetlla de Sant Joan, que en aquest cas a la nostra ciutat no es va poder encendre la foguera. Nosaltres el dia següent vam fer també la notícia, gairebé també agafant declaracions seves fetes a xarxes socials, no?, una miqueta també per explicar a la ciutadania, però què és el que va passar? Ara que tenim també aquí l'estudi per comentar una miqueta, doncs, aquesta cancel·lació a última hora, que no us van deixar encendre la foguera.
2: Sí, aquí al final, com dius, nosaltres estàvem amb tota la il·lusió del món. De fet, la pròpia Mireia, l'alcaldessa, va fer un vídeo a primera hora del matí ja anunciant els horaris de l'acte i tot plegat. I el que ens vam trobar és que vam rebre una visita del cos d'agents rurals cap als 8 i mitja del vespre, i ens van comunicar que no podien fer la foguera. Llavors, clar, amb el marge que teníem, doncs no hi havia possibilitat de buscar cap mena d'alternativa. Clar, si això hagués estat al matí, doncs hagués estat diferent, però clar, van arribar doncs, a poc d'una hora d'encendre-la, no? Llavors no vam tenir més marge que tancar la foguera i els companys de Protecció Civil remullar-la també per evitar que s'encengués per un petard mal apagat, perquè a sobre haguéssim tingut una sanció llavors.
1: Que en aquest cas per això era, vull dir, altres ciutats o fins i tot jo mateix, quan vaig veure la notícia, veia que, per exemple, a Martorelles estava encesa cremant aquests palets, que potser no va haver-hi aquesta vigilància, que de vegades és o tots o ningú, no? I no sé com espereu respostes, no? Imagino encara d'aquest parquell, sobretot potser dels tempos.
2: Sí, una mica aquí entendre també com ha anat tot plegat, no? Al final, com comentes, perdó, i amb la publicació que vaig fer, no?, que també posava fotos d'altres municipis, una mica amb aquesta idea de és que no hem fet res que, primer, no haguem fet nosaltres ja altres anys, vull dir, no és que haguem fet una cosa nova, és el que veníem fent els últims anys, però no només nosaltres, si mirem a qualsevol municipi del nostre entorn, el 90% també fa servir aquests palets. De fet, hi ha municipis, ara no recordo quin era, que fins i tot deien, avisaven als veïns que no portessin més mobles, perquè ja estava la foguera completa. Vull dir que ja eren mobles directament de casa que la gent podia portar allà per cremar-los, no? Llavors, bueno, una mica de sorpresa de com va anar tot plegat, la veritat.
1: Doncs imagino que quan hi hagin també aquestes respostes corresponents també tindrem aquesta més informació, o si més no, perquè no es repeteixi, no? Això.
2: Correcte.
1: En els propers anys, que al final és la ciutadania, no?, que tenia aquesta il·lusió, doncs, per aquesta foguera. Un mateix part de Calestrada, que aviat sabrem qui toca en el Molleta Music Week. Encara no podem dir cap nom, però si més no, el que significa, no?, també per la ciutat tenir, doncs, aquest festival, que també està implementat, que, com deien, amb l'orgull, però potser fins i tot aquí també, doncs, a molta més escala pel cartell, no?, que ja també porta molta gent de fora durant aquests 4 concerts que s'hi fan.
2: Sí, al final poc més de dos dies, no?, per saber aquest cartell del Music Week, que és pels dies 14, 15, 16, 17, no?, de juliol, amb aquest primer concert més infantil, no?, i els altres tres. I com dius, per nosaltres és molt important també aquesta festa, perquè al final apostar també per la cultura, per la música en viu, no?, per portar grups potents, grups de qualitat, no?, grups que moltes vegades també toquen en festivals que van amb entrada, no?, i poder-los portar també a la nostra gent de manera gratuïta perquè puguin venir i escoltar-los, doncs per nosaltres també és molt important, no?, aquest fet d'apropar la cultura a la gent.
1: I aquest matí fa poca estona, no fa ni dues hores, s'ha fet aquest minut de silenci a les portes de l'Ajuntament de Mollet per les víctimes del terratrèmol de Veneçuela, que a part el propi Ajuntament, no?, també vareu informar d'aquesta donació al Fons Català per la Cooperació.
2: Sí, s'ha fet difusió, no?, d'aquestes vies perquè la gent pugui fer aquestes aportacions. Aquí, al final, lamentar totes les pèrdues de vida, sobretot, i també materials, perquè, bueno, vaig veure, no?, que s'havien enderrocat centenars d'edificis, em sembla que ja porten gairebé 1.500 morts, i al final és devastador, no?, veure com aquestes coses passen. I aquí una mica també posar en valor tota la tasca humanitària que s'està fent de molts països, inclòs Espanya també, no?, que també han aportat efectius, hi ha bombers de Barcelona, de Generalitat, i la unitat militar d'emergències, que també estan allà al terreny ajudant, com molts altres països, no? I llavors posar en valor tota aquesta tasca, tota aquesta xarxa creada, també a través del mecanisme de protecció civil europeu, no?, que s'ha coordinat per enviar aquests efectius, que tant de bo puguin rescatar molta gent, però malauradament, com dius, és terrible, no?, que aquestes coses passin, i esperem, doncs, que, bueno, que tothom que pugui es pugui salvar, però la veritat que està complicat.
1: Comentem també, doncs, un tema que afecta, doncs, a la ciutat, en aquest cas a les escoles Bressol, i és que, doncs, ara farà 6 dies que es va fer aquesta nota de premsa on l'Ajuntament ha demanat a la Generalitat poder obrir una estança a l'escola Bressol a la Xarranca per donar cabuda, o si més no reduir, aquesta llista d'espera que hi ha, doncs, concretament per a l'edat d'IU, els nascuts a l'any 2025, on són una 60 llarga de persones que estan en llista d'espera, i que d'aquesta manera, doncs, es reduiria, no?, doncs, aquest nombre de persones.
2: Sí, aquí al final, per part de l'Ajuntament, sí que hem fet aquesta petició, com dius, a la Xarranca, que tenien una sala polivalent que estem demanant, no?, que es pugui adaptar per ser també d'aula d'IU, amb la idea que l'any que ve sigui d'I2 també per assumir, no?, aquesta canalla amb aquest curs. Amb això em sembla que era al voltant de 11 a 13 places més que es podrien obrir, però clar, malauradament els espais estan molt limitats i doncs hi ha poc marge, no? Però si tenim aquesta disponibilitat, doncs com a mínim oferir-la o demanar-la, i esperem, doncs, que pugui ser afirmatiu.
1: Que en teoria la valoració que se'n fa prèvia és que s'hauria de dir que sí, no?, sense enganxar-nos als dits, però vull dir, perquè de vegades la Generalitat valoren si és un barracó o alguna cosa, però en aquest cas el CEJA, una pròpia estança,
2: una aula,
1: que,
2: sí,
1: una aula, no hi hauria d'haver-hi molta complicació.
2: Pensem que no, però al final...
1: Més enllà de la burocràtica.
2: Com no depèn de nosaltres, al final, per part nostra sí que demanar-ho, sabent que l'espai existeix i, com dius, està ja preparat per poder assumir-ho, però al final, en última instància, doncs ja no depèn de nosaltres.
1: I tot just avui, també fa poca estona, s'ha fet la presentació, doncs, de 5 persones que, a través dels plans d'ocupació, treballaran a la ciutat, d'agents cívics i de neteja, i què significa, no?, per l'Ajuntament també tenir aquestes persones, doncs, treballant per la ciutat, que a part ells són de Mollet, així que la logística i tot és fàcil, però també, sobretot, molts que porten temps en situació d'atur, i crec que dels cops que he anat també a cobrir jo, doncs, aquests actes avui, entre cometes, sorprès, perquè hi havia una persona que portava 20 anys sense treballar, no en atur, no? Però 20 anys sense treballar, i tornava una altra persona que des del 2019 que no treballava, i per tant era un perfil necessitat.
2: Sí, al final, com dius, per nosaltres és una molt bona notícia, no? I d'alguna manera, com a Ajuntament, no?, tenim aquesta obligació de buscar, posar tots els mitjans disponibles per intentar fer la vida a la gent més fàcil, no? I en aquest sentit, a través d'aquests plans d'ocupació, doncs, donar l'oportunitat a aquesta gent que, en alguns casos, és la primera vegada que entren al món laboral, en d'altres casos, com comentes, doncs, que porten molts anys a l'atur, no? I per nosaltres, per això, és important apostar per això, no?, a través d'Enfo, que fa totes aquestes gestions, no? Com comentes, són aquestes 5 persones que ja estan incorporades, no?, des del 22 de juny fins al 21-22 de desembre. Uh-huh. I que se sumen ja els que hi havia amb un total en aquesta campanya de 33 persones, no? Llavors, per nosaltres és important, no?, que tot això també els serveixi per agafar aquest rodatge, no?, i que a partir d'aquí, doncs, ja puguin trobar també feina, no?, i que puguin seguir per si mateixos.
1: Doncs, Ferran, se'ns acaba el temps. Gràcies per nosaltres. Avui hem partit de socialistes aquí a l'estudi per comentar tot el que ha anat passant, del que passi al ple, de cartells de quan ja ho sapiguem, i després també potser d'aquí menys d'un mes sapiguem tot el que passarà a la festa major de Mollet, ho anirem comentant aquí a l'Espai de Portaveus. Que vagi bé.
2: Moltíssimes gràcies. Ens veiem dissabte.

0: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 708. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal i com us vaig dir la setmana passada, avui us parlaré de la figura de l'Edward Whymper. En Whymper va ser un escalador al qual, a diferència dels seus col·legues, no vivia de rendes. Des de l'edat de 14 anys havia hagut de guanyar-se la vida fent de gravador en fusta. Feia il·lustracions per llibres i revistes. Era un magnífic dibuixant, però la seva vida a Londres l'avorria sobiranament. Desitjava viatjar, córrer aventures, i allò que més desitjava era anar a explorar l'Àrtic. El 1860 va tenir la seva primera oportunitat. La seva casa editorial el va enviar als Alps suïssos per tal de que fes dibuixos i quadres. Val a dir que al contemplar aquells grandiosos pics nevats i experimentar el silenci d'aquells paratges, va quedar profundament impressionat. No tenia experiència en muntanyisme, però era un jove atlètic i un excel·lent caminador. I mentre anava per aquells boscos i prats o s'enfilava en alguna penya per tal de prendre punts, experimentava una sensació de llibertat com mai l'havia sentit. Com que els seus editors varen quedar encantats amb els seus dibuixos, a l'estiu següent el tornaren a enviar un altre cop als Alps. Aquest cop als Alps del Delfinat, que en aquells temps estaven gairebé inexplorats. Allà, tot i que era un principiant i sense guies qualificats, va realitzar la primera de les seves grans escalades. Però en el seu pensament només veia la figura del Matterhorn, que ja havia vist l'any anterior des de Zermatt. Així doncs, un cop acabada la feina del Delfinat, va contractar un guia per tal d'anar cap a Val Tournanche, la vall situada al peu del Matterhorn en territori italià. Pel camí se'n va assabentar que un famós escalador, professor John Tyndall, i el seu guia Benen, acabaven de sortir en direcció a la vall amb l'objectiu d'escalar el Matterhorn. Però quan en Whymper i el seu guia varen arribar a Breuil, l'últim poble de la vall, es varen assabentar que els seus competidors ja havien marxat, ja que, només en Benen, havia anat a reconèixer la vessant sud de la muntanya per tal d'explorar les possibilitats. Allò que Whymper no va arribar a saber és que, en tornar, Benen va recomanar a Tyndall que de totes passades s'allunyés d'aquella terrible muntanya, cosa que potser hauria influït en la seva decisió d'escalar-la. La vessant sud del Matterhorn és totalment diferent a la nord. En lloc de la fina agulla que es veu des de Zermatt, des de Val Tournanche, la muntanya té l'aspecte d'una sèrie d'immensos blocs esglaonats. L'aresta sud-oest baixa des del cim en una mena de graons formats per aquests blocs. I encara que presentava certa dificultat, aquesta aresta en conjunt semblava molt més accessible que els dos flancs de la cara nord. Aquesta era la ruta que es considerava la més accessible per assolir el cim. Després de l'intent d'en Benen, va ser impossible convèncer a cap dels homes de Breuil que acompanyessin en Whymper i el seu guia, ja que la majoria d'ells tenien por d'acostar-se a la muntanya, doncs creien que aquesta estava posseïda per esperits malignes. Malgrat tot, ells dos es varen aventurar sols i varen escalar fins al Col de Lyon, una bretxa situada a 3.505 metres d'altitud al peu de l'aresta sud-oest. Varen passar la nit en una petita terrassa nevada i després d'un bivac on gairebé no varen poder dormir, varen escalar fins al primer contrafort de l'aresta. Al cap d'una hora varen arribar a la xemeneia, que Whymper va superar amb certa dificultat. Però a partir d'aquest punt el seu guia es va desanimar i no va haver manera de persuadir-lo perquè continués. I varen haver d'abandonar. I aquí es va acabar l'intent d'aquell any. La setmana vinent parlarem dels nous intents d'en Whymper i de la seva relació amb un personatge cabdal en aquesta història, Jean-Antoine Carrel. entre tots dos naixerà una amistat, una rivalitat i una cursa cap al cim que marcarà per sempre la història de l'alpinisme.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: A veure, per la primera setmana de juliol només vull recordar-vos que hi ha activitat el dia 2 pel grup extrem, que és una sortida a l'ermita de Sant Sadurní. I pel diumenge 5 el grup extrem farà una sortida a les ermites de la Damunt i Sant Jordi de Tavèrnoles. Teniu el programa a la pàgina web del club. I tots aquells que vulgueu participar, només teniu que posar-vos en contacte amb els vocals de sortida. Recordo a tots aquells que, encara que no siguin socis del club, vulguin participar en alguna activitat, saben que poden participar gratuïtament a dues activitats del club. I si després us convé, us podeu fer socis o no. Vinga, fins aquí el Pals i Botes d'aquesta setmana.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà. Quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrinar amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Psst, què esteu barrinant? Va, digueu-ho. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
3: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo, Mi corazón en bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa. Salvatore Adamo, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
0: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
2: La que a mí me toca más en español es En bandolera, porque era una de mis primeras canciones de la maturidad, donde me rendo cuenta de la realidad de la vida.

0: Salvatore Adamo.
1: És mi vida.
0: Nascut el 1943 a Itàlia, a la població de Comiso, però ell és italo-belga perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys.
1: És mi vida. És mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?
0: La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam. I què tal, com estàs, Coco?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de diverses emissores que emeten el programa. M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Bona memòria, Ferran. El tema New Country. Doncs es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El teu instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gal de Manresa. Quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

La cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole. Tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson, i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924, Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, als Estats Units, i ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole, que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu, no som massa joves per saber que aquest amor durarà quan passin els anys.

George Benson i Judith Hill el 2013 en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965, però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons com Ansiedad.

0: I què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció.
1: ¿Quién sabe por dónde andará?
0: La confiança, el mal ús de la confiança que has tingut en una persona.
1: Que lejos estás de mí.
0: Quan l'altre ha actuat amb alevosia i malícia.
1: Que lejos estás de mí.
0: Però ja sabeu que a mi m'agraden molt les anècdotes. Quan jo tenia uns mesos, la meva mare em cantava aquesta cançó de Nat King Cole, que feia molt poc que s'havia publicat i que es diu Cachito.
1: Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
0: La curiositat no és que me la cantés la meva mare, que això m'ho va recordar quan jo era més gran, sinó que quan encara era més gran em vaig assabentar que en aquell país, sota una dictadura, on totes les cançons havien de passar a censura, tots els textos, igual que els programes de ràdio, de televisió, les obres de teatre, els llibres.
1: Cachito, cachito, cachito mío.
0: Doncs aquesta cançó va estar prohibida una temporada a Espanya perquè la ment calenturienta, podríem dir, d'un censor va creure que el cantar Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, es referia al penis. Com diu aquell de l'APM, és de ser inútils, eh?

0: I més d'un oient deu estar pensant: aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa en el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió: la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un e-mail? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: hola Albert, novament escric com a seguidor que sóc del teu programa, que tant omple les meves tardes de diumenge aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en una tanda de lents i gairebé a les fosques és molt dolça i bonica de ballar, agafat amb la noia o el noi, segons sigui el cas que t'agrada. Si la pots recuperar i posar, m'agradarà molt de sentir-la un cop més. Gràcies, Albert, i per si no tinc ocasió de tornar a escriure tan breu, doncs que les pròximes setmanes siguin molt bones per tu i per tots els cocos. Una abraçada, Ferran Herrera.

Hello, és un gran lantorro. Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert, fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 el 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser I és It's a Rainy Night in Georgia de Brooke Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: I feel like it's raining all over the world. How many times I wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and you just got to play the game.
1: Bueno, ens esteu proposant uns lents que faciliten molt les coses, eh? Brook Benton, nascut a Carolina del Sud el 1931, es deixava només amb 56 anys el 1988. Si t'agrada aquesta bona versió instrumental del clàssic de Gilbert Sullivan Clair, no la busquis, perquè no s'ha comercialitzat mai. Ens la va fer expressament pel programa un seguidor, un oient, José Ruiz, de Barcelona. La posem com introducció a la versió original que ens demana en Carlos Hernández per l'espai aquest dels lents. Ens diu: gràcies, Albert, per tants anys de música preciosa. Per ballar, la primera que vaig ballar amb una noia va ser Claire, de Gilbert Sullivan. Tenia 16 anys i és la meva esposa després de 52 anys junts. Gràcies i una abraçada virtual. Doncs me n'alegro molt, Carlos. Gilbert Sullivan havia nascut a Irlanda el 1946 i el 72 la revista Record Mirror el va situar com el millor cantant britànic masculí. Per fer Claire es va inspirar en la filla de 3 anys del seu representant, a qui li feia de cangur sovint. La rialla del final és de la nena. Se l'estimava molt. No perdis la sintonia. Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 3:15 del migdia i repetició a 8:45 del vespre a Ràdio Mollet.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti, ni que sigui momentàniament, de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir: la música és l'art més directe. Entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, mira, em dic Teresa. Voldria veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
1: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa que es va posar en marxa en llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no? Salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens. L'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador a punt de ser noquejat podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final d'aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigis, va morir ja fa bastant, El 2012 va morir a Londres amb 62 anys.

l'amic Francisco García Domènech ens diu en el seu correu: Hola Albert, a mi sempre m'agradava escoltar la banda sonora del Graduado de Simon & Garfunkel. Crec que aquesta música, aquestes cançons, van marcar molt l'argument de la pel·lícula. Home, doncs sí. Les van fer expressament per la banda sonora i aquest era el tema principal perquè era la protagonista de la pel·li. La perversa Mrs. Robinson. Estrenada als Estats Units el 1967, quan el seu protagonista, Dustin Hoffman, tenia 29 anys, però a la pel·lícula representava que només en tenia 21. Ella era Anne Bancroft.

Sí, Francisco García. Aquesta és la cançó principal de la banda sonora del Graduado, però hi van haver-hi d'altres, per exemple, l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi, personalment, sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del graduado Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat de la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes, en temps de dictadura, en una època que a Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament, va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega. Un fet pel qual va declarar: vaig néixer grega i moriré grega. Mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu Antino: l'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo, aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: és el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis. Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

La veu de Melina Mercury des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo. Escoltant també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick Dia.

0: La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els hi agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner, Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.
1: Cielo inunda con su azul, un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar.
0: Toma.
1: Las golondrinas al piar, una aquí, dos allá, tres allí, presa hacia el mar. Los remos de una embarcación.

0: ante ese puerto jurarán algo igual a lo que juraste tú.
1: Los niños del Pireo, de la película Nunca es domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
2: Hola, amic Malles. Fa temps que vaig seguint. Em dic Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La Mujer de Rojo.
1: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans? Quan marcaves amb el disc del telèfon, eh? Aquesta és la versió de luxe de la cançó.

aquí sembla que acabi, però no. És que és la versió maxi. Aquí està rodant el vinil a 45 RPM. La veritat és que ens ho vam passar molt bé veient d'estrena La Mujer de Rojo. Era una tarda de diumenge i era al cinema Club Coliseum de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un dels molts grans cinemes, elegants, amb bona projecció, amb comoditat, que evidentment ja no existeixen. I just want to say I love you, solo llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per al mestre Stevie Wonder, expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la Mujer de Rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona i... i busca tenir una aventura. Ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan ja ho feien Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

0: I don't want to do it. No ho vull fer. No està gens malament, bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva, per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1985. Algú va dir: vés en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Bé, algunes també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és molt millor. Imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio, el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Acabes d'incorporar-te a la sintonia? Doncs ja fas tard, eh? Però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. Bueno, hi ha moltes altres, com YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music. Per escoltar-nos en diferit quan et vingui de gust, quan puguis, quan vagi bé, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Al passejar, al conduir, quan no vols fer res, quan voles. Sí, sí, amb avió. Si pots tenir el mòbil en modo avión, però si els programes ja estan dins, els pots escoltar a 10.000 metres d'alçada. Ja saps que el mar o la muntanya, el Coco t'acompanya. Però aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res, les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Bad Keys, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons temps, amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí, la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70 era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez. Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendències a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Black is...

Black is Black, 1966. Bravos! La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967. You're...

Baby, Baby, Baby, Out of Time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farrow, que era una miqueta diferent.

out of time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Què té a veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar. La cançó és del 67. Que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai. Aquesta versió no es troba enlloc d'internet. Però el Coco la té per tu.

Out of Time. Curiosa versió del nostre amic Mike Kennedy, sense Los Bravos, el 1979, 12 anys més tard, a la publicació original dels Rolling Stones. Un disc que podríem catalogar d'inèdit. Es va publicar només a Alemanya i en single, en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'autos de xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara, com a introducció, posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona. Clar que jo, va sonar fa poc, però jo em canso d'escoltar-la. Em va costar 40 anys trobar el disc. No perquè fos difícil, que també. Perquè només tenia un fragment gravat de la ràdio. I no sabia el nom de l'intèrpret ni el títol de la cançó. Have you ever cried and not shed tears? Have you ever drank a lot of beer? Era la primavera de 1973. I've done these things and so much more. Cantava Sam Neill.

farem. Rosalie. Bé, he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'email de Eduardo Moreno des de Barcelona. Que ens diu: hola Albert, te escucho a menudo, habitualmente los sábados y domingos. Me ha gustado mucho la canción Rosalie que has puesto hoy. Es referencia a un programa anterior. Para mí, que voy a bailar baile de salón cada domingo, para mí esta canción es un country. ¿Ah, sí? No m'ho hagués imaginat mai, però en fi. Lo que pasa es que no la encuentro en ningún sitio. La pediré en la sala de baile, que es el casinet de la calle Amílcar, o Vall Maresme, en Masnou. Bueno, la sala aquesta de Masnou no la conec, però el casinet del carrer Amílcar no l'oblidaré mai. Va ser també precisament la primavera del 73, quan per l'aniversari, el 50è aniversari de l'empresa on jo treballava per pagar-me la ràdio, sí, perquè la ràdio llavors em costava diners, doncs ens va demanar que féssim una obra de teatre. I no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant doncs, gairebé 6 mesos, al final del dia de la festa va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient: una sugerència para determinados momentos puede ser el Ramalama Ding Dong. Pues puede ser, sí. Ramalam, ding dong, Ramalam, ding ding dong, Ramalama Lama Lama Ding Dong, Ramalama Lama Lama Ding, Ramalama.

Ramadama Ding Dong, original del 79, que volia recordar aquell rockabilly tan guapo, tan fresc de finals dels anys 50, amb Rocky Sharp and the Ripleys, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar en directe. Eren molt divertits. I, malauradament, Rocky Sharp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre e-mail aquí, per sort en tinc molts, a cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Sóc el Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

In the Army Now. Que més o menys vol dir ara a l'exèrcit. Èxit dels vells amics Status Quo de fa just 40 anys, del 1986, per l'amic Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Bueno, és una expressió, In the Army Now, que s'utilitza per indicar que una persona ha estat reclutada.

0: I, com sempre, marxem ballant amb l'espai els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000 i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Diu el correu: hola Albert, mi nombre es Jaime de Barcelona, enhorabuena por el programa, lo escucho desde hace muchos años y te propongo una canción de la sección para los más bailados. Se trata de los Stranglers, Nice Sleazy. La ponían en la discoteca Georgia de la calle Pelayo de Barcelona y sonaba muy bien. No es un tema muy disco, es más bien punk rock de la época, pero me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias y un abrazo, Jaime de Barcelona. Doncs amb la teva proposta sonarà per primera vegada. És un tema de 1978 d'aquesta banda britànica Stranglers, considerada precursora del punk, però més per les seves actituds que per la similitud musical, perquè van fer diversos estils. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Came across the West Sea. We didn't have much idea of the kind of climate waiting.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
2: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
3: Bàsicament el que diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:15 de la tarda.
4: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

la R, si la família. M'he confusat. Saps una altra aquesta vida? Jo sóc el dit de roncó i l'amor. El vent bufa

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira, vols que t'ho digui el mateix de sempre. Pas de tortuga, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafa-me el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que és...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Escolta, Zicat. Oh, my love, yeah, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Escoltes ICAT. Guess I'm gone.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: tant, atenc que mai.
1: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.